0: xarxes socials.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Ja hi som aquí, ja hi som aquí. Hola, què tal? Com anem? Com anem? Com anem? M'agafo la resposta amb allò que podeu dir molt bé. Estem tots molt bé. I jo que me n'alegro moltíssim. Aquí a la ràdio també estem tots molt bé. Les 9 del vespre i 5 minuts en aquests moments s'inicien el Bones Vibres d'aquest divendres, un divendres molt especial. Divendres, dia 18, el numerologia és el número també que li pertany a la lluna, el número 18. La numerologia compartint una mica de la part més esotèrica. Estem a quart creixent i avui, senyors, senyores, és el darrer divendres de l'estiu. Doncs sí, l'últim divendres de l'estiu ja és aquí, a gaudir-lo al màxim. Acomiadem l'estiu com es mereix, amb un somriure i amb bona música. I especialment amb molt bona companyia, la teva i la nostra. Em feu molt feliça. Cada divendres, quan us saludeu a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Compartint com sempre des d'allà fa 5 anyets el Bones Vibres aquí a través del 107.1 de la FM, a través de Ràdio Tordera, la xarxa Comunicacions, Ràdio Local. La importància de les ràdios locals a Catalunya, una importància bàrbara, eh? No sé si la paraula seria correcta. Doncs bé, el Bones Vibres, com sempre, aquí cada divendres donant peu al nou cap de setmana. I en aquesta ocasió, un divendres encara més especial, donant peu a l'acomiadament de l'estiu 2026. I quasi ja donant la mà i donant la benvinguda a la propera tardor 2026. Diem adéu a l'estiu amb el cor ple de bons moments. Anem directes a gaudir al màxim a sobre d'aquest cel que tenim tan bonic. Preciosíssim. Té un color així, un blau fosc, eh? Amb una lluna, com et deia, creixent. Molt maco. Ai, aquest Bones Vibres, que no sé com anirà. Sempre dic el mateix, sé a l'hora que començo, però no sé el que faré durant aquestes dues hores de ràdio. El Bones Vibres el que té en especial és que tu estàs aquí i que la música és la protagonista, amb petites informacions actuals que sempre ens ajuden a manejar aquesta estona. De tant en quant cantem, de tant en quant fem alguna entrevista si sorpresa, i actuem sobretot amb molta espontaneïtat, eh? M'agraden molt les coses espontànies. Aquí ens ho podem permetre en aquest espai de Ràdio Fórmula. Estiu, no t'acabis. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández.

Entre tu i mil mares, una bonica cançó d'aquesta gran artista Laura Pausini, que està en aquests moments de gira en el seu tour Canto World Tour 2026-2027. Aquí a Espanya, també a Barcelona, va venir durant els mesos d'abril i properament actuarà ja novament a Europa el dia 1 d'octubre. Se l'espera amb els braços ben oberts a la seva estimadíssima Itàlia. Canviem d'estil, canviem de ritme i ara ens serem directament amb, al costat d'un gran català, Joan Dausà. El títol de la cançó, ho diu tot, perquè diu exactament això: ho tenim tot.

Ho podem provar, ara mateix. Ho tenim tot. Només cal que estiguem quiets i en aquests moments dir, estic bé, ho tinc tot.

Hem de provar aquests rajos de fe, d'esperança, de provar-ho bé, de la bona vibra que podem captar arreu del món. Divendres, dia 18 de setembre. Avui, segons el calendari gregorià i segons m'informa la meva estimadíssima amiga la Viquipèdia, avui és el 261è dia de l'any. Tenim 104 dies per finalitzar aquest 2026. És a dir, tenim 104. Ui, 104. 104 dies meravellosos per fer moltes, moltes cosetes i per dir, ho tenim tot per poder tirar endavant. De fet, si segueix una miqueta la filosofia, si et tens a tu mateix i ja tens allò que diuen, ho tens tot, tens allò que és essencial. Ai, anem a comptar. 19, 1. Divendres, avui, no compta. Diumenge, 2. Dilluns, 3. A veure, què més? Dimarts, 4. Ai, comptem el dimecres. Dimecres, 5 o 4 i mig. 4 i mig, perquè, clar, dimecres, podem dir allò de... Que no s'acabi l'estiu.

21. En aquests moments són les 21:21 de la nit. El número 21 és un número amb molta força, amb molta màgia, perquè si sumes el 2 i l'1 en fa 3. El 3 és un conjunt de bones coses. El número 21 en la numerologia, una miqueta més esotèrica, representa el món. El món són cicles, són èxits i també són camins de vida. Especialment el número 21, si la traiem de la part més esotèrica, més mística, i l'agafem de les cartes, per exemple, del tarot, ens diu que són cicles de vida, que és un altre cicle. De fet, nosaltres estem tots a punt de finalitzar un cicle d'una estació per iniciar un altre. Nosaltres estem a punt de finalitzar l'estiu i una altra part del món està a punt de finalitzar l'hivern. Són cicles que s'acaben per iniciar-ne d'altres. Que no s'acabi l'estiu, però és que s'ha de finalitzar.

Acomiadem, acomiadem l'estiu com es mereix, amb bon rotllo, amb bona vibra, donant les gràcies doncs, per aquestes calors tan xafogoses. I perquè, mica en mica, ara, doncs, mira, acomiadem l'estiu amb una mica més de plaer, no? De gaudir del sol, de la calor, sense tanta xafogor. A final l'estiu ens ha donat un respir per poder gaudir-lo d'una altra manera. Esperem que la tardor sigui maca, sigui molt maca i la puguem gaudir molt, molt bé. Doncs bé, com et deia, un, dos, tres, quatre, quatre i mig, quatre i escaig. Dies per finalitzar aquest estiu 2026 i iniciar la tardor, l'equinoci de tardor, que serà? Serà el dimecres. I qui ja està aquí, qui ja està aquí, és ella. I així ho diu. I, de fet, porta més o menys una...

Estoy aquí. De ben segur, ho ha dit moltes vegades en els darrers dies. De fet, Shakira ha revolucionat a la capital d'Espanya. I també ha revolucionat Barcelona, perquè en els darrers dies ha estat tant a Barcelona com a Madrid. Una gran estrella que ha donat les gràcies pel, doncs, per l'amor, no? Pel caliu que ha rebut de tots nosaltres. I de fet, ara mateix està gaudint amb el seu públic. Avui comença macroconcerts a Madrid. 12 macroconcerts, una fita única. Shakira des d'avui realitza una residència inèdita de 12 concerts a Espanya durant aquest mes de setembre i octubre del 2026 per, en principi, tancar aquesta gira, una gira mundial anomenada Les Mujeres Ya No Lloran. Però una servidora, doncs, que m'agrada molt anar a les fonts, ve anat directament a la pàgina de Shakira i no finalitzen els concerts a l'octubre com tenia ella previst aquí a Madrid. No, perquè he vist a la seva pàgina web que quan marxi de Madrid té un macroconcert a Egipte. Sí, se'n va cap a Egipte. Li costarà tancar aquesta gira perquè és una gira inèdita que ha triomfat a Amèrica i ara està triomfant aquí a Europa. L'artista Shakira, la gira Les Mujeres Ya No Lloran, World Tour. Des d'avui, dia 18 de setembre fins al

proper 11 d'octubre. A l'estadi Shakira, un recinte temporal construït a l'espai d'Iberdrola Music, al districte de Villaverde, a Madrid. Concert en viu i en directe a partir de 8:45 del vespre. Shakira. Un recinte meravellós, meravellós, que obre les seves portes a partir de 3:45 de cada tarda amb activitats, amb diverses activitats, fins l'hora del concert. Encara hi ha entrades disponibles per veure Shakira, entrades a la seva pàgina web, a Live Nation i a Ticketmaster. Shakira actua avui per primer dia d'aquesta macrogira mundial i dels 12 concerts que farà de forma consecutiva a Madrid. A l'estadi Shakira, a l'estadi Shakira. Quin honor, eh? Quin honor que pugui cantar aquí a Espanya. Ella sempre diu que ho porta en el cor, de fet els seus fills són catalans. I que a més pugui venir a triomfar. I amb un estadi amb el seu nom. En viu i en directe, a partir de 8:45 del vespre, Shakira, avui 18 de setembre, també demà 19 de setembre i el diumenge, dia 20 de setembre. Després d'un dies de descans, continuarà el 25, el divendres vinent, divendres, dissabte i diumenge. El 2 d'octubre també estarà actuant, el 3 d'octubre, el 4 d'octubre, el 10 d'octubre, l'11 d'octubre. I ella pensava que finalitzaria aquí la seva macrogira, el seu supertour. Doncs no, com et deia, el dia 28 de novembre, Shakira en directe a Piràmides de Giza. No sé si ho pronuncio bé, Giza, no sé si es pronuncia així, eh? Bé, el nom del país me'l sé perfectament, Egipte. Concretament a la localitat d'Al-Haram. Ella ens ha demostrat que està sempre en el lloc que ha d'estar i que podem superar qualsevol cosa que ens pugui passar a la nostra vida, resiliència i ser cada cop més fortes. I com diu Shakira, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, les mujeres ja no lloren, és el títol del seu darrer àlbum i la seva gira. I una de les cançons que canta dins aquest àlbum, Punteria, al costat de Cardi B. Shakira, protagonista.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Thank you.

Meravellosa cançó d'Amistades Peligrosas. Aquesta peça musical ja té uns anyets. El tema s'anomena La voz de un ángel. I és un tema que s'inclou dins l'àlbum La última tentación, una cançó i un treball musical publicat l'any 1993. Ha plogut, eh? Ha plogut molt. Una cançó de l'any 1993 que en aquest 2026 la podem tornar a escoltar dins la gira que estan fent aquest duet, els que van iniciar Amistades Peligrosas, Cristina del Valle i Alberto Comesaña. En aquests moments, un altre gran concert. Estem plens de concerts a tot arreu, eh? Avui divendres, Alberto Comesaña i Cristina del Valle, coneguts artísticament com Amistades Peligrosas, actuen a Talavera de la Reina. Demà dissabte tindrem aquest duet i a tota la seva companyia a Oviedo, dins les festes de Sant Mateo. El proper 26 de setembre a Sevilla. I a Barcelona, estaran a Barcelona, a Barcelona, a Barcelona, el mes d'octubre. I quan he vist la data dic, oh, no sé si fer-me un regal, eh? No sé si fer-me un regal. El 17 d'octubre. El 17 d'octubre, una servidora serà una miqueta més gran. Ja haurà donat la volta al sol. El 17 d'octubre, viu i en directe a Barcelona, Amistades Peligrosas. Concerts i més concerts aquest 2026. De fet, el 2025 va ser un any ple de concerts, aquest 2026 també, i el 2027 sembla que també ho serà. Anys de molta música, de molta música. Després, de fet, després d'obrir-se la famosa Covid, que ja la vam patir tots, doncs els cantants van voler sortir, van voler retrobar-se novament, tenint cantants nous, cantants d'abans, cantants que havien reposat i ara tornen de nou. I la música ens uneix, la música és alegria, la música és energia positiva per tot el planeta. La que també està de concerts i està triomfant moltíssim, ha triomfat al Palau Sant Jordi, ha triomfat a Madrid, que de fet fa res, 4 dies, es va acomiadar també de molts dels concerts que va fer a Madrid, després d'altres concerts consecutius que va fer a Barcelona. És una gran artista catalana i que demà dissabte actuarà a Baracaldo abans d'anar cap a terres americanes. Una cançó que s'ha cantat moltíssim, Aitana, en els concerts. Quina cançó. Una cançó que feia connexió.

0: Bona sort, Aitana, que la tens i encara la tindràs. Tens una estrella fantàstica, una llum meravellosa i, el més important, l'estimació del teu públic. Aquesta cançó, Connexió Psíquica, s'ha convertit en un dels moments més efervescents i icònics dels directes d'Aitana. Des del llançament del seu àlbum Cuarto Azul, aquesta cançó s'ha consolidat com un autèntic fenomen de masses, que es viu amb una bogeria col·lectiva a través de l'escenari. Sense cap mena de dubte, la cançó provoca una reacció immediata en el públic durant el seu Cuarto Azul World Tour. Crit a ple pulmó de totes les persones que estan allà en el concert. Una energia que s'ha pogut viure a Barcelona i a Madrid en els darrers dies, les darreres setmanes. Tant al Palau Sant Jordi de Barcelona com al Movistar Arena de Madrid. Jocs de complicitat sempre a dalt l'escenari, entre l'escenari i el públic. Aitana, que sol aprofitar aquest moment del show per interactuar molt a prop dels seus seguidors. Doncs bé, en aquests moments aquesta cançó, doncs segur que s'està escoltant, o com a mínim estarà a punt d'escoltar-se, perquè és una cançó que sempre canta aquí. Cantem nosaltres, cantem totes les persones que en un moment estan allà a l'escenari. Els oients es converteixen en cantants. Un tour que continua avui divendres, 18 de setembre, a Bilbao, perquè en aquests moments Aitana està actuant al Bizkaia Arena. I també ho farà demà dissabte 19 de setembre, al Bizkaia Arena, a Bilbao, les entrades esgotades. Molt bona sort, Aitana, tant en els concerts que et queden aquí a Espanya com a la gira que faràs d'aquí no res a Amèrica, començant per Bogotà el proper dia 16 d'octubre.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 21 de setembre. Les tres paraules del dia són bàsic, sang, estrena. Bàsic, l'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting i la Colla Infantil de Diable celebra dissabte la segona edició del No Matabalis. Sang crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu i s'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Estrena el Club Futbol Tordera, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrenenca en l'estrena de la Lliga. I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrats per evitar estafes. Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Ens parlava dels nous estudis el director de l'Institut, Carles Carrer.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: Avui és el Dia Internacional de la Pau, avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer. És Sant Mateu. Fa anys l'actor Bill Murray, avui fa 76 anys. Falten 34 dies per al proper canvi d'hora, que serà la matinada del 25 d'octubre. Falten 21 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb cel assolellat, temperatures que poden arribar als 31 graus. Demà també farà sol, amb temperatures entre els 17 i els 31 graus. Avui, 21 de setembre, és una data especial per l'astronomia. La tardor comença demà, 22 de setembre, a les 8 del vespre. És un bon moment per plantar cols, bròquil, bledes, espinacs i tenim com a mercat proper el mercat de Blanes, de 9 a 2 del migdia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és, per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim, com reaccionem quan ens enfadem i, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans. Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los, és a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen, perquè és veritat i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels altres. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
6: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu. Sí.
5: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leu, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
7: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
5: Exacte. Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
8: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
5: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè em respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
6: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
5: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
6: sí,
5: no? Tu creus
6: i
5: que
6: tant,
5: sí,
6: I tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
5: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent depèn de la persona que tinguessis davant. Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els ànims.
6: Com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que és un... vull dir, és així i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
5: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
6: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
5: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell d'espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de paca de formatge, t'hi tornaries o en canvi apaivagaries els ànims?
7: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, Hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, Si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo sé que el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, I això sí que és veritat, que el WhatsApp, clar, és escrit, també es poden fer àudios, evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho. Està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui i toparies més o menys, però a mi, d'entrada, discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
5: Doncs va, Oriol, tu canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu en principi consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva perquè esteu treballant en equip i a més sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí en el cara a cara?
7: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, que si penso que és injust, doncs ho diria. Potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, i seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja, dic, de la quarantena per munt, jo ara ja les coses, jo les dic, no hi ha problema.
5: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
8: És que ja he donat una mica de pista, No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
6: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiola de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
8: Crec que se'n diu ser respectuós. En plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
5: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que estan anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que, atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre, sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona. I si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, Respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica... cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent, dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix, però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
7: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el Servei de Mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
9: És un servei que està molt consolidat I precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania, i a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
7: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mararo destaca quins casos tenen i també com els atenen.
9: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'uso. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial, doncs ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte, doncs simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió, o si arribem a mediació, doncs el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures, doncs no sortim d'aquí.
7: És que a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
9: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns. Mm-hmm. Coneixies els veïns, els fills, els nets, sí. Coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
7: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissà i els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
5: I tant que sí, molt ben vist, Oriol. Gràcies per aquesta informació. A més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
7: Fins ara.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau. Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia...
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir al món. Vull dir, el respecte a tothom i a respectar i vaja, lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això, podríem dir?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1969 a Europa, és que no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps en aquest sentit. Quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que... o hi ha interessos que només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable. No sé com dir-ho, vull dir...
1: Ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí.
2: És desagradable.
1: Molt bé.
2: Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic. Si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc.
1: Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta. Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Tresserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim malentès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu comentes, són insignificants perquè només és el detonant. Vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs, això, no?, una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement

0: digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O un altre... bé, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
1: Sí, sí, exacte. I, de fet, em sumo el que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp. Sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Mhm. Molt bé. Més coses, perquè sí. Més enllà d'aquest to, no? Deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
1: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment, bé, és la seva manera de veure-ho, no cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també, no ens hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat, amb alguna situació, home, de vegades ho fas pagar als altres. I a mi, personalment, em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però, en fi, aquestes coses passen i tant.
1: I tant.
0: Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Uh-huh. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
1: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bon ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... Bé, amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores,
1: Sí, sí.
0: No, és que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant, no?
1: Totalment.
0: I és aquí on comencen els problemes.
1: Sí, exacte. Llavors, aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra, pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit. Abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé, o de forma diplomàtica, que, per exemple, jo, com en Martí, també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o, perdona, amic, quan m'has dit això, no m'has sentat massa bé, només et dic com em sento. Si ho podem gestionar millor el pròxim dia, encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està, bàsicament, la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments. El competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu, bàsicament, és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no?, que és... tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no?, és el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs, en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament, amb comunicació.
0: Tot no és... Clar, no és personal, no? Acaba sent, anem a buscar aquest problema, anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
1: Clar, i aquest 50-50 que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, ella l'encantaria

0: Seria, no? Perquè ara aplicaria el signe del zodíac des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
1: I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o sí, de construir-nos, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa... sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Sí. Llavors és quan has de tenir clar, de, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que m'han explicat tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
0: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa... llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre-lo una miqueta més. I de vegades jo me n'he adonat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre al 100% per què aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
1: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent, o què us agrada que feu bé, per ajudar també, com dèiem, l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa, o fent el programa, o col·laborant en el programa, sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
0: Va, jo mateix, i t'ho deixo amb tres paraules, ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
1: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim intentarem defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui.
0: Sí, els aprendrem
1: a
0: gestionar.
1: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
0: Fins ara.
1: Em queden encara més conclusions a treure.
2: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
1: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
3: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments, en una mediació, els sentiments de les parts. Perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit en mediació de conflictes, atenem menys a les raons i més a sentiments.
1: Que bo.
3: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
1: És un apunt boníssim, i ens el quedem també, perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb què et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
4: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu i sobretot em sumo a el que ha dit el Marc i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important doncs, aquest punt empàtic per no ferir doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
1: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresma. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
5: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada. Però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja, la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continua els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això doncs farà que, si més no a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, eh, a les xarxes, per sort.
1: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
7: Exacte.
1: I sembla incoherent, eh?, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
7: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat, sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure'n la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
1: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura, i la sostenibilitat. Molt bé. Més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
7: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nimega, Marc de Creix, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la Biblioteca de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit amb lletra clara, en què Marc de Creix va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres, escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
1: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
7: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
1: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tot l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
7: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
1: Molt bé, ho has plantejat tu?
7: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
1: Però ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
7: Bueno, de moment no he tingut temps.
1: No hi havia conflicte amb tu mateixa, de moment vas dir, bé, descartat, no. I ja ho veurem en un futur, no?
7: Exacte.
1: Molt bé, gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! El que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí? Com estàs?
4: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt porto tres propostes avui.
1: Tres.
4: Per... tres, concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
1: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o vols d'una manera més suau?
4: No, així, una mica pomposa m'agrada, Marc, a veure.
1: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
4: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la Ràdio Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però... us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la Festa Major, i trobarem, primer de tot, la Fira d'Atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia. Llavors, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella. I després, a 10:45, per començar de la millor manera aquesta Festa Major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six en Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet, hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta Festa Major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
1: M'encanta perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha Festa Major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
4: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant-te amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
1: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
4: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements, d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat. I durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
1: T'ha quedat preciós. Què més?
4: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana. I l'última, ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge, dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar, també, a 9:45 del matí, concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
1: I sí, és una Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil.
4: Hatha Vinyasa.
1: Postusses, sí.
4: Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
1: Fantàstic. Doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs, per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí, gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
4: Gràcies a tu, Marc.
1: tot això, com el Jata Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de son, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Jata Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
0: Hola, Marc.
1: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
0: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Bones marxes i bona tarda a tothom.
0: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i, a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
8: Una recepta estupenda, sobretot avui, per acomiadar aquest estiu, i a més aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
0: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
8: Què necessitem? Sobretot una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to, amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res, que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per 4 persones, posem 2 iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu. Boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
0: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però amb tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
8: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores. Per tant,
0: clar,
8: s'ha d'aprofitar, clar.
0: Escolta,
8: és, com dir, digue'm.
0: No, perdona per interrompre't, acaba, Txell.
8: No, cap problema, digues.
0: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
8: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara, com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més, molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C, i sobretot un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas, sí. I s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, li hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu. Però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu, que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats, que ara mateix, fent un passeget, podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
0: Molt bé, doncs, Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I, Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
8: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunto.
0: Ah, sí, tota la raó.
8: Un altre cop.
0: Tota la raó. Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
8: Una abraçada, gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant, i també parlarem d'hoquei. Així que, Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola,
3: Sergi. Mourinho.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Ja som tots, no? Sí, tots.
1: Ara, vale. És que pel grup, al final, no sabia qui... M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina, anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us, algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo.
1: Dani,
2: jo
1: què?
2: Jo estic eufòric, eh?
1: No, ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola 105, crec que era 105, Barça 80 i pico, m'entens? I ja està.
2: 109-87.
1: Sí.
3: 109-87, eh? Vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava, és increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una flor no se verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present.
1: Sí.
3: I per tant, sí.
1: Martí.
2: O sigui, una mica fent menció al programa d'avui, que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora, quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que, per suposat, que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol, perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: No, bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada. Amb tots els respectes, jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia. Primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt.
1: 11 fitxatges aquest any.
4: És que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dona la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte. Llavors, prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet, veus? És un mix perfecte.
1: Sí, poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana masculina i femenina aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que per exemple aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
1: No, eh?
2: Per suposat hauria de canviar.
3: No canviarà, perquè és un esport que...
1: Ni demostrant-ho, eh?
3: No, es un esport que desde siempre le ha dado los títulos mundiales y europeos a España y eso no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendéis, no? Vale.
1: Sergi.
4: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no, no?
3: No.
4: Ja, era una broma.
3: De gel a Puigcerdà i prou.
4: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests
3: i
4: llocs.
3: Haca, no, no.
4: Sí, sí, totalment d'acord, eh?
1: Sí, nois, doncs, ens queda res, no sé si tenim... Marc, tenim...
0: No, és que no vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: El Barça guanya la Lliga de futbol, perquè ja està a 6 punts.
4: Podríem entrar en conflicte, eh?
0: Ràpid, sí o no? Ràpid,
2: sí,
0: que hem de marxar.
2: Sí.
3: El sistema no es pot permetre 3 anys sense un rascar bola.
0: Vinga, va, gràcies, companys, molt bona feina, demà més, gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà, adeu.
3: Adeu. Hora Maresma.
5: Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing the fire.

0: d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: ovelles, els conills... Jo no sé tu, però Servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Ferràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el del tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre, que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albès, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada sobretot escoltar-les, i de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió precisament és explicar històries, i començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal. I a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya, i és que ara sobretot hi ha molt agrícola, i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la taumetopea pitio campes shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que, mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema, lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb una agricultura biodinàmica, si tu parles amb un pagès que fa agricultura... o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salta. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, això fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de veure lo bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, eh? que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No ho sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2008, 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'este joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí. Jo ho he

0: volta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
1: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
2: sí,
1: pensar-ho,
2: sí. Entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil, sí, mentalment.
0: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veiguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
2: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Aquest joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
2: Seria un joc de sector primari.
0: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
3: Bueno, fàcil, fàcil, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge...
0: No,
3: feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has de ser sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit,

0: que en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
2: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno, lo que passa que este joc té esta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Picat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.

0: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà, i Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
1: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
0: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
1: Ja li direm al senyor Disney.
0: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
1: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja t'ho dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
0: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
1: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
1: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a la Nora Esteve. Nora.
3: Bon dia, bona tarda.
1: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar? Això, com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
2: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora, sí. Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
3: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li vam fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, Sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
2: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
0: Ostres,
2: en això... canvi de noies i adolescents a tope.
0: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
3: Sí, sí, sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que a mi m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
2: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
0: I la música, que és molt xula, eh?
2: La música, sí.
3: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
0: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
2: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes, i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
3: sí, ara...
2: que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
1: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
3: Sí, si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
2: Sí,
3: sincerament,
2: sí.
3: I crec que la meva mare també.
2: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
1: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
2: Sí, sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
0: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
2: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el sí. Meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
0: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios, i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
0: Ostres, que dur.
1: Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original, o s'han pres llicències? Què vau intuir?
2: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
3: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
2: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
3: Sí.
2: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha 2 dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps, les mandorles del castell, saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. I llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
0: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs? O us heu endut algun record en aquest sentit?
3: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, ara i salut. També hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista, pare, no? Si jo els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder, ens va poder firmar.
2: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
3: Sí.
2: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va, no?
0: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
2: Del 2028, eh?
0: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
2: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post, doncs, tan per llarg, em sembla.
0: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
2: Perfecte.
0: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Igualment, Anna.
3: Adéu.
2: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no sap de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Ana.
4: Abans de res... Soy
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera estudi el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todo como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Leyes más fáciles que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a 2 nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora 2 nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir 2 places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil, millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, 2 nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Doncs ja hi som aquí, a la segona hora del Bones Vibres d'aquest divendres, el 18 de setembre. Darrer divendres de l'estiu, després de 3 mesos, estiu, bai, bai, bai, bai, bai. Com passa el temps, eh? El mes de setembre, mes de nous inicis. Es pot comparar al mes de gener. De fet, setembre té moltes coses importants. La sortida de l'estiu i la benvinguda a la tardor. Aquesta, la sintonia que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. A la tardor renovem aquesta tardor que començarà, si no m'equivoco, ja el divendres vinent, la programació tardor-hivern de Ràdio Tordera. I nosaltres estem buscant una sintonia diferent, eh? Intento sempre buscar sintonies diferents. La penúltima ja feia uns anyets que la teníem aquí, dic, vinga, va, anem a canviar de tant en quant una miqueta més.

M'estic pensant encara la nova sintonia de l'època que ens arriba d'aquí no res, de la temporada tardor-hivern. Aquesta, la versió instrumental a càrrec de DJ Combo del tema de AMCA, Village People. Un tema que té molt bona vibra, que té molt de carisma i que ens ha ajudat moltíssim a donar la benvinguda al Bones Vibres cada divendres, tant a la primera hora com a la segona.

Posem bon rotllo, posem moltes ganes, moltes ganes d'iniciar un nou cap de setmana. Parlant de sintonies, que encara no sé quina serà la següent, però te'n recordes quina va ser la primera sintonia del Bones Vibres ara ja fa 5 anys i escaig? Una sintonia que va molt bé, doncs, per aquest tema del Bones Vibres i també per la connexió que tenim gràcies a la xarxa. Una xarxa de comunicació global, actualment ja és global. A través de les zones de la ràdio, les zones de la freqüència modulada i també a través de la xarxa. La xarxa que fem entre tots, tant sigui per internet com sigui de forma, doncs, presencial. La primera sintonia del Bones Vibres que recordem aquest darrer divendres de la temporada estiu 2026 va ser aquesta. Una cançó de Tan Tan Go que anticipava moltes coses que passarien a través de les xarxes socials. La cançó s'anomena Atrapados en la Red. Un tema molt xulo, molt emblemàtic i sobretot molt visionari, eh? La cançó que va acompanyar la primera temporada i moltes més després del Bones Vibres i que ens ha dut moltíssima sort. Bona nit, bon divendres, bon cap de setmana. Estem aquí fins a les 11 de la nit, juntets com sempre.

Trini Hernández i bones vibres. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Una veu femenina amb una potència increïble, el seu nom Belinda. I la cançó que et presentem en aquests moments, Bella Traición. De fet, ha sonat en els darrers minuts. El que et presentem és el títol de la cançó. I amb aquest tema, amb potència, amb una energia molt, molt bona, hem sobrepassat un minut d'un quart d'onze de la nit del darrer divendres de l'estiu. Ai, estiu, que ja no podrem dir allò d'estiu tota coca viu. Ens haurem d'esperar uns mesos, per dir allò de l'estiu tota coca viu. Ja buscarem més dites. Buscarem més dites ja, però per la temporada de tardor. No queda gaire. El proper dimecres 23 de setembre, tardor. Temporada tardor, hivern a Ràdio Tordera també. A veure. Ai. Et parlo de set persones molt importants que venen de Roda de Ter. Set, un número molt màgic. Set persones que estan amb nosaltres musicalment parlant des de l'any 2010. Són, a veure si saps de què et parlo, El veu i a la guitarra, Josep Montero. Bateria, Arnau Altimir. Els teclats, Joan Borràs. Cantant i al baix, Guillem Realp. El trombó, Miquel Viernés. A la trompeta, Miquel Rojo. Al saxo, Josep Valldeneu. Ai, que s'acomiaden, que ens diuen adeu. Ens diuen adeu. Adeu. El proper mes d'octubre, al Palau Olímpic o a l'Estadi Olímpic Danès. És que, de fet, els concerts en un principi eren al Palau Sant Jordi de Barcelona i veient que es van esgotar les entrades en qüestió de menys de 20 minuts, van canviar-ho tot. De fet, van canviar l'ubicació per als propers dies, van ampliar dates. El que en un principi seria l'acomiadament, un 5 d'octubre, doncs han fet història. Oques Grasses s'acomiadarà del seu públic amb 4 grans concerts a l'Estadi Olímpic. Els solsonencs han batut tots els rècords, exhaurint en pocs minuts totes les entrades. Deduïm que a veure si en els darrers dies es posen alguna entrada a la venda. El dia 5, el dia 7 i el 10 d'octubre, els Oques Grasses ens diuen adeu. Jo no dic per sempre, perquè després tornen aquestes formacions. Es diuen adeu perquè volen descansar una miqueta. I ho faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquí, recordant les seves cançons i que segur que les cantarem amb molta eufòria a l'Olímpic.

Elefants, una de les cançons, una de les cançons més emblemàtiques d'Oques Grasses, dins el seu àlbum A tope amb la vida. Oques Grasses tancarà més de 15 anys de trajectòria amb 4 grans concerts, 4 concerts històrics de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre d'aquest 2026. En aquests 4 concerts, la banda aplegarà més de 220.000 espectadors. Impressionant, eh? Impressionant. Per aquest comiat tan esperat, la banda ha deixat anar una reflexió molt emotiva, molt emotiva a diferents xarxes socials. És una reflexió que resumeix aquest final i també el seu inici. La reflexió d'Oques Grasses diu: per amor vam començar i per amor s'acaba.

0: Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Punú FM. Radio Tordera. Radio Tordera. La emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: it?
1: Sure. Eat this.

Amb nosaltres en aquests moments, el rei sempre ho serà, el rei Michael Jackson, el rei del pop, evidentment. Recordes aquesta cançó? Una peça única per excel·lència. Un tema amb un gran missatge. Blanc o negre? Black or white? Aquesta cançó donava la benvinguda al nou àlbum anomenat Dangerous, un nou àlbum que en aquell moment va ser el vuitè àlbum del cantant Michael Jackson i que es va publicar un 26 de novembre de l'any 1991, amb més de 32 milions de còpies venudes. Es diu aviat, eh? Aquí a Ràdio Tordera i al Bones Vibres ens agrada molt, molt, molt escoltar cançons de Michael Jackson. No escoltem cançons d'aquest gran geni, de la música i del ball cada divendres, però sí molt, molt, molt sovint. I aquesta cançó, Blanc i Negre, ens va molt, molt, molt, molt bé pels moments que estem visquent, perquè, clar, estem visquent uns moments que tenim les dues cares de la moneda, astrològicament parlant. Ens acomiadem de l'estiu, arriba la benvinguda a la tardor. A vegades uns volen l'estiu, a vegades altres volen èpoques més fredes. Tu què ets, d'estiu o de tardor? Doncs aquesta cançó es va presentar, com t'he dit, una tardor de l'any 1991, un 26 de novembre. La tardor té moltes coses importants i aquesta tardor que ens arriba té coses superxules. Mira, la tardor que ens arriba aquest dimecres, dia 23 de setembre, aproximadament cap a les 2:05, hora peninsular, inicien aquest equinoci de tardor. Doncs, cosetes claus per aquesta tardor, per exemple. La tardor durarà aproximadament 89 dies i 20 hores i finalitzarà el dia 21 de desembre amb l'arribada de l'hivern. Donarem la benvinguda amb un somriure i l'acomiadarem aquest estiu també amb un somriure. Amb somriures, amb coses xules, amb somriures i recordant més cançons. Cançons que formen part de la nostra història musical. Els Duncan Du i parlant del teu somriure.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Una cançó que et parla de l'estiu, que et parla de la vida, una cançó interpretada per sis artistes. El seu nom, el nom d'aquesta formació, So. Recordant a So, l'any 2024, res, fa dos anyets, s'acomiadaven de fer concerts. Van dir que s'acomiadaven de fer concerts en directe. So, un grup musical molt potent i que van marcar una diferència en aquell moment. Van sortir a l'estiu del 2014 del País Valencià. El seu estil únic es caracteritza per la música rap, música electrònica i també tons mediterranis, sobretot amb molt de contingut social i polític. L'estiu que se'n va. L'estiu que se'n va i nosaltres l'anem acomiadant amb carinyo perquè és el protagonista.
1: Aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concert.

Un estiu que no s'acaba. Una cançó molt, molt xula que hem recuperat d'aquest gran artista que ens arriba des de Terrassa. Miqui Núñez, que parla perfectament del que significa estiu i a temperatures altíssimes i que els cossos no estan per fer gaires coses. De fet, sembla que l'estiu encara no s'acaba, eh? La xafogó encara continuarà una miqueta amb nosaltres. Però bé, hi ha molt de sol, hi ha molt de sol, hi ha hores que el sol peta i peta de veritat. Bueno, encara que entrem a la tardor d'aquí pocs dies, és bo gaudir també de caloreta d'una manera diferent, amb una miqueta de frescor, eh? Allò d'estar a la fresca, d'estar a la fresca. Vivim l'estiu. L'estiu que va entrar a les nostres vides, aquest 2026, un què? Un 21 de juny, a les 9:25 aproximadament. L'estiu que finalitzarà la matinada del 22 al 23 de setembre, aproximadament a les 2 de la matinada. És a dir, fa uns mesos, solstici d'estiu. I d'aquí a uns dies, equinoci de tardor. Ja saps diferenciar allò del solstici i l'equinoci? Doncs bé, aquest solstici d'estiu, aquest estiu, dura, està durant, i encara en tenim uns dies, 93 dies, serà el total 93 dies, i unes 15 hores aproximadament. Aquest estiu ha deixat episodis de calor extrema, extremíssima, i xafogó, molta xafogó. No sé on vius tu, jo visc al costat de la costa, i viure al costat de la costa sí, és molt maco, però la xafogó, uf. A vegades hi havia dies que, no, que deies, no sé si aixecar-me o quedar-me aquí. Temperatures extremes, a temperatures molt altes a tot Catalunya, amb dies addicionals de calor màxima respecte a mitjans d'altres anys. Temperatures històriques. Setembre tanca amb inestabilitat puntual a la costa i un ambient càlid residual abans de l'arribada de la tardor. I s'agraeix moltíssim. S'agraeix, doncs, tenir aquest estiu amb una miqueta de frescor, eh? També amb un ambient càlid, però sense fer mal, sense que molesti, que sigui agradable. El Bones Vibres, que s'acomiada amb molt d'amor, amb molta simpatia de l'estiu, i donem la benvinguda mica en mica a la tardor. Allò que anem acomiadant i alhora una mà va acomiadant i l'altra va donant la benvinguda. Acomiadem amb el cor i donem la benvinguda també amb el cor. Amb amor les coses es fan millor. Doncs aquesta tardor tenim una pila de coses, eh? Una pila de coses, i sobretot a l'univers, al cel, si t'agrada molt mirar al cel, si t'agrada molt estar allà als núvols, hi han coses xulíssimes, mira. Durant la tardor tindrem diversos meteors. Sí, he dit meteors. I tu diràs, no seran meteorits? Dic, no, perquè també ho he cercat, eh? Ho he cercat, dic, a veure, quina diferència hi ha entre el meteor i el meteorit? I m'he anat a l'enciclopèdia, aquestes coses, l'enciclopèdia d'internet, a la font. Doncs mira, la diferència entre el meteorit i el meteor, que segur que ho saps, clar que sí, hombre. El meteorit és un fragment que ens arriba de dalt, d'una pila de quilòmetres, de milers de quilòmetres a la llum, a terra, pum, esclata a terra. Més val que no ens dongui, més val que els meteorits siguin mínims, petitets, molt petitets. I què és el meteor? Oi, a mi m'agraden els meteors. Doncs mira, el meteor és un fenomen lluminós. El meteor és un fenomen lluminós, sí, sí. I que tots podem veure allà dalt al cel. Popularment, el meteor és conegut com estel de cua o estel fugaç. Apa, una altra cosa que sabem. No t'aniràs a dormir sense saber una cosa més. Doncs aquesta tardor promet coses molt, molt, molt, molt xules. Pa, para, para, para.
Ah, que hem de canviar l'hora. Això sí que ja, això és un trasbals, de canviar l'hora. Senyores, senyors, nens i nenes, adolescents, tots plegats. Si volem viure més o menys a l'hora que viu tothom, o si no, el rellotge ja es canviarà sol. No sé si tu ets aquest, ja que el rellotge ja es canviarà, no? Ja es canviarà automàticament. O el canviem al cap d'un mes. Doncs atenció, proper diumenge, el proper diumenge, a veure si no m'equivoco, proper diumenge quin dia és? No, diumenge no. Com que diumenge? Doncs aquí estan equivocats. M'he anat a la pàgina oficial de BTV i estan equivocats. Diu el proper diumenge, possiblement sí. Ah, clar, del mes vinent. Encara tenim un mes, encara tenim un mes per gaudir sense canviar l'hora del rellotge. El mes d'octubre es canviarà l'hora, es canviarà l'hora. Serà el 25 d'octubre del 2026. Enrederem l'hora una horeta, 60 minuts.

Es pot aconseguir. La tristesa se'n va. Algun dia s'anirà. La vida canvia, la vida es transforma, la vida pot donar girs en qüestió de segons i que siguin positius. Com diu la cançó Color Esperança, et desitjo molta color esperança cada dia de la teva vida, amb molta empatia, amb molt d'amor, amb molt de carinyo. Dia a dia, i ara ho podem aprofitar, amb l'arribada d'un nou cicle vital de vida. Per nosaltres, per als que vivim en aquesta zona, doncs diem adeu a l'estiu i donem la benvinguda a la tardor. Desitjo de tot cor que se'n vagin les pors, perquè es tornin en virtuts, amb valentia, amb empenta. Molta pau, molta salut. Moltes coses boniques ens esperen aquesta tardor. Una tardor molt bonica, on hi haurà molts fenòmens atmosfèrics, molts meteors, com te deia, meteors de Dracòniques, Oriònides, Leonides i Geminides. Ja et parlaré un altre dia de les seves diferències. T'estimo molt, sempre t'ho diré, t'estimo molt. A tu que et conec, i a tu que no et conec, però que et sento la teva vibració, sento la teva energia, sento la teva bona vibra. M'encanta la gent amb bona vibra, la gent bona, sobretot la gent bona, amb respecte. Que el món s'ompli de respecte. Si hi ha respecte, hi ha bon rotllo, hi ha amor, hi ha coses boniques, hi ha pau. Les coses es poden transformar. Que aquesta nova etapa sigui de color verd, de color esperança, del cor. Salutacions ben cordials d'una servidora. Em dic Maritrini Hernández. Et desitjo una bona tancada de l'estiu, una bona entrada de la tardor. Molt bon cap de setmana, que siguis feliç, que siguis feliça. Un petonet, muac, que siguin dos, muac, muac, i una abraçada molt forta. Bye, fins la propera, fins divendres vinent.

Bona tarda, benvinguts a la tarda de Tres Bandes del dilluns, dia 21 de setembre. No. Us estarem acompanyant durant aquesta hora amb els tres temes de sempre, la Dolors Pinatelli i els col·laboradors que ja anirem presentant. Primer, com sempre, serà Medi Ambient i Ciència, seguirem després amb Cultura i acabarem amb alguns apunts de tecnologia. Doncs bé, d'aquí un moment comencem i anirem a Medi Ambient.

Bé, doncs, de medi ambient portarem uns quants apunts, alguns que ja coneixem bé, com per exemple que el dia 23, del 23 de setembre, demà passat, comença la tardor. Bé, què passa? Que potser cada any expliquem el mateix, cada any hem d'anar explicant que hi ha aquests canvis d'estació, però bé, és el nostre cicle, és el ritme que portem durant l'any, i ara també a tots els informatius, a tot arreu, ho sentim, que comença la tardor. I què passa? Doncs ara en parlarem què passa quan comença la tardor. De fet, la tardor començarà, com dèiem, el dia 23, demà passat el dia 23 de setembre, i en la nostra zona, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional, de l'Institut Geogràfic Nacional, en la nostra zona seria aquest dia a les 2:05. Per tant, a la matinada entraríem a la tardor. Aquesta tardor durarà aproximadament 89 dies i 21 hores i s'allargarà fins al 21 de desembre, que és el moment que llavors ja ens abandonarà per donar la benvinguda a l'hivern. Com sabem, la tardor és una equinoxi, que vol dir igual dia que nit, la mateixa durada, 12 hores de dia, 12 hores de nits. Però bé, una curiositat, resulta que ben bé així tampoc és, que el dia de canvi d'estació de l'equinopsi, aquest 23 de setembre, tindrem 12 hores i 7 minuts de llum solar, o sigui, aquests minuts de diferència, i no serà fins uns dies després, que és el 25, dos dies després, que sí que arribarà l'equilux de 12 hores de dia i 12 hores de nit. Serà el moment de l'any en què el dia i la nit pràcticament duren el mateix. Bé, això passa dos cops l'any, passa els nostres dos equinoxis, el de tardor i el de primavera. A partir d'aquí, doncs, què passa? Doncs que les hores de llum solar s'aniran escurçant i llavors, doncs, cada vegada tindrem menys hores de llum, anirà disminuint fins al dia 21 de desembre, que serà el dia més curt de l'any. Això dura gairebé 90 dies. Bé, doncs això ja ho tenim a la porta. I veiem què passa quan... Bueno, veiem, no, repassem, recordem què passa quan entrem a la tardor. Doncs que canvia el paisatge, que en teoria sortirien bolets, hi hauria castanyes, però bé, no sabem com anirà. Després d'aquest estiu tan calorós, de la poca pluja, bolets i castanyes realment no ho sé, però sí que canvia el paisatge, canvien les llums, les clarors són molt boniques, els colors també dels boscos, que potser també cauran abans aquest any les fulles per l'eixut, a veure què passarà, però normalment les tardors tenen uns colors molt bonics. També hi ha canvis en nosaltres, canviem d'hàbits, de costums, de manera de fer, també d'alimentar-nos. Potser no venen tan bé els àpats frescos, sinó que venen bé àpats potser una mica més calòrics, més contundents. Canviem de manera d'actuar i de gustos a la tardor, quan comença fresc, encara no en fa ara, però sí que notem ja que tirem cap a aquest canvi d'estació, i fem una alimentació diferent. També la natura ens acompanya, perquè què passa? Doncs que és l'època dels fruits secs, no? Ara, en lloc de fruita fresca, ja comencem a introduir més fruits secs, que és el que tenim, el que trobem ara, ametlles, avellanes, els fruits secs de tardor. Què més notem? Doncs possiblement, potser, hi ha qui l'entristeix, la tardor, i hi ha qui, doncs, que no, que la tardor comença a sentir-se com més recollit, com d'una manera més tranquil·la, no? Depèn, de cada persona l'afecta de maneres diferents, o sigui que tampoc podem dir-ho d'una manera general, sinó això, que cada un l'afecta de formes diferents. Bé, doncs després d'aquest apunt de què comença la tardor, anem a un altre tema, perquè estem a la Setmana Europea de la Mobilitat. La Setmana Europea de la Mobilitat és del 16 al 22 de setembre
i la celebrem per promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com, per exemple, els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle elèctric, també canvis en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició: mobilitat per tothom. Però enguany el focus es posa en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitat, tant si són joves, grans o que encara no hagin nascut. Per aquesta setmana trobem moltes activitats que es fan en diversos pobles. A l'edició d'enguany s'hi han adherit un total de 380 municipis, que és una xifra històrica que representa prop d'un 85% de la població catalana. Més de 450 activitats ompliran el territori per promoure una mobilitat sostenible, segura i saludable. Fins al 22 de setembre, com dèiem, podem trobar més de 450 activitats arreu del territori i entre les propostes programades destaquen 82 caminades, 51 bicicletades i 70 activitats relacionades amb l'ús de la bicicleta, així com accions de sensibilització, jornades divulgatives i activitats educatives destinades a fomentar hàbits de mobilitat sostenibles. Bé, doncs això és el que trobem aquesta setmana, però també, clar, està molt bé que fem aquestes, diguéssim, jornades i setmanes per conscienciar de que no podem fer desplaçaments perquè sí, fer un ús a vegades abusiu, no?, dels cotxes, dels desplaçaments. Tot això, és clar, està molt bé i ens n'hem de conscienciar. Però siguem realistes, perquè el que podem fer moltes vegades és mínim, perquè amb el nostre estil de vida ens hem de desplaçar per, doncs bé, per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar al metge, per fer gestions. Vivim així, ens hem de desplaçar. I què ens recomanen? La bicicleta? Bé, ara pensem, quants desplaçaments podem fer en bicicleta? Això per anar a la feina, per anar a estudiar, doncs pocs, la veritat, perquè imaginem, no?, que hem d'anar a l'Hospital de Calella, per exemple, en bicicleta, es pot? Bé, no ho posem tan difícils, és un risc molt gran, per exemple, agafar la bicicleta per anar fins a Calella. En transport públic, què anem de dir, no? Què anem de dir quan, sobretot els autobusos no tant, però els trens, com va Renfe, com són de poc fiable, quan mal de cap s'ha donat a moltes persones que s'han trobat sense poder arribar a l'hora a la feina, sense poder arribar a l'hora a les cites que tenien, i continua així, com sabem. Hi ha molt poca inversió, hi ha moltes avaries, hi ha molts retards, funciona molt malament el transport públic. Com ho podem fer, doncs? En cotxe elèctric? Doncs la veritat és que tampoc és gaire una solució al cotxe elèctric. Sabem que potser sí que resoldria el tema de les emissions, però genera altres problemes, com per exemple els materials en què estan fetes les bateries, o mirem ja més cap al futur, què passa després com ja aquestes bateries s'han de queden obsoletes. Doncs bé, tot això són problemes que, la veritat, no, sí que arreglaríem lo de les emissions, però en tindríem d'altres. Si tothom fa servir cotxe elèctric, es generarà tot una mena d'altres problemes, com desfer-se d'aquestes bateries, per exemple. I un altre tema, també, tampoc ara mateix hi ha com prou punts de recàrrega com per abastir tots els cotxes, i d'altra banda farà falta generar molta més electricitat si el parc mòbil és elèctric. Bé, com veiem,
no tenim massa solució. Tot això ens ho plantegem. I d'altra banda, encara un altre tema, que se'ns impulsa a fer turisme sense mai fer esment de què suposa tot això amb despesa ambiental. D'acord, sí, moltes promocions turístiques, el turisme té un pes molt important a l'economia, però també ens haurien de fer de donar una mica d'informació de quina despesa ambiental suposa anar amb avió, amb creuers, amunt i avall del planeta, que sí, que està molt bé, però mirem pros i contres també. Tot això és sostenible? Tot això ens toca a nosaltres solucionar-ho? Jo penso que per resoldre les emissions de gasos només hi ha dues solucions. Una, canviar el model de vida que portem, que porta la nostra societat. Està vist que sí, que tot va millorar el 2020 perquè vam parar per la pandèmia, o sigui que si canviem el model de vida, solucionem. O l'altra, que és invertir molts recursos en perfeccionar i estudiar les alternatives ecològiques que n'hi ha, també. Bé, i ara passem, com sempre, un dels nostres objectius, el que ens agrada, és poder acostar la ciència a tothom i també saber que hi ha de diferents aspectes científics que tenen també aquesta disposició de poder acostar la ciència, que sempre sembla que està allà com molt distant de tota la població, poder-la acostar i fer-la entenedora per tothom. I ara parlem de dues iniciatives. Una és la que ens porta l'Espai Cràter d'Olot. L'Espai Cràter, durant aquest octubre, ens vol acostar la vulcanologia a tothom. Ens la vol mostrar com és la vulcanologia. Segurament no sabem masses coses de volcans i està molt bé aquesta proposta que fan. És el sisè mes de la vulcanologia a Olot i és l'Espai Cràter que porta aquesta proposta per viure i descobrir el món dels volcans durant el mes d'octubre. Cràter Obert pren el relleu del mes de la vulcanologia i amplia la proposta amb una vintena d'activitats majoritàriament gratuïtes i adreçades a públics de totes les edats. Durant tot el mes d'octubre, la programació combinarà la divulgació científica, experiències al territori, tallers, visites guiades i activitats participatives per acostar el coneixement dels volcans a tothom. Entre les propostes hi haurà la caminada interpretativa de Coneguem el volcà del Bizarroques, el taller Colors de Montsacopa, el contacontes familiar Pedra Pedreta i el concurs fotogràfic Mirada Volcànica, nous tallers familiars, visites guiades a l'Espai Cràter i al volcà de Montsacopa també, i una nova edició de la Ciència als Barris. Aquesta és una oportunitat per apropar-se al vulcanisme des de perspectives diferents i descobrir el territori volcànic de la Garrotxa d'una manera participativa i divulgativa. Podeu trobar tota la programació a Espai Cràter i hi ha diverses activitats per, com dèiem, conèixer, acostar-se als volcans i de passada fer una passejada per aquesta zona d'Olot que, i a més ara que dèiem, començant la tardor, començarà a estar molt bonica de colors. Una bona proposta, aquesta de l'Espai Cràter, i una bona proposta també per tothom que vulgui veure aquest paisatge tan bonic d'aquesta zona, de passada o també com a objectiu principal, conèixer els volcans. Una altra de les propostes que dèiem ja la setmana passada per acostar la ciència a tothom, doncs és la nit de recerca enguany dedicada a l'ecologia, que proposa el CEAP, com sempre diem, el nostre Centre de Ciència de Referència i Proximitat, el CEAP de Blanes, proposa aquesta nit de l'ecologia. Quan serà? Doncs el 26 de setembre, que és divendres, de les 7 fins a les 9 del vespre, en el seu centre, a la Cala de Sant Francesc, 14, de Blanes. Cal inscripció prèvia, això sí, sí, ja ho vam comentar la setmana passada, però recordem, perquè encara tenim temps de fer la inscripció prèvia a la pàgina del CEAP,
i anar fins a la Cala Sant Francesc en aquesta nit que, doncs, que veiem. Farem un recorregut en 4 estacions temàtiques, descobrirem recerques sorprenents, conceptes claus i curiositats del món natural explicades directament per les científiques i científics i, per acabar, aperitius i conversa a la terrassa. Ben a la vora tenim aquesta ciència, tenim aquesta oportunitat, per tant, animem-nos, apuntem-nos en aquest vespre del divendres 27 a la Cala Sant Francesc, al CEAP. Molt bé. I després d'aquestes propostes anem a escoltar un tema musical relacionat també amb la terra, amb la natura, un tema de Ginestà, Estimar-te com la terra.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el teu.

0: Avui presentem el nou col·laborador de la banda de cultura que ens portarà a la secció cada dues setmanes. És un tordrenc que s'ha mogut tant al món de la cultura com en el de la ràdio. És en Josep Llorenç. Bona tarda i benvingut, Josep.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Josep, tu vas fer estudis de literatura.
1: Sí, jo en el seu moment, bé, de sempre m'ha agradat molt la literatura, la cultura en general, però especialment la literatura. Vaig estudiar en el seu moment Humanitats i em vaig especialitzar en literatura.
0: En literatura.
1: Literatura contemporània, de fet.
0: Sí? Contemporània.
1: Sí, correcte.
0: Concretament. Molt bé, tu també vas ser regidor de cultura de l'Ajuntament de Tordera, uns quants anys.
1: Sí, uns quants anys, de fet, si no ho recordo malament, vaig ser regidor de l'Ajuntament 20 anys i diria que vaig ser regidor de Cultura durant 16 d'aquests 20 anys.
0: 16, o sigui que coneixes bé la cultura aquí al poble i també bé, la ràdio, no?, d'alguna manera.
1: Sí, correcte, també vaig ser, durant aquests 20 anys, vaig ser 20 anys també de regidor de la ràdio, amb la qual cosa això em va permetre, des de la banda de la cultura, conèixer doncs, molt més de prop del que la coneixia doncs, la cultura de Tordera i la cultura que generen les entitats de Tordera, i per altra banda, doncs, la ràdio des d'una altra perspectiva, perquè l'havia viscut des de dins, com a locutor en el seu moment.
0: Havia fet informatius a la ràdio.
1: Correcte, mm-hmm. Havia fet informatius i durant un temps també un petit programa cultural que, si no recordo malament, es deia De cap al conte.
0: Ui, haurem de recuperar-lo algun dia.
1: I després, sobretot, informatiu, sí.
0: Sí, sí, i ara tornes. Ara tornes amb cultura i amb aquesta secció. Endavant, Josep.

0: Bona tarda. Això és El Marge. El Marge vol ser una manera diferent de mirar la cultura, perquè potser parlar de cultura, el primer que hauríem de fer, o per parlar de cultura, el primer que hauríem de fer és sortir una mica del centre, mirar què passa als costats, allò que no surt dels manuals, allò que no acostuma a entrar als museus, allò que no porta una placa amb el nom d'un autor, però que d'una manera o altra també explica qui som. I per això hem pensat amb aquest nom, El Marge. No pas perquè vulguem parlar d'una cultura marginal, sinó perquè volem mirar la cultura des d'un altre lloc, des d'una altra perspectiva. Des del marge, des del marge de les definicions, per entendre'ns. Des d'aquella frontera, que a vegades o sovint és una mica borrosa, entre el que considerem cultura i el que simplement en considerem vida. I avui volem començar pel principi, que ens sembla sempre una bona manera de començar. En aquest cas, amb una pregunta que pot semblar molt fàcil, fins i tot una pregunta que pot semblar fins i tot ingènua, segons com, però que potser no ho és tant. Què és cultura?
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a escuchar.

Què és cultura? Potser cultura és un llibre, o la cultura és una pintura, una obra de teatre, una pel·lícula, un concert. Quan pensem en cultura, sovint pensem en això, en allò que considerem especial, en allò que algú ha creat i que nosaltres, d'alguna manera, hem decidit conservar, admirar o transmetre. Però seguim escoltant aquesta cançó.

Això és cultura? Una cançó que parla, en aquest cas, de l'amor, del cafè, de la pluja, de les ciutats, dels viatges, de coses que aparentment són molt petites. I si la cultura també fos això? La música que escoltem mentre conduïm, la conversa que tenim al bar, la recepta que passa d'una generació a una altra, o la manera com celebrem una festa major, les paraules que utilitzem per explicar-nos, o fins i tot les paraules que inventem, perquè pensem-hi un moment. Si demà desapareguessin tots els museus, tots els teatres i totes les biblioteques que coneixem, desapareixeria la cultura? Probablement no. Continuaríem parlant, estimant, continuaríem cuinant, cantant i discutint, fent bromes, continuaríem celebrant, inventant coses noves i transmetent-les als altres. Potser, doncs, la primera pregunta que ens hauríem

definitiva. Una cultura que d'alguna manera sembla situada per damunt de la vida quotidiana. La cultura com a patrimoni, com a llegat, com allò que considerem prou valuós per conservar, i en tot això entenem que no hi ha res de dolent, al contrari. Sense aquesta cultura extraordinària, probablement no entendríem bona part del món que hem heretat. El problema és que, si només mirem aquí, si només mirem aquesta cultura, ens deixem moltes coses fora. Què passa amb tot allò que no entra en aquesta categoria? Per exemple, qui ha decidit que una sinfonia de Beethoven és cultura, però que la cançó que una mare canta al seu fill per fer-lo dormir és simplement una cançó? Qui ha decidit que un receptari antic és patrimoni, però que la recepta que passa de la teva àvia a la teva mare i de la teva mare a tu és només una simple recepta? Potser el problema no és la cultura que tenim al centre, potser és tot el que no estem mirant als marges.

mitjans del segle XX, el pensador britànic Raymond Williams va formular una idea que encara avui resulta molt provocadora. Culture is ordinary. És a dir, la cultura és ordinària. I compte, Williams no estava dient que la cultura fos poc important, ni molt menys, ni que tot fos exactament el mateix. Estava dient una cosa molt més interessant, que la cultura també és la vida quotidiana. La manera com una societat parla, com menja, com estima, com una societat educa, celebra, treballa, com es relaciona. És a dir, la cultura no és només Shakespeare, també és la conversa que tenim després de veure Shakespeare. La cultura no és només una gran obra de teatre, també és la manera com una comunitat explica les seves pròpies històries. No és només un museu, també és allò que passa al carrer quan sortim del museu. I aquí és on la idea comença a complicar-se, perquè si la cultura també és la vida quotidiana, llavors gairebé tot pot ser cultura. I si gairebé tot pot ser cultura, potser necessitem preguntar-nos què fa que una cosa sigui cultura i una altra no.

I arribats en aquest punt, voldria escoltar una cançó. Una cançó que fa una cosa molt semblant a això que estem explicant. Agafa persones, paisatges, agafa costums, petites històries i les converteix en cançó.

Aquí hi ha una cosa curiosa. El que fa Serrat a Pueblo Blanco és convertir en obra una determinada manera de mirar el món. És convertir en cultura una manera de mirar el món. I això ens passa constantment. Algú observa una vida quotidiana i en fa una novel·la. Algú escolta una conversa i ho transforma en una cançó. Algú fotografia una plaça i aquella fotografia, 50 anys després, la podem trobar en un museu. El que avui ens sembla quotidià pot acabar convertint-se en patrimoni. I el que avui considerem extraordinari probablement també va néixer algun dia d'alguna cosa quotidiana.

Per això, la frontera no és tan clara. La cultura extraordinària, la cultura de tota la vida, per entendre'ns, moltes vegades neix de la cultura ordinària. I la cultura ordinària, de vegades, algunes vegades, acaba convertint-se en extraordinària.

una cançó popular pot acabar sent patrimoni. Una festa de poble pot acabar sent objecte d'estudi. Una fotografia quotidiana pot acabar exposada en un museu. Una novel·la que avui llegim pot convertir-se, d'aquí a 50 anys, en un clàssic, per exemple, i al revés. Una obra considerada alta cultura pot acabar formant part de la cultura popular, també. Shakespeare, per exemple, entra o apareix en molts anuncis. Mozart apareix en pel·lícules. Els versos dels grans poetes passen a formar part de moltes cançons que avui en dia coneixem i tots ens en sabem les lletres, per exemple. I pot passar inclús una cosa encara més curiosa, que nosaltres mateixos no sapiguem ben bé on acaba una cultura i on comença l'altra. Per exemple, si pensem en una festa major, hi trobem música, hi trobem menjar, hi ha rituals, hi ha roba, hi ha llengua, també hi ha memòria. Hi ha gent que fa una cosa perquè sempre s'ha fet així. Hi ha gent que modifica les coses perquè ja no viu com vivien els seus avis. Tot això està passant en un mateix espai i en un mateix moment. I d'alguna manera tot això també és cultura, també és fer cultura. És a dir, que les fronteres es mouen. I potser aquesta és una de les característiques més interessants de la cultura, d'això que en diem cultura, que no és una caixa tancada, sinó que més aviat podríem dir-ne un lloc de trobada. Un lloc de trobada entre el que heretem i el que inventem, entre el que considerem culte i el que considerem popular, entre el que passa als museus i el que passa al carrer.

I arribats a aquest punt, se'ns acut encara una altra pregunta. I aquesta potser una mica més incòmoda. Qui decideix què mereix ser considerat cultura? Perquè aquesta decisió mai no és completament innocent. Hi ha institucions, hi ha escoles, hi ha museus, hi ha universitats, també hi ha mitjans de comunicació, els mercats, hi ha crítics, també hi ha governs. Tots ells tenen, en major o menor mesura, capacitat de decidir què conservem, què estudiem, què financem, què programem i, sobretot, què recordem. I això significa que parlar de cultura també és parlar de poder. Qui té el poder de posar una cosa al museu? Qui decideix quin autor entra en el cànon? Quina música considerem culta? Qui decideix quina festa considerem que és patrimoni? Qui decideix quina llengua considerem adequada per la cultura? I aquí, fins i tot, si voleu, podem fer un petit experiment. Pensem en nosaltres mateixos d'aquí a 100 anys i imaginem que algú obre una capsa amb objectes del nostre temps. Què hi trobarà? Un telèfon mòbil, una entrada d'un concert, per exemple, una fotografia, un receptari, una samarreta, una captura de pantalla, un videojoc, un àudio de WhatsApp. Què d'això considerarà prou important per conservar? Avui probablement no ho sabem, perquè la cultura també és això. És una selecció del que decidim recordar. I encara ens queda una pregunta. Quantes coses que avui considerem insignificants acabaran explicant-nos d'aquí a 100 anys a l'escola, per exemple?

I és que nosaltres també estem fent cultura. Ara mateix. Encara que no ho sapiguem. Quan inventem una paraula, quan compartim una cançó, quan repetim una tradició o quan la transformem. Quan una generació deixa de fer una cosa i en comença a fer una altra. Quan una manera de vestir es posa de moda. O quan una expressió que va començar en un grup de joves acaba entrant en boca de tothom. Tot això també modifica la cultura. I potser per això és tan difícil definir-la, perquè la cultura no és només una cosa que tenim. És una cosa que fem i que al mateix temps ens fa a nosaltres. Per això, i malgrat les diferents reflexions que hem anat fent i les diferents preguntes que hem plantejat fins ara, la pregunta inicial continua oberta. Què és cultura? Potser no és només allò que una societat decideix conservar. Potser cultura també és allò que una societat està creant mentre viu.

I per acabar, una cançó que em sembla especialment adequada per deixar oberta aquesta pregunta, perquè probablement hi ha poques artistes que hagin jugat amb les fronteres entre tradició i modernitat, com ho ha fet aquesta, entre cultura popular i cultura considerada culta. Flamenc, pop, música urbana, moda, tradició, internet, tot barrejat i, sobretot, una idea interessant, que la tradició no necessàriament és una cosa que repetim. També pot ser una cosa que transformem.

0: Mare mia.
1: I potser, després d'escoltar aquest tall de la cançó Te Couture de Rosalía, encara ens queda fins i tot una pregunta més. Una pregunta que té a veure amb tot el que hem estat parlant fins ara. Perquè si la cultura també és allò que fem cada dia, cal que sapiguem que estem fent cultura perquè realment sigui cultura? Quan una àvia ensenya una recepta a la seva neta, està fent cultura? Quan una colla inventa una manera de parlar, està fent cultura? Quan un grup de joves crea una nova manera de vestir, està fent cultura? Quan una família repeteix cada any el mateix ritual de Nadal, fa cultura? Ho fem de manera conscient? Probablement no. I tanmateix, potser estem creant les coses que d'aquí 50 o d'aquí 100 anys algú mirarà i dirà: això era cultura. I potser aquest és el lloc des d'on volem mirar, des d'on volem mirar-la, la cultura, des del marge. No només des dels llibres, no només des dels museus, no només des dels grans noms, sinó també des d'allà, des d'allò, més ben dit, que passa mentre vivim. Perquè potser la cultura no és només allò que una societat decideix conservar, com dèiem abans, potser és també allò que una societat fa sense saber que algun dia algú ho voldrà conservar. Així que la pregunta que deixarem oberta per al proper programa és la següent. Cal ser conscient que estem fent cultura perquè allò que fem esdevingui finalment cultura? Ho continuarem preguntant, intentant trobar d'alguna manera respostes, perquè de moment encara no hem aconseguit ni tan sols respondre la primera pregunta. Què és cultura?

Doncs després de les nostres dues bandes de Medi Ambient i Natura i de Cultura, anem a la tercera i a l'última, anem a Tecnologia i portarem també alguns apunts de tecnologia. La primera, potser són temes que ja heu sentit a parlar, però que bé, els repassarem una mica. Aquest estiu s'ha parlat molt de farmejar aura. I què vol dir això de l'aura farming? Doncs s'ha convertit en un dels temes de moda entre la generació Z i Alfa, que combinant el carisma personal, que és l'aura, amb el concepte de repetir accions per acumular recursos, que és el farming. I aquest fenomen descriu aquelles conductes pensades per projectar estil, seguretat i autenticitat amb l'objectiu de guanyar reconeixement social tant a les xarxes com fora d'elles. Bé, doncs aquest és un concepte que s'ha imposat aquest estiu, aquest de farmejar a l'aura. Anem també amb alguna altra de les notícies que hem trobat, com per exemple que la Xina posa fre a les pantalles virtuals. La Xina s'ha convertit en el primer país que regula els chatbots emocionals, limitant o prohibint aquells sistemes d'intel·ligència artificials dissenyats per generar vincles efectius amb els usuaris. Les autoritats temen que aquests assistents fomentin la dependència emocional, agreugin la solitud i acabin substituint les relacions humanes, especialment en els més joves. La normativa impedeix l'ús d'aquests companys virtuals per part de menors i obliga les plataformes a restringir funcionalitats que simulin amistats o relacions sentimentals. El debat obre una qüestió de fons sobre el futur de la intel·ligència artificial. Fins a quin punt les màquines poden oferir companyia sense substituir els vincles socials? Bé, és una cosa que quan ens ho havien explicat o ens ho havien proposat ja ens sonava una mica estrany de que poguéssim tenir aquesta mena de vincle amb virtual en lloc de tenir el contacte humà. I ens ho havien plantejat i ara, al cap d'un temps que estigui en funcionament, es comença a plantejar si tot això realment val la pena de potenciar-ho o tornem altra vegada a les relacions humanes. I per últim, una altra notícia, que és el retorn de la tecnologia vintage. Tocadiscs, reproductors de cassets, màquines d'escriure digitals o telèfons no intel·ligents. La tecnologia retro viu una segona joventut entre consumidors que busquen experiències més simples i menys dependents de les pantalles. Les empreses tecnològiques estan recuperant dissenys icònics del passat combinant-los amb funcionalitats actuals com el Bluetooth o les bateries recarregables, o l'emmagatzematge al núvol. L'interès creix especialment entre la generació Z, atreta pels dispositius físics que ofereixen un ús més conscient de la tecnologia i una alternativa a les notificacions constants dels smartphones. Més que una moda nostàlgica, la tendència reflecteix una recerca creixent del control i autenticitat i desconnexió en una societat cada cop més digitalitzada. Doncs molt bé, amb aquesta notícia acabem la nostra tercera banda, la banda de tecnologia, i ara ja ens anem acomiadant. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres amb aquesta tarda de les tres bandes i els nostres tres temes, medi ambient i ciència, cultura i tecnologia. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant a poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun núvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, buenos días.
2: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
5: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaban, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está. Ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver, y por lo tanto están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema. Esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
2: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir? I si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
5: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco. Pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
2: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
5: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. Y el caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo, por la forma en que esta entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
2: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia, perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
5: Muy buenos días.
2: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
6: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
6: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
9: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
10: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
11: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
2: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
12: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
13: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
2: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
14: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
2: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
15: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
2: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
16: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
17: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
16: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
18: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
16: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
2: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prou

0: Informació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal.

0: Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
0: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
6: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
0: En tot cas, des del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
6: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, a Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
0: Ramiro Gil,
6: la solució és clara.
0: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
6: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA. En ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
0: Però aniran als tribunals o no?
6: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
0: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
6: Gràcies.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
7: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
8: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
7: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
0: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
9: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
10: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
11: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
12: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
9: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
0: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
13: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
14: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo thriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones agènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimarts 22 de setembre. Comencem la jornada amb el magazín informatiu a primera hora. Amb el cel ben serè i una temperatura de 18 graus a primera hora. Avui és dimarts i tenim mercat de fruita i verdura a la plaça.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per portar-vos tota la informació i actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els principals titulars d'avui.
0: Us parlen la Montse i l'Albert. Comencem. Acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera, que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. El setembre ha començat amb temperatures més altes de les normals i precipitacions de caràcter discret.
1: Les dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Ho explica Quim Serra, cap del Servei Meteorologia del Consell Comarcal.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació. I de moment, doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
0: Escoltàvem a Joaquim Serra des del Consell Comarcal del Maresme. Anem ara al jutjat de Guàrdia de Girona, que ha acordat aquest dissabte l'internament en règim tancat del menor de 17 anys detingut en relació amb la presumpta violació d'una dona de 22 anys a Vidreres.
1: El jove havia estat arrestat divendres i posteriorment va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal del Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació per acabar d'esclarir els fets.
0: I en l'àmbit general expliquem que gairebé 1.400 centres educatius públics, entre elles les escoles públiques de Tordera, han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Es tracta d'una protesta dels docents que de moment no es desbloqueja i que causa malestar en algunes famílies.
1: Davant d'això, algunes associacions de famílies d'alumnes s'estan plantejant muntant les colònies escolars des de les AFA, al marge dels centres. Així ho ha confirmat el programa Pep Montes, de les associacions d'empreses de lleure, ACLLEC.
3: Estan fent consultes a empreses associades nostres que presten habitualment aquests serveis i els demanen si podrien realitzar les activitats, les sortides, sense la presència de personal docent del centre. Sí. Totes les empreses han tingut alguna o altra consulta perquè hi ha una situació d'una certa, diguem que d'incertesa, perquè és difícil precisar com se superarà aquesta situació i, per tant, hi ha molta pregunta, hi ha molta demanda.
0: Les 8 i 3 minuts, la jornada d'avui al nostre poble té altres titulars que són aquests. Una jornada on a Tordera parlarem d'una plantació pionera que combina la producció de suro i tòfona negra.
1: L'empresa TGV Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cabe Home a Tordera.
0: I l'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de Seguretat del Pacient. Avui encara no disposem de la previsió meteorològica d'en Joaquim Serra, precisament, així que l'actualitzem amb les dades meteorològiques de què disposem. Avui s'espera una jornada pràcticament d'estiu tardà molt estable, sol predominant durant pràcticament tot el dia amb pocs o nuls núvols. Les temperatures entre 26 i 28 graus a hores centrals, la mínima al voltant dels 17-19 graus. Sense risc de precipitacions, el vent serà feble de terra al matí, que girarà a marinada a sud a partir del migdia, amb ràfegues moderades de 15 a 25 km per hora. Ampliem l'informació local. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic.
1: Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa de 1,25 hectàrees a Tordera, on es proven diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sòl i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
4: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
0: Seguim parlant d'economia, ara amb un altre terme. Cave Home, l'empresa que tenim al nostre poble, ha confiat a TXW Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera. Una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028.
1: El projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de paletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble que l'actual.
0: I acabem a l'Hospital de Calella, que demà organitza una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. L'acte vol posar el focus en les malalties no transmissibles. Un de cada 10 pacients pateix un dany evitable en rebre assistència sanitària.
1: Els experts assenyalen que la comunicació i la col·laboració entre pacients, familiars i professionals sanitaris és clau per millorar la seguretat en atenció. Ana Solanes, infermera referent en seguretat del pacient, explica a la ciutadania com pot implicar-se en la seva pròpia assistència. L'escoltem.
5: Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar els professionals que t'atenen.

0: Les 8 i 7 minuts, tenim ja disponible la previsió meteorològica d'en Joaquim Serra. Us hem donat dades, en principi, no molt rellevants, amb poca cosa avui que pot passar. Ens ho acaba de confirmar des del Consell Comarcal de la Selva, en Joaquim Serra. Bon dia.
1: Bon dia. De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt amb marejol. Demà, doncs, es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any, de fet, molt calorós pel que és l'època de l'any.
0: Aquesta era l'última hora que teníem des del Consell Comarcal del Maresme amb la previsió d'avui. Anàvem a parlar de trànsit, la situació del transport al nostre poble per tots aquells que hàgiu de sortir de casa vostra i fer el desplaçament. Avui us explicarem que, en principi, la situació del trànsit i el transport públic a Tordera ara mateix no presenta grans complicacions. A la xarxa viària, a la Nacional 2 i a la C32, circulació fluida sense incidències remarcables en els trams de Tordera, Pineda, Palafolls i Blanes. A la C35 i a la GI-512, flux de trànsit normal en connexió cap a Hostalric, Maçanet de la Selva i la Costa Brava. I a l'autopista, l'AP7, en el tram entre Maçanet i Hostalric, sense retencions destacables, tot i que, com és habitual, en hores punta es pot trobar un volum moderat de vehicles pesants. Anem també a completar aquesta crònica de la mobilitat amb els trens.
2: Rodalies de Catalunya. Línia R1 i RG1, estació de Tordera. El servei circula generalment en normalitat, sense talls de línia ni incidències greus actives en aquest tram. Observacions. Com és habitual, a la xarxa de Rodalies es poden registrar petites variacions o retards puntuals de pocs minuts en algun tren concret de la línia R1.
0: Doncs, feta l'actualització, seguim endavant. Anem a l'àmbit general. La dona del president espanyol, Begoña Gómez, i la seva assessora seran finalment jutjades per un jutjat popular. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat aquest dilluns l'obertura del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació contra Gómez, i només malversació per Cristina Álvarez.
2: La Moncloa ha condemnat la decisió del jutge i ha assegurat que, durant la instrucció, ja ha quedat clara i demostrada la innocència de Gómez, així com la intenció política de la causa. Diana Morán és ministra de Ciència, Innovació i Universitats.
3: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
0: Per un altre ordre de coses, tocant la butxaca, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar una escalada de preus.
2: En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, mig euro més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu.
0: De fet, anava a dir, Montse, que jo em sembla que aquí a Tordera ja, jo l'he vista, crec que 2 euros ja anunciada en diverses estacions de repostatge, per tant, em sembla que, com dèiem, toca butxaca.
2: Quasi segur que sí.
0: En l'àmbit comarcal, a Blanes es tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la cultura urbana amb la quarta edició del Blanes Urban Fest, que es diu PUF, que se celebrarà aquest dissabte, el proper dissabte 17 d'octubre. El festival arriba aquest any amb canvis en el format i la ubicació i concentrarà una jornada amb activitats relacionades amb el grafit, la música, la dansa urbana, el breakdance i l'skate.
2: La principal novetat logística és que, en lloc d'estendre's durant tot un cap de setmana, tota la programació es concentrarà dissabte. A més, la majoria de les activitats estrenaran com a escenari l'antic camp de futbol de gespa artificials dels Pins. La voluntat és que el recinte funcioni com un espai obert durant tota la jornada. Miguel González, és dinamitzador de Nau 4, Espai Jove.
4: Al final el que volem és que sigui un espai lliure on la gent, tant jove com no jove, pugui passar i pugui gaudir d'aquesta jornada dedicada a l'art urbà i al hip-hop. Tindrem una varietat molt gran, tant de participacions i coses on pot participar com simplement per anar a consumir i veure una miqueta l'ambient d'aquella jornada.
0: I la fallida de Càrniques Vilaró de Sils, líder en exportacions, arriba a judici 15 anys més tard. Entre els 11 acusats hi ha diversos responsables de l'empresa amb seu a Sils que s'enfronten a penes d'entre 8 i 15 anys de presó i una indemnització de 21 milions d'euros.
2: Va néixer el 1976 com una empresa familiar que donava feina sobretot als veïns del poble. Però un canvi de propietat la van portar a expandir-se amb escorxadors a Mollerussa i Granollers. I a tenir una plantilla de més de 600 treballadors. La impossibilitat de fer front a aquest creixement fulgurant amb exportacions a Rússia, Sud-àfrica, Corea i el Japó. I molts deutes acumulats van desembocar en un ERO, amb sonores protestes laborals i en un complicat concurs de creditors que no va aconseguir superar.
0: Amb aquesta notícia també de l'àmbit econòmic completem el bloc comarcal i tot plegat ho reblem amb la crònica que ahir al vespre la nostra companya Mercè Roura, la responsable dels butlletins a Ràdio Tordera i també a la xarxa de comunicació local, ens deixava una nota d'àudio on augura quins seran els temes avui informativament rellevants. Bon dia, Mercè.
5: Bon dia, tenim avui una jornada de molta activitat. Anem al Constitucional perquè avui comença a debatre els recursos presentats pels líders independentistes, el primer, el de Jordi i Turull, no tiraran endavant, perquè la ponència la presenta un jutge conservador. És previsible que es faci enrere i haurem d'esperar a principis d'octubre perquè la majoria progressista d'aquest tribunal s'imposi, cosa que portarà el Suprem, amb el jutge Llarena, a haver d'acatar i acceptar tant aquest com tots els recursos dels líders independentistes i aixecar les euroordres, cosa que portaria, per exemple, a fer efectiva l'amnistia i a que l'expresident Carles Puigdemont pogués tornar a Catalunya. Avui també parlem del català i parlem d'Europa, perquè l'oficialitat del català, el gallec i el basc està a l'ordre del dia de la Comissió d'Afers Exteriors. Feia més d'un any que no hi era. És una de les promeses del PSOE a Junts. Ha fet mans i mànigues, diuen, per portar-la, però sembla que no troba la complicitat del tot a Europa i previsiblement no s'aprovarà, tant de bo ens equivoquem. Acabem parlant d'un català il·lustre perquè ahir al vespre al Congrés dels Diputats va sonar el seu violoncel, el de Pau Casals. Feia 150 anys que havia nascut i era el Dia Mundial de la Pau. Van sonar les seves paraules i la seva música. I el seu violoncel a les mans de Tore Pagano, que és aquell jove que va guanyar el concurs i que té com a privilegi poder tocar el violoncel del mestre durant un temps.
0: Obrim agenda per mirar el calendari i també el santoral. Què ens hem d'apuntar per aquesta setmana, Montse?
2: Divendres a les 6 de la tarda hi haurà la presentació del fons documental del Club Bàsquet Tordera. Serà l'antic hospital de pobres i amb entrada gratuïta.
0: Aquesta setmana que és de bàsquet, que ahir doncs, la penya celebrava aquesta Supercopa, doncs podeu també conèixer també el món del bàsquet de Tordera amb aquesta primera entitat diesportiva. Molt bé, i a qui felicitem avui?
2: Doncs avui, dimarts 22 de setembre, és Sant Maurici. També és Sant Silvà, Sant Feliu i Santa Emèrita. Si en teniu alguna a la família o entre els amics, truqueu-los o envieu-los un missatge, que avui es toca pagar el cafè.
0: Doncs vinga, no ens despistem i anem a mirar quan falta pel pont de desembre.
2: 75 dies per al pont de desembre. Ja a tocar.
0: Doncs vinga, anirem agafant ànims.

0: Un minut que passa d'un quart de nou del matí, l'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presenten, com dèiem, el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres.
1: Ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
0: I del bàsquet parlem de twirling.
2: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per a infants a partir de 3 anys, abans de donar per tancats els grups el proper dia 30.
0: I Mourinho, com sempre, que para l'agenda mediàtica, i tenim contranotícia, i és que l'Atlètic respon a Mourinho i el Real Madrid diu stop assetjament arbitral ja. El club matalassí ha publicat un vídeo en què es veu sortir un paper d'una impressora. Es tracta d'una imatge de l'entrenador blanc a la roda de premsa de diumenge subjectant el full amb les entrades que va reclamar i el missatge següent en espanyol i en anglès. Stop assetjament arbitral ja.
2: D'altra banda, la Real Federació Espanyola de Futbol va ser oficial la renovació del seleccionador fins al 2032. Aquestes han estat les paraules del seleccionador al renovar. No ens conformem al que hem aconseguit fins ara. El millor encara està per arribar, creieu-me.
0: Doncs no sé jo què està esperant. Fé, ja ho veurem. Seguim amb més notícies. Anem amb el cuore-cuore, toca parlar de premsa rosa. A veure, què destaquem avui?
2: Sí, el dissenyador i expert de moda Joan Avellaneda ha analitzat el vestit de Penélope Cruz. Va lluir la catifa vermella del Festival de Cinema de Sant Sebastià per a la presentació de la pel·lícula La Invitación. Va dir que aquest look xonea mogollón. És a dir, el conjunt fa efecte molt vulgar.
0: Ja m'ha anat bé la teva traducció. Però què passa, que portava un xandall?
2: No. Avellaneda va dir que l'actriu va canviar la seva marca de capçalera, Chanel, per un disseny de la firma Miss Shohi, que estava massa recarregat de pedres i una estructura que li restava sofisticació. Bueno, en fi,
0: Shohi. Ha costat, això.
2: Sí.
0: Escolta'm, i tu l'has vist, aquest vestit, o no, que està parlant? Tu l'has vist o no?
2: Bé, sí, l'he vist. És una mica... Jo crec que el corpinyo aquest li apreta una miqueta... I a la Penélope, a la P, realment li queden millor els vestits llargs de gala i així. Vull dir que, no sé, sí que es xonea, sí, em sembla, pel meu parer.
0: Anem amb música.
3: Recordo el gust des vespre...
0: Avui escoltem el grup lleidatà Sexeni.
2: Una banda formada el 2019 amb un tipus de música pop i urbanes similars a The Tallets o Figaflower. Escoltarem la marxosa cançó de mòbils, Claus i cartera, que fa referència a la clàssica revisió de butxaques que tothom fa abans de sortir. Mòbils, claus, cartera. Simbolitzant com les petites rutines es fan feixugues quan es falta la persona que estimes.

0: 8 i 21 minuts, Montse, tu que estàs molt al dia de la música catalana i actual, aquests els coneixes? Jo no els conec, eh?
1: Bé, aquest en Saxeni és un grup lleidatà, però per sort no, bueno, o per desgràcia no he tingut la sort de veure'ls.
0: I la cançó aquesta els coneixes? No.
1: És que fa poquet que estan, em sembla, des del 2025 o així, però és clar, és més aviat de els joves estan al dia, i però sí, és molt guapa, aquesta cançó.
0: Doncs sí, sona prou bé. Recordeu que si voleu ens podeu demanar una cançó o dedicar-la. Podeu enviar un WhatsApp, un missatge al 611-481-381, i ens podeu demanar una cançó o també dedicar-la, que això es fa molt a la ràdio. Anem amb el protagonista del dia, el personatge misteriós.
2: Bon dia, de moment, situació.
0: Doncs se'ns ha escapat, però és aquest personatge. Demanem que ens endevineu el personatge misteriós que avui és el que us proposem. Anem a tornar-lo a escoltar.
2: Bon dia, de moment, situació.
0: Atenció, se'ns ha escapat. Tu saps qui és, Montse?
1: Sí, home, estem farts de sentir-lo.
0: És fàcil avui, també.
1: Facilíssim.
0: Jo crec que és facilíssim. Recordeu, 611-481-381, envieu-nos una nota d'àudio, envieu-nos un escrit, o també podeu trucar a la ràdio, com hem fet sempre, al 93-764-2893, i ens doneu el nom i cognoms d'aquest personatge misteriós que avui us hem proposat.

0: 8 i 23 minuts, anem a repassar més notícies del dia d'avui. El govern espanyol ha traslladat formalment al sector agroalimentari la seva voluntat de continuar aplicant ajudes i mesures de suport més enllà del 30 de setembre del 2026, data en què expira l'actual Pla Integral de Resposta a la Crisi de l'Orient Mitjà.
1: La Comissió Europea ha proposat formalment reformar el Fons Europeu Marítim de Pesca i Agricultura, FEMPA, amb l'objectiu d'agilitzar el finançament, reforçar el relleu generacional i blindar els professionals de la pesca artesanal o a petita escala.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits per abordar la situació de l'educació per aquest divendres al matí. La reunió serà a 9:45 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país.
1: La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32,1% el primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència, principalment, de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança borsària, segons el Departament d'Economia.
0: A Calella desplegaran un dispositiu especial de seguretat i prevenció durant la Festa Major de la Minerva, amb un reforç de la presència policial que serà especialment important durant les nits de barraques.
1: Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorporarà més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior APP ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar la nova aplicació.
0: El temps. Avui esperem un temps que continuarà dominat pel sol i les temperatures moderadament altes. Des de primeres hores del matí l'ambient serà assolellat a tota la comarca i no s'esperen precipitacions.
1: Vents fluixos de component sud-est, mar en estat de marejol, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 14 als 20 graus, mentre les màximes pujaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus.
0: Cinc minuts, arribem a 9:15 del matí, moment per escoltar la píndola d'opinió. Avui l'extraiem dels podcasts de la cadena SER, la signa l'escriptor Juan Tallón.

0: largo. A la manera de aquella anécdota en la que a un invitado a un cóctel le presentaron a Augusto Monterroso. Le explicaron que Augusto era el autor del famoso cuento del dinosaurio, de dos líneas. «Ah, sí, el cuento del dinosaurio», dijo el invitado. «Recién lo estoy leyendo. Ya le contaré cuando termine». Soy Juan Talló.
1: Doncs fins aquí aquesta píndola d'opinió. Tu no sé, Montse, si ets de llegir en digital, de llegir en paper, de llegir en general, o què? O ets som...
2: A veure, desgraciadament o afortunadament hem de llegir molt per digitalment, pantalles, mòbil, ordinador...
1: Clar, no te n'escapes, és veritat, això,
2: clar,
1: eh? Això, que pots triar
2: realment...
1: amb algunes coses, però altres no te n'escapes.
2: No, realment no t'escapes mai. Però, és clar, si es pot algun dia així en paper, algun llibre tranquil·let, amb una ombra aquest estiu, i així, doncs, és més relaxant i va millor, i sembla més entenedor, i la llum del sol i tot... tot afavoreix.
1: Doncs vinga, arribem al punt de 8:45 del matí, moment per donar solució al personatge misteriós d'avui. Estem contents perquè ja hem rebut una resposta, la primera de la història d'aquest programa.
2: Oi, que bé!
1: Que ens ha respost el 611-481-381 donant nom i cognoms a aquesta veu.
3: Bon dia, de moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estat.
1: Molt fàcil, dèiem que era, tot i que nosaltres és molt fàcil perquè estem aquí, estem habituats a sentir-lo, però no ho és tant de fàcil.
2: Bueno, qui escolti Ràdio Tordera potser sí.
1: Sí, la Dolors Tresserres ha encertat que estàvem parlant del meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, en Joaquim Serra. Felicitats i gràcies per participar, Dolors.
2: Enhorabona, Dolors.
1: Per si no ho sabíem, avui som dimarts 22 de setembre del 2026. I quin panorama tenim avui?
2: Doncs mira, és un dels punts d'inflexió més rellevants del calendari astrològic. Marca la transició exacta entre l'energia de terra de Verge i l'inici de temporada de balança. Libra. En català suposo que Libra és Libra igual. Balança.
1: No domino molt.
2: Balança. Coincidint amb l'equinoci de tardor. Moment clau per avaluar que està descompensat a la vida personal o laboral.
1: Doncs vinga, moment d'anàlisi aquests dies. Nosaltres, de l'anàlisi, anem a repassar les efemèrides d'un dia com el d'avui. Què passava en un 22 de setembre al nostre poble? La història és important per saber d'on venim, així que hem de conèixer avui, Montse.
2: Doncs que tal dia com avui, el 22 de setembre de 1974, es va inaugurar la pista poliesportiva municipal, més conegut com Pavelló Parroquial. Un equipament que va marcar un abans i un després per al hockey patins i l'esport local, dotant la vila d'un espai cobert de referència, que, pocs anys després, viuria les grans festes estatals.
1: Festes també, alguna de quan plou, sobretot, però vaja, bàsicament gestes esportives.
2: Tinc la festa al cap, Albert. Viuria les grans gestes estatals i europees de l'equip de hockey patins d'èlit.
1: Doncs sí, grans records en el parroquial que, com dèiem, s'inauguraven un dia com el d'avui de fa 52 anys, Déu-n'hi-do. Anem amb els números de la sort.

0: Comencem amb el cupó diari de la 11. Quin és el número premiat?
1: 99.536, sèrie 026.
0: Aquest és el número premiat del cupó de la 11. Anem també a fer un repàs a les loteries i apostes de l'Estat. Anem amb la combinació guanyadora de la loteria primitiva.
1: Sí, doncs és el 1, 4, 20, 34, 36, 37.
0: Complementari i reintegrament.
1: 18, reintegrament 1.
0: I el jòquer?
1: El jòquer era els 114.000... Perdó, espera't.
0: No, diguem un número perquè és un número tan gros, és 11 milions...
1: Sí, 11.047.192.
0: A la Bonoloto, quina és la combinació guanyadora?
1: El 8, el 10, 14, 21, 34, 44.
0: Complementari 41, reintegrament l'1 i acabem amb l'Eurodreams.
1: El 0, el 11, el 20, el 22, el 38, el 39.
0: El número de somni al 5 i acabem amb el trio. El número premiat ha estat el 214, 2, 1, 4. Moment de fer repàs a la

0: Programació d'avui a Ràdio Tordera, quins programes recomanem i poden escoltar els nostres oients?
1: Un cop acabi l'informatiu, en 10:15 hi haurà el Tordera en directe. A 11:15, les càpsules de salut.
0: Avui al Tordera en directe parlem amb l'oficina de català de Tordera. Coneixerem encara les inscripcions que són obertes i tot el que hi ensenyen i que podem aprendre encara del català.
1: A 11:00, l'ara i aquí. A 3:00, l'hora Maresme. A 3:00... A 4:00, el Rambla 54. A 5:00, minuts musicals. A 6:00, la Caixa Tonta. A 8:00, el Xou de l'Esports. I a 9:00, la Particela.
0: Doncs vinga, sardanes per acabar el dia. Quatre minuts que passen de 9:15 del matí. A qui hem de felicitar avui?
1: Doncs avui és l'aniversari de Joan Jett. 68 anys fa avui l'icona indiscutible del rock i líder del grup Joan Jett, The Black Hearts.
0: I quina cançó posarem?
1: Doncs està claríssim, I Love You Rock and Roll.
0: M'agrada el rock and roll.

0: Montse, alguna dada curiosa més sobre aquesta cançó?
1: Sí, quan Joan Jett la va adaptar, perquè originalment no era seva, va cantar sobre un noi de 17 anys, i Shampit Dancing Tear, als Estats Units, de principis dels 80, que una dona cantés obertament sobre seduir un noi menor i emportar-se a la casa era una actitud absolutament trencadora i provocadora per l'època. I Love You.
0: Escolta, amb aquest I Love Rock and Roll anem amb més informació. Són 2:45 de 9 del matí.

0: Avui a l'entrevista de l'informatiu tenim el Tordera en directe, que com dèiem parlem amb l'oficina de català de Tordera ubicada a l'antic hospital del carrer Sant Antoni número 7, que ofereix cursos de català bàsic de nivell bàsic 1 i bàsic 3 en horari de vespre de 7 a 9, en grups d'entre 15 i 25 alumnes i la possibilitat d'obrir nous grups si augmenta la demanda. Avui al Tordera en directe Laia Perpinyà i Pau Coromines expliquen que el perfil d'alumnes és majoritàriament sud-americà i que ens expliquen també que, tot i que també hi ha persones del Marroc, Senegal i d'altres pobles veïns com Palafolls, Blanes o Malgrat, l'objectiu principal és crear nous hàbits parlats perquè els nouvinguts adoptin el català com a llengua d'ús.
1: A més dels cursos, el Consorci de la Normalització Lingüística impulsa el voluntariat per la llengua, els comerços aprenents i tallers de sensibilització. Tot i que alerten que la gent autòctona encara canvia massa sovint el castellà quan parla amb els estrangers. Escoltem Laia Perpinyà.
2: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català. Perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs, és una parella lingüística.
0: Escoltàvem a la Laia Perpinyà, la responsable de l'oficina català de Tordera, amb molts de cursos, molta formació, i també és curiós això, Montse, que ensenyin també els comerços, perquè moltes vegades, doncs això, que la gent quan va a comprar és aquell moment que parles.
1: Oh, i tant que sí.
0: Del temps de que si no trobo aquesta cosa, trobo l'altra, i val la pena fer un català.
1: Parlem en català, els comerços, el gimnàs, el pel carrer, està molt bé tot això, estem a casa nostra i hem d'anar protegint la nostra llengua.
0: Anem a repassar abans del darrer d'una nova ronda d'actualitat la previsió meteorològica.

0: Doncs repassem novament la previsió meteorològica per avui amb en Joaquim Serra. Bon dia.
1: Bon dia. De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt en marejol. Demà, doncs, es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podien repuntar una mica, i per tant continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any, de fet molt calorós pel que és l'època de l'any.

0: 5 minuts, encara no hi arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Escoltàvem la previsió meteorològica. Avui el temps també és protagonista a l'informatiu i és que us expliquem que acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatura rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. El setembre ha començat amb temperatures molt més altes del normal i precipitacions de caràcter discret.
1: Les dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Ho explica Quim Serra, el cap de serveis de meteorologia del Consell Comarcal.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
0: Escoltàvem en Joaquim Serra, que a més avui l'hem escollit com el nostre personatge misteriós. En l'àmbit comarcal, un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte l'internament en règim tancat del menor de 17 anys detingut en relació amb la presumpta violació d'una dona de 22 anys a Vidreres.
1: El jove havia estat arrestat divendres i posteriorment va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació per acabar d'esclarir els fets.
0: I avui us expliquem també que gairebé 1.400 centres educatius públics, entre elles les escoles públiques de Tordera, l'Ignasi Iglesias, la Raureda, l'Escola Serra de Miralles i Orsavinyà, han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Es tracta d'una protesta dels docents que de moment no es desbloqueja i que causa malestar en algunes famílies.
1: Davant d'això, algunes associacions de famílies d'alumnes s'estan plantejant muntar les colònies escolars des de les AFA, al marge dels centres. Així ho ha confirmat el programa Pep Montes, de les associacions d'empreses de lleure, AFELLEC.
3: Estan fent consultes a empreses associades nostres que presten habitualment aquests serveis i els demanen si podrien realitzar les activitats, les sortides, sense la presència de personal docent del centre. Sí. Però totes les empreses han tingut una o altra consulta perquè hi ha una situació d'una certa, diguem que d'incertesa, perquè és difícil precisar com se superarà aquesta situació i, per tant, hi ha molta pregunta, hi ha molta demanda.
0: Una situació que afecta, com dèiem, a les escoles de primària de Tordera, també, no ho havíem dit, afecta l'Institut Lluís Companys. Aquests són altres titulars que avui heu de conèixer. Una jornada on a Tordera parlarem d'una plantació pionera que combina la producció de suro i tòfona negra.
1: L'empresa TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cabe Home a Tordera.
0: I l'Hospital de Calella organitzarà demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Avui dimarts tindrem un temps, com dèiem, que continuarà dominat pel sol i les temperatures moderadament altes des de primeres hores del matí. L'ambient serà assolellat a tota la comarca i no s'esperen, evidentment, precipitacions. Anem a ampliar més aquesta informació local.
4: Bon dia, de moment, situació meteorològica.
0: Com us dèiem, una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte batejat com Tòfona en Suro, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic.
1: Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa de 1,25 hectàrees a Tordera, on es proven diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sòl i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
5: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny, molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
0: A Cave Home han confiat a TGV Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028.
1: El projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes, en robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de paletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble de l'actual.
0: I l'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. L'acte vol posar el focus en malalties no transmissibles, però és que un de cada 10 pacients pateix un dany evitable en rebre assistència sanitària.
1: Els experts assenyalen que la comunicació i la col·laboració entre pacients, familiars i professionals sanitaris és clau per millorar la seguretat en atenció. Ana Solanes, infermera referent en seguretat del pacient, explica a la ciutadania com pot implicar-se en la seva pròpia existència. L'escoltem.
6: Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar els professionals que t'atenen.
0: Actualitzem també les dades de circulació. Per tots aquells que hagiu de sortir de Tordera, sapigueu que l'àrea Tordera-Rodalies ara mateix la situació es considera normal. Circulació fluida a la Nacional 2 i la C32, també a la C35 i la GI512, i a l'AP7 també és fluida, tot i que hi ha zones d'obres i manteniment, sobretot a comarques de Girona i la Selva, i també doncs, ja sabem que a aquesta hora el trànsit comença a ser més dens pel que fa a camions. En trens, Rodalies de Catalunya, les línies R1 i RG1, en principi no hi ha incidències destacables més enllà dels retards puntuals de pocs minuts habituals en aquest servei. Actualitat general. La dona del president espanyol, Begoña Gómez, i la seva assessora seran finalment jutjades per un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat aquest dilluns l'obertura de judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació contra Gómez, i només malversació per Cristina Álvarez.
1: La Moncloa ha condemnat la decisió del jutge i ha assegurat que, durant la instrucció, ja ha quedat clara i demostrada la innocència de Gómez, així com la intenció política de la causa. Diana Morán és ministra de Ciència, Innovació i Universitats.
7: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además por jurado popular.
0: Males notícies. El preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar una escalada de preus.
1: En cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa entre els 1,91 euros, mig euro més que fa 3 mesos. En el cas de dièsel, el gasoil A, el preu gairebé és idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu.
0: Com dèiem, a Tordera ja es pot veure aquest preu de 2 euros al litre, per tant, calceu-vos a l'hora d'anar a posar benzina. En l'àmbit comarcal, la Blana es tornarà a convertir-se en punt de trobada de la cultura urbana amb la quarta edició del Blanes Urban Fest, el BUF, que celebrarà el 17 d'octubre. El festival arriba aquest any amb canvis en el format i la ubicació i es concentrarà en una única jornada d'activitats relacionades amb el grafit, la música, la dansa urbana, el breakdance i l'skate.
1: La principal novetat logística és que, en lloc d'estendre's durant tot el cap de setmana, tota la programació es concentrarà dissabte. A més, la majoria de les activitats s'estrenaran com l'escenari l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. La voluntat és que el recinte funcioni com un espai obert durant tota la jornada. Miguel González és dinamitzador de Nau 4, espai jove.
8: Al final el que volem és que sigui un espai lliure on la gent, tant jove com no jove, pugui passar i pugui gaudir d'aquesta jornada dedicada a l'art urbà i al hip-hop. Tindrem una varietat molt gran, tant de participacions i coses on pot participar com simplement per anar a consumir i veure una miqueta l'ambient d'aquella jornada.
0: 11 minuts i arribem a les 9 del matí. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres.
1: Les inscripcions poden apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera, tancat la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per a infants a partir de 3 anys, abans de donar per tancats els grups del proper dia 30.
0: A l'àmbit general, l'Atlètic respon a Mourinho i al Madrid. Stop, assetjament arbitral ja. Continua el colabrot amb Mourinho pel mig. Segurament l'hauran contactat també per agafar minuts als mitjans de comunicació. En aquest cas parlem, però, del Club Matalasser, que ha publicat un vídeo en què es veu sortir un paper d'una impressora. Es tracta d'una imatge de l'entrenador blanc a la roda de premsa de diumenge, subjectant el full amb les entrades que va reclamar i el missatge següent en espanyol i en anglès. Novament, l'Atlètic de Madrid utilitza, en aquest cas, vídeos per explicar-ho. Ho fa, en aquest cas, amb el lema Stop assetjament arbitral ja.
1: D'altra banda, la Real Federació Espanyola de Futbol va ser oficial la renovació del seleccionador fins al 2032. Aquestes han estat les paraules del seleccionador al renovar.
9: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar.
0: Senyor optimista, aquest. Ja no sé què, no sé si m'he perdut jo, potser algun títol de futbol que no tingui controlat. En Martí, que està més posat amb aquestes coses, el nostre tècnic de soc, però jo diria que si no sé què vol guanyar.
1: Campions del món,
0: han guanyat el Mundial, han guanyat l'Eurocopa, no ho sé, en fi. Anem a saber qui hem de felicitar avui. Obrim calendari, primer de tot, per mirar l'agenda.
1: Divendres a les 6 de la tarda hi haurà la presentació del fons documental del Club Bàsquet de Tordera. Serà l'antic Hospital de Pobres i amb entrada gratuïta.
0: A les 6 de la tarda anem a felicitar avui de qui és el sant.
1: Doncs avui, dimarts 22 de setembre, és Sant Maurici. També Sant Silvà, Sant Feliu i Santa Emèrita. Si en teniu alguna a la família o entre els amics, truqueu-los o bé envieu-los un missatge, que avui toca pagar el cafè.
0: No sé si amb un cafè em conformaria, jo potser voldria alguna cosa
1: una
0: més.
1: Una pasteta, també, acompanyar.
0: Vinga, 75 dies per al pont de desembre, anem a música.
10: Van a trobar estrelles deixant enrere la llum. Si ve de gust, torna a estar junts. Una taula plena...
0: Avui escoltem els lleidatans, el lleidatà Saxeni, una banda formada el 2019 amb un tipus de música pop i urbana similar als de Tietz o als Figaflowers. Quina cançó estem escoltant de fons, Montse?
1: Mòbil, claus i cartera. O Moneder.

0: 7 minuts, arribem a les 9 del matí, anem acabant aquesta hora informativa, anem amb una notícia curiosa d'avui. Quina és, Montse?
1: Doncs que condemnem a 4 anys de presó una estafadora de l'amor per robar 400.000 euros a un octogenari.
0: Vinga, va. No sé si és notícia curiosa, notícia del cor, successos o què, però vinga, va, explica'ns què ha passat.
1: L'engany es va guanyar la confiança de la víctima. Un home d'edat avançada que feia poc que s'havia quedat vidu, simulant una relació sentimental. Sota la promesa d'un futur, junts com a parella, la condemnada va convèncer la víctima perquè financés la meitat d'un habitatge a Dénia, a Alacant. La dona va aconseguir el número secret de la targeta de crèdit de l'octogenari i amb ella es va realitzar nombroses retirades d'efectiu en caixers i transferències bancàries al seu favor, sense el consentiment ni coneixement de l'home. Pobre home.
0: Doncs sí, i anem amb notícies de mascotes. A prop de 1.000 multes a Barcelona per portar els gossos deslligats fora de les zones permeses. L'Ajuntament de Barcelona ha aplicat prop de 1.000 sancions a propietaris per portar els gossos sense corretja fora dels espais expressament habilitats. I és que les autoritats recorden que els gossos han d'anar lligats per la via pública i per generals per garantir la convivència i la seguretat de la resta de ciutadans i dels mateixos animals. Les sancions per incomplir aquesta normativa oscil·len entre els 100 i els 600 euros depenent de la gravetat i de si l'animal està catalogat com a potencialment perillós. No són ben bé aquestes les xifres que tenim al nostre poble, però sí que també hi ha aquesta ordenança activa. Anem amb un darrer concurs per avui. Avui us hem parlat d'una nova inversió de Cave Home, que ha contractat una empresa per millorar el seu sistema logístic d'enviaments i que doncs, té un nou projecte amb una inversió inicial de 30, 45 o 100 milions d'euros. Aquesta és la pregunta que us fem. Montse, també te la faig a tu. Quina creus que és la inversió inicial que Cave Home fa en aquest nou projecte? Parlem de tants de diners, de fet, ja que déu-n'hi-do. 30, 45 o 100 milions d'euros?
1: 100 milions d'euros.
0: Truqueu-nos al 93-764-2893, envieu-nos un missatge al 611-381-381 i digueu-nos si són 30, 45 o 100 milions els euros destinats a aquesta nova inversió inicial que farà Cave Home al nostre poble.
1: Vinga, va.
0: Anem acabant, ho fem repassant què passava en un dia com el d'avui, en un 22 de setembre. La història és important per saber d'on venim, així doncs què hem de conèixer avui, Montse?
1: Doncs aquest el dia com avui, el 22 de setembre de 1974, es va inaugurar la pista poliesportiva municipal, més conegut com a pavelló parroquial. Un equipament que va marcar un abans i un després per la hockey patins i l'esport local. Dotant la vila d'un espai cobert de referència que, pocs anys després, viuria les grans gestes estatals i europees de l'equip hockey patins d'èlit.
0: Doncs, repassada les efemèrides, anem ja gairebé completant aquesta hora informativa. Ho fem amb les notícies del cor, les notícies dels famosos. Escoltàvem ara les efemèrides, acabarem amb les notícies del cor per abans donar també la solució de la dada d'avui. Les notícies del cor avui expliquem que tenim, doncs, moda avui com a protagonista. Explica'ns què tenim avui.
1: Que el dissenyador i expert de moda Joan Avellaneda ha analitzat el vestit de Penélope Cruz. Va lluir a la catifa vermella del Festival de Cinema de Sant Sebastià i per a la presentació de la pel·lícula La Invitación. Va dir que este look chonea mogollón. És a dir, el conjunt fa un efecte molt vulgar.
0: Molt bé, la traducció. Em deies que tu el vestit aquest ja l'havies vist i que tampoc t'acabava de fer el pes, eh?
1: No. Què va, sembla, no li queda gaire bé.
0: Em deies també que, o diu aquest senyor, que el tema també és una qüestió de marques, no?
1: No. Avellaneda va dir que l'actriu va canviar la seva marca de capçalera, Chanel, per un disseny de la firma Miss Sofsi. Una mica occidental, això. Que estava massa recarregat de pedres i una estructura que li restava sofisticació.
0: Doncs vinga, acabem, ho fem amb la solució de la dada que us demanàvem, quina era la inversió inicial que Cave Home ha fet o farà al nostre poble en aquesta ampliació de les seves possibilitats de distribució, que finalment és de 45 milions d'euros els que s'invertiran per ampliar la capacitat d'aquest centre en la distribució. Nosaltres que posem ja punt i final a aquesta hora informativa.
1: Fins divendres.
0: Us han parlat la Montse Solà, les Vies de So, Martí Miret, us ha parlat Albert Sabater. Ara a les 9, novament, tornem a posar-nos al dia amb l'avanç informatiu de les 9 amb el nostre company Lluís Sabater. Fins demà, adéu-siau.

0: 9 en punt del matí, moment d'avançar alguns dels titulars destacats aquesta jornada a Tordera. Aquest dimarts, 22 de setembre, acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus vam arribar i precipitacions molt escasses. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials tant a Tordera com a la comarca. Escoltem en Quim Serra.
1: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
0: Es realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i s'ha fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels investigadors, en Dalmau Albó.
2: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
0: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Keyhome a Tordera. La instal·lació que entrarà en funcionament a finals de 2018 duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. I l'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. L'acte vol posar el focus en les malalties no transmissibles. Un de cada 10 pacients pateix un dany evitable en rebre assistència sanitària. Anna Solanes és infermera referent de seguretat al pacient.
3: Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar els professionals que t'atenen.
0: L'Ajuntament i l'Arxiu Municipal presenten el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Escoltem el regidor de Cultura, Pere García.
4: Ens fa molta il·lusió doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
0: I les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera es tanquen aquesta setmana. Un informatiu, on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com també avui a la segona part de l'informatiu amb el Tordera en directe, avui parlant del Consorci de Normalització Lingüística i de les propostes que ens ofereixen de cara a aquest curs escolar. Tot plegat ho expliquem d'aquí una hora a l'informatiu de Ràdio Tordera. Fins llavors.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 7 minuts, després de la primera hora informativa, la segona amb més música és la revista de l'informatiu. Des d'ara fins a les 10 del matí anirem repassant més informació d'avui, dimarts 22 de setembre, amb un format diferent. Primer de tot, com sempre, repassarem el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Recordarem l'article d'opinió que avui signa l'escriptor Juan Tallón. A continuació tindrem informació de servei i acabarem, com sempre, amb les efemèrides tan informatives com musicals d'aquest dimarts 22 de setembre. Comencem amb el repàs a les portades d'avui. Avui val a dir que moltes d'elles estan patrocinades amb anuncis de la Generalitat que embolcallen les portades, així que ens haurem de remetre a l'edició digital. No és el cas de l'Ara, que diu que el jutge Peinado envia a Begoña Gómez a judici. La Moncloa veu persecució judicial a la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar les seves filles. La fotografia de portada se l'emporta Penélope Cruz a la desfilada. En els darrers premis, diu un consell als Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. L'actriu interpreta un paper petit però essencial a la bola negra dels Javis que es va projectar al Festival de Sant Sebastià. La inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. Els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. Veiem la instantània de l'exalcaldessa novament recuperant el rol d'activista al costat d'altres companys impedint el pas de les forces de seguretat. Dos apunts més d'aquesta portada. 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions. I només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport. El Punt Avui destaca avui l'amnistia, que diu que busca l'aval final al Tribunal Constitucional. Boye mena la pressa al Tribunal de Comptes amb l'amnistia i denuncia les maniobres de tots els sindicats contraris. Denuncien que una dona de l'Hospitalet s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Plataforma per la Llengua impulsa un manifest per defensar el català a l'escola enfront dels atacs judicials. Com dèiem, avui portada patrocinada de La Vanguardia, la versió en digital destaca que Feijó i Weber exigeixen al Marroc facilitar el retorn d'immigrants. El líder dels populars europeus vincula la regularització amb l'entrada massiva a Ceuta. L'executiu busca espais per 3.500 immigrants encara al carrer a Ceuta. Hospitals de Barcelona i Girona treballen en xarxa per tractar el càncer. El robatori de cable de coure arriba als carregadors de cotxes elèctrics. Sánchez llença una estratègia d'intel·ligència artificial i carrega contra els tecnooligarques. En internacional, fotografia per Meloni, la primera ministra italiana, diu que la relació amb músic amb Moscou divideix la dreta i l'esquerra de cara a les generals. El periòdico de Catalunya, avui també, com dèiem, en portada patrocinada per la Generalitat, destaca en la seva versió digital que juristes proposen reconèixer els rius catalans com a persones jurídiques. Els experts en lleis defensen en un informe que l'actual marc legal autonòmic permetria dotar d'aquest estatus el Gaià, el Ter, el Llobregat, el Besòs, la Muga i la Tordera. I amb això guanyarien protecció ambiental efectiva.

Aquesta és la portada del Periódico de Catalunya. Anem amb més diaris. En aquest cas ja de l'àmbit espanyol. El Mundo diu que el govern desacredita el jurat de Begoña abans de que l'escullin. Peinado l'envia a judici per malversació i tràfic d'influències comesos després de l'arribada del seu marit al poder. Aprecia, juntament amb altres 5 jutges, que va oferir favors o influències per projectar la seva carrera professional. Imatge pel seleccionador espanyol escenificant la seva renovació fins al 2032 amb una samarreta amb el seu nom i amb el 2032 de la seleccionador de la selecció espanyola. De la Fuente diu com anar amb Madonna pel carrer. Els seus 65 anys estarà fins al 2032, un fet inèdit, havent-se convertit ja en una celebritat. El jutge dona 3 dies a Zapatero per explicar les joies i demana un altre peritatge sobre el seu valor. El president del PP europeu diu o es pregunta què busca Sánchez en aquest caos. I cau un 40% la inversió neta estrangera a Espanya, la de grups d'Estats Units, un 230%. L'ABC diu que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges. Reitera la seva innocència, apel·la que sigui equànime i imparteixi justícia i condemna la instrucció injusta i arbitrària del jutge Peinado per acusar-la d'aprofitar-se de la seva condició de dona del president. Fotografia de portada per Sánchez i Zapatero en una foto d'arxiu. Els veiem a tots dos somrient. Titula l'ABC Units per la banqueta dels acusats. El poder socialista diu davant dels jutges, en el que és el titular de l'editorial del dia. I completem la premsa generalista amb El País. Diu que el jutge Peinado obre judici amb jurat a Begoña Gómez. Li atribueix malversació i tràfic d'influències. Pren la decisió pocs dies abans de que abandoni la carrera per la jubilació. El govern ho atribueix a una persecució política a la resolució de l'instructor. El magistrat també dona 3 dies a Zapatero per donar informació sobre les joies. Fotografia de portada per Friedrich Merz, el canciller i president del CDU alemany, va afirmar ahir que el seu partit està en un profund punt d'inflexió. El veiem amb cara de pomes agres, amb una fotografia en un primer pla en aquesta portada, titula Punt d'inflexió per Merz després de la debacle. Interior reforça la frontera de Ceuta i Melilla davant l'amenaça d'una altra entrada. Les principals televisions dels Estats Units planten cara a Donald Trump pels seus vetos. La gran indústria alerta de possibles parades pel preu de l'energia. Entrevista al cap de cirurgia ortopèdica del Ramón y Cajal, Basilio de la Torre. Diu que canviem la prioritat dels pacients perquè no eren preferents. I acabem així amb les portades de la premsa generalista. Seguim encara al quiosc, anem a repassar titulars esportius i econòmics. Amb Mourinho marcant l'agenda mediàtica, el veiem a pràcticament, o amb referències a pràcticament totes les portades de la premsa esportiva d'avui, tant la de Madrid com també la de Barcelona. Així es porta amb un primer pla de Mourinho, diu stop assetjament arbitral. L'Atlético de Madrid denuncia les provocadores declaracions de Mourinho després de la derrota dels blancs en el derbi. Les excuses del tècnic no amaguen el pitjor inici del Madrid a les últimes temporades i la baixa forma de futbolistes com Vinícius. Del Barça diu que Rafinha, la gran reconversió a davanter centre. També imatge per De La Fuente escenificant la seva renovació. Casador, operat de la clavícula, estarà 3 mesos de baixa, l'ara ja jugador del Deportivo de la Coruña. Mundo Deportivo, amb imatge també de Mourinho, cridant a peu de gespa, diu Teatre del Dolent. Torna el Mourinho de sempre, dramatitza les queixes per l'arbitratge per ocultar el pobre joc blanc. Només 7 mesos enrere, quan dirigia el Benfica, es va queixar dels ajuts dels col·legiats al Real Madrid.
Imatge també per la davantera del Barça. Veiem a Fermín, Gordon, Lamine i Rafinha, diu el millor d'Europa. El Flick Team és l'únic equip de les lligues top en ple de triomfs a la Lliga i Europa. Treure 6 punts de renda al Madrid després de 7 jornades és garantia de títol al llarg de la història. L'As dedica la portada a Mbappé. Diu, s'ha de treballar i fer més. Mbappé parla amb aquest diari després del derbi i fa propòsit d'esmena. Diu, perquè torni la il·lusió i els títols. Mai he parlat d'àrbits i tampoc ho faré ara. El Madrid recolza les declaracions de Mourinho sobre Ortiz Arias i l'Atlètic respon amb ironia i amb impressora. Stop assetjament arbitral ja. Tanquem la plana esportiva amb el Marca, amb fotografia de dues imatges. Una de Mourinho a la roda de premsa i l'altra també d'una altra jugada polèmica, diu el derbi del mai acabar. El Madrid afegeix a les seves ferotges crítiques un altre penal no assenyalat per una mà de Pubill. L'Atlètic no dona crèdit a les queixes exposades per Mourinho. Diu, hi ha línies que no es poden traspassar i ho ha tornat a fer. També amb imatge de De La Fuente amb la samarreta on llegim aquest 2032, la data en què ha renovat el seleccionador espanyol. Acabem amb apunts econòmics. Cinco Días diu que Sánchez rebutja l'autoregulació per la intel·ligència artificial. El president demana un nou contracte social davant dels canvis derivats d'aquesta tecnologia. L'economista diu que als Estats Units quantiplica les seves desinversions a Espanya. Més de 3.800 milions van tornar als Estats Units des del nostre país, diu, al tancament del primer semestre. I finalment, Expansió diu que Santander es llança a pels joves inversors. Competirà amb la banca digital amb nous productes d'estalvi i inversió. Acabem així el nostre repàs a la premsa d'avui dimarts 22 de setembre. Fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.

0: És salut.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: 107.1 FM.

Escolta, amb els senyals horaris de 2:15 del matí d'avui, dimarts 22 de setembre del 2026. Avui és el Dia Mundial del Rinoceront, celebració dedicada a conscienciar sobre la projecció de les 5 espècies de rinoceront existents greument amenaçades per la caça furtiva i el comerç il·legal de la seva banya. Avui a Sant Maurici, la llegenda explica que era el cap de la legió tebana, integrada enterament per cristians. Segons la tradició, va ser executat juntament amb tots els seus soldats per negar-se a fer sacrificis als déus romans i a perseguir altres cristians. Avui fa anys el cantant Andrea Bocelli, que en fa 67, i Tom Felton, actor que va interpretar Draco Malfoy a la saga Harry Potter, que fa 39 anys. Falten 33 dies per el canvi d'hora, que serà el diumenge 25 d'octubre. I també falten 20 dies pel proper festiu a Catalunya, que serà el dilluns 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb el cel ben clar i assolellat, amb temperatures màximes al voltant dels 26-28 graus i les mínimes suaus d'uns 18 graus. Demà dimecres es mantindrà un temps molt similar, amb pocs núvols i sense risc de pluja. Avui llegim que als Estats Units el restaurant d'un xef de reconegut prestigi ha començat a oferir en el seu menú degustació formatge d'aire, elaborat a partir de proteïnes capturades i fermentades directament de l'atmosfera mitjançant energia solar, obrint un debat sobre el futur de la gastronomia sostenible. El calendari del pagès diu que és moment ideal per plantar o sembrar espinacs, cebes, bledes i carxofes i per recollir les últimes collites d'estiu, com les mongetes tendres. Diu també: setembre boirós, gran millorós, setembre plujós, gran segadurós. Avui tenim mercat a tocar de la ràdio a la plaça de l'Església, mercat de fruita i verdura. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia de Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Avui hi ha recollida d'escombraries a Sant Daniel i a Terra Brava. Cal trucar al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui us recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera recuperar el debut golejador del Club Futbol Tordera contra el Vidrarenc. I acabem amb una frase cèlebre de Mark Twain. Diu: el secret per anar per davant és començar.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí anem a repassar que era notícia en un 22 de setembre a Tordera. Avui fa 10 anys la congregació de Badrunes havia deixat de tenir presència al nostre poble després de que les darreres germanes que hi vivien, la germana Rosa i la germana Montserrat, s'haguessin incorporat a la comunitat de Caldes de Malavella, on residia la germana Victòria en aquell moment. I també després de que la germana Montgrony s'hagués traslladat a la comunitat de Puigcerdà. Això volia dir que es tancava un període de 137 anys de presència a Tordera. Les germanes ja no exercien la docència i només feien tasques de suport en el centre. El director de l'escola Badruna a Tordera, Àngel Vallicrosa, ens recordava els inicis de la congregació al nostre poble.
1: La història ens explica que el 1879, un 30 d'abril, arriben quatre germanes de Tordera, i comencen la seva tasca, que diem. A veure, les germanes, elles bàsicament anaven a llocs que els sol·licitaven. Joaquim era Badruna, i el seu tarannà, fundadora de Vic, allà se'ls demanava, sigui per hospitals, sigui per centres geriàtrics, per cuidar malalts, vull dir, o gent gran, elles hi anaven, aportaven el seu voluntariat i ajudaven, evidentment, a canvi un sosteniment, donar-los vivenda i donar-los casa. El cas de Tordera va ser justament per un prom, en aquest cas el senyor Ferrer Comaleres, i el rector del poble. Molts altres eren un conveni amb ajuntament, en aquest cas a Tordera no va ser així, va ser ben bé aquest prom i el d'allò i el rector. I doncs van sol·licitar les germanes que vinguessin una comunitat, a canvi se'ls va donar se'ls va deixar una residència, i allà van començar amb l'objectiu únic, era educar les noies del poble. Evidentment amb l'objectiu d'educar-les, però amb la fe cristiana, i a més per les labors de la casa. El que passa que aquí s'aprofitava i se feien totes altres matèries que no només fossin aquestes. I a partir d'allà, han anat passant els 137 anys adaptant-se als temps i les noves circumstàncies.
0: La comunitat de les germanes carmelites Badrunes a Tordera havia realitzat una important tasca pedagògica amb les nenes en un primer moment i també amb els nens. Posteriorment, d'una manera gairebé constant, sempre preservant la dedicació a l'ensenyament d'infants, Vallicrosa destacava el tarannà i les noves metodologies que les germanes van aplicar a l'escola.
1: Home, ens ha deixat un bon legat, no? Primer de tot, evidentment ens deixen sempre unes instal·lacions, no cal dir, en la qual elles sempre van vetllar perquè puguis estar al màxim ben acondicionades, però sobretot ens han deixat un tarannà, el tarannà que justament marcava els seus orígens, que és Joaquim Badruna, amb una filosofia d'acollida, una filosofia familiar, una filosofia d'alegria, una filosofia d'adaptar-se a noves metodologies. I és veritat que bé, va ser una oportunitat molt forta per les noies de Tordera, perquè clar, abans els nois hi havia alguna cosa, però les noies que estaven ben bé relegat al tema educatiu, i això va ser una bona oportunitat per fer un rellançament formatiu al sector femení, en el qual que dintre d'aquí fins i tot durant aquesta història hem pogut veure que s'havia format gent per anar a batxillerat, s'havia format per comerç, i després els ensenyaments obligatoris com són ara l'últim que era IGB i ara tot el que és primària. I això, dius, ens ha anat fent el tema ensenyament, però després a nosaltres també molts dels que estem en plantilla han sigut exalumnes, i d'altres que hem treballat amb ells i ens hem format també amb les germanes, i per tant intentem portar que l'ànima que elles ens han transmès no es perdi, no? Voldríem, evidentment, nous canvis i noves maneres, però l'ànima hi ha de ser.
0: L'escola tenia previst fer un acte de reconeixement a la congregació Badruna per agrair la seva tasca al poble. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, la Corporació de Salut i la Selva impulsava la ruta de la complexitat, una eina que havia de permetre als professionals conèixer millor tots els recursos assistencials disponibles al territori i derivar adequadament les persones fràgils amb malalties cròniques, complexes o avançades. Aquella iniciativa, promoguda pel Departament de Salut i la Regió Sanitària de Girona, tenia com a objectiu millorar la continuïtat i la qualitat de l'atenció a aquells pacients que sovint necessitaven la implicació de diferents serveis sanitaris i socials. I també fa 5 anys explicàvem que l'oci nocturn podria ampliar l'horari a partir d'aquella mitjanit, però només els espais a l'exterior i fins a les 3 de la matinada. Així ho havia decidit el Procicat, Els locals d'oci tindrien mitja hora per desallotjar els espais a partir de les 3 de la matinada. La mascareta era obligatòria quan no es consumís i no es permetia el ball. La Generalitat informava que s'havia proposat un horitzó proper per poder obrir els espais interiors, amb la possibilitat de fer el certificat Covid sempre que la situació epidemiològica ho permetés. Segons les patronals, aquella data seria a partir del 15 d'octubre i es permetria fer servir la pista de ball amb un aforament limitat. Ho explicava el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, Joaquim Boades.
2: La mesura de l'ampliació horària en espais d'oci nocturn exteriors doncs arriba tard, perquè evidentment ja ens trobem aquí al final de l'estiu i a punt d'encarar octubre, no? Per tant, la climatologia no acompanyarà tant, però bueno, en qualsevol cas més val tard que mai. Si hagués sigut bo que el 15 de juliol, quan es va reduir l'horari de les 3:30 fins a les 0:30, no s'hagués produït, perquè ha sigut totalment innecessari, totalment contraproduent, com hem vist en tots els botellots que hi ha hagut durant tot l'estiu, doncs evidentment va ser una mesura equivocada.
0: L'obertura justificada per una millora dels indicadors sanitaris de la pandèmia. La restauració també ampliava horaris fins a la 1 de la matinada, mitja hora per desallotjar. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 22 de setembre al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornarem amb música.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Anem camí de les 10 del matí, ens en separen encara no 16 minuts. Comencem amb efemèrides musicals. En un dia com el d'avui, de l'any 1957, naixia el cantautor, poeta i actor australià, líder de la banda Nick Cave and the Bad Seeds. Ho feia, doncs, com dèiem, una de les veus més característiques del país australià pel que fa a música. Anem amb un dels seus clàssics, concretament, amb aquest Into My Arms.

Nick Cave and the Backseats amb aquest Into My Arms, un dels seus grans clàssics. 11 minuts i serà a les 10 del matí, en un dia com el d'avui, en un 22 de setembre de l'any 1958, naixia el reconegut tenor i cantautor italià Andrea Bocelli.

Conté per tiro, la cançó que escoltàvem d'Andrea Bocelli, que naixia en un dia com el d'avui, de l'any 1958. El 1956 naixia la cantant nord-americana famosa pel tema You Light Up My Life, de l'any 1977. Estem parlant de Debbie Bond.

Il·lumines la meva vida, You Light Up My Life, aquest tema de Debbie Bond, segurament el tema de la seva vida musical. Anem amb una darrera referència musical al dia d'avui. En un 22 de setembre de l'any 1969 es publicava oficialment l'àlbum Abbey Road dels Beatles. Amb ells ens acomiadem. Fins demà, adeu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatura rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials tant a la comarca com també al nostre poble. En Quim Serres, responsable del Servei de Meteorologia.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
1: Un dimarts 22 de setembre, on també us expliquem que realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels tècnics investigadors, Dalmau Albó.
3: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals del 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. L'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. L'acte vol posar el focus en les malalties no transmissibles. Un de cada 10 pacients pateix un dany evitable en rebre assistència sanitària. Anna Solanes és infermera referent de seguretat del pacient.
4: Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar els professionals que t'atenen.
1: L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Pere García és regidor de Cultura.
5: Ens fa molta il·lusió doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
1: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per infants a partir de 3 anys abans de donar per tancats els grups el proper dia 30. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt en marejol. Demà doncs es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any. De fet, molt calorós pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, encara pujaran més. Les temperatures probablement tocaran sostre aquesta setmana. Fins i tot a prop de la costa es podrien superar els 30 graus, mentre que amb l'arribada del cap de setmana tindrem més núvols, núvols baixos, sobretot de cara a diumenge, i això podria afavorir un lleuger descens de temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures superiors a les normals.
1: Un informatiu que, d'entre d'altres, tindrem a la segona part al Tordera en directe, avui visitant el Consorci per la Normalització Lingüística de Tordera per conèixer els cursos que ofereixen de català aquest curs 26-27. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Acabat l'estiu, és moment de fer un balanç meteorològic. El termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima a Tordera, assolit el passat 8 de juliol. Temperatura que, segons les dades que disposa aquesta emissora, serien un rècord històric de Tordera. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període estival de juny, juliol i agost. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, durant el mes de juny la mitjana a Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual hauria de rondar els 21 graus, gairebé 2 graus, per tant, per sobre. El mes de juliol es va registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura molt elevada respecte als 26,7 graus esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu en temperatures anòmales amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més. Una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, tres quarts del mateix. Hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, arribant als 34 graus de màxima al primer cap de setmana de setembre, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret a l'entrada de la tardor. Escoltem en Quim Serra.
1: I de moment, doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes, encara amb temperatures altes. El primer cap de setmana del mes de setembre, aquí a Tordera, s'arribava a 34 de màxima. Per tant, temperatures molt altes que, afortunadament, en les últimes hores ens han donat un respir amb aquest canvi de temps que també ens ha portat algunes pluges, tot i que, de moment, pel que seria ja mirant cap a la tardor, de moment són poc importants.
0: L'estiu d'aquest 2026 ha estat, doncs, excepcionalment càlid, tot i que l'escalfament global farà que cada vegada ho sigui més, segons els experts. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i la tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant els efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa d'1,25 metres a Tordera, on es preveuen diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un prototip. Estem parlant d'una plantació, en aquest cas pionera i molt innovadora, ja que el que busca és testar o verificar les possibilitats, doncs, productives de la plantació que combina plantes d'alzina surera micorrizades amb tòfona negra. La temàtica és que aquí la tòfona negra i el suro tenen requeriments edàfics diferents, és a dir, una que és el suro és una espècie bàsicament com anomenem és calcífuga, és a dir, requereix de sòls àcids, silícics, i en canvi la tòfona negra requereix de sòls carbonatats per desenvolupar-se. I, per tant, aquí està part del kit de la qüestió, veure si podem aconseguir aquesta coproducció conjunta d'aquestes dues espècies, que per altra banda seria molt interessant per Catalunya, diguem, doncs per les regions sureres, donar doncs aquesta productivitat a aquestes plantacions.
0: Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'ha detectat presència del fong de la tòfona amb mostres de sòl properes als arbres que havien estat inoculats. Ho explica el tècnic de gestió forestal.
2: Sí, en aquest cas som optimistes, precavuts però optimistes, ja que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni. Com sabem, doncs, zones amb clima mediterrani, l'estiu del primer any és fonamental doncs, que les plantes sobrevisquin. En aquest cas, doncs, s'ha garantit el seu correcte desenvolupament. Per tant, són positius. A més, hem vist que les esmenes calcàries han aconseguit modificar dos paràmetres del sòl, com són el pH i la concentració de l'iocalci. Per tant, han estat efectives. A partir d'aquí seguirem monitoritzant la plantació.
0: Els arbres també han mostrat una bona adaptació a les condicions de la finca. Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina sobrera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra desenvolupa millor en terrenys amb presència de calci. El projecte continuarà, per tant, amb el seguiment del creixement dels arbres, l'evolució del fong i la resposta del terreny.
2: En aquest cas, primer de tot ens focalitzarem en aquesta primera fase, doncs ens hem focalitzat en veure si el creixement de les plantes era el correcte, i llavors pel que fa al fong podem centrar-nos en veure com la fase vegetativa, que diem, del fong, és a dir, tant el miceli, el sòl, que és aquesta fase del fong que s'encarrega doncs, de colonitzar tot el terreny al voltant de la planta, com les micorrises, que són aquestes associacions que forma el fong amb les arrels de la planta, si s'estableixen correctament. El principal repte, o un dels principals, com deia, és veure si això és possible, no? Ja que, com diem, aquestes dues espècies tenen a priori requeriments diferents, tot i que és conegut algunes zones on el suro o es coneix alguna planta de suro que produeix tòfona en terrenys carbonatats, o bé també es coneixen plantacions, com és el cas d'Austràlia, on trobem plantacions de suros que produeixen tòfona en terrenys silícics, àcids, on abans s'hi han fet aquestes esmenes calcàries.
0: L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals, mantenir la gestió de les suredes i fer-les més resistents al canvi climàtic.

0: Cave Home ha confiat amb TGW Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. El projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de poletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble que l'actual. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través de diferents canals de venda de Cave, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de les comandes. El centre també està preparat per gestionar productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a envoltoris de 2,4 metres de llargada, habituals en el sector del mobiliari i la decoració. I amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient es vol conscienciar sobre els danys evitables en l'atenció sanitària. Enguany l'edició està dedicada a les malalties no transmissibles com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques. Segons les estimacions, un de cada 10 pacients pot patir un dany mentre rep assistència sanitària i més de la meitat d'aquests casos es pot prevenir. Les persones que conviuen amb una malaltia no transmissibles són especialment vulnerables, ja que la seva exposició freqüent al sistema de salut augmenta el risc de danys amb el pas del temps. Els experts assenyalen que la comunicació i la col·laboració entre pacients, familiars i professionals sanitaris és clau per millorar la seguretat en l'atenció. Per commemorar la jornada, la Unitat de Qualitat de la Corporació ha organitzat aquest 16 de setembre una xerrada a càrrec d'Anna Solanes, infermera referent de Salut del pacient, per explicar a la ciutadania com explicar-se en la seva pròpia assistència.
1: Tots aquells incidents que podem evitar i que poden patir el pacient quan està dintre d'un procés assistencial. Per exemple, errors de medicació, errors en la identificació dels pacients, error de diagnòstics per manca d'informació. Has de saber quina medicació prens per evitar errors de medicació. Has de portar sempre la llista de medicació que prens, has de saber perfectament la medicació que estàs prenent i fer-la saber als professionals que t'atenen. Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar els professionals que t'atenen.
0: Durant la sessió s'ha explicat diverses recomanacions pràctiques, com portar sempre la llista actualitzada dels medicaments amb dosis i horaris, informar de les al·lèrgies, encara que constin a la història clínica, demanar al personal sanitari que renti les mans abans de qualsevol contacte, portar sabata tancada en cas d'ingrés per prevenir caigudes i preguntar tots els dubtes als professionals sobre la malaltia, el tractament o els procediments. Amb aquestes mesures es pretén que els pacients esdevinguin part activa de la seva pròpia seguretat i contribueixin a reduir els danys evitables en el sistema sanitari.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat la presentació d'un nou fons històric que passarà a formar part de l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta de la documentació del Club Bàsquet Tordera, una incorporació que ha estat rebuda amb gran entusiasme. L'objectiu d'aquesta iniciativa és preservar i custodiar el llegat d'aquest club, que ha jugat un paper significatiu en la història esportiva del municipi i en la vida de nombrosos esportistes que n'han format part. El fons està compost per una rica col·lecció de documentació original que inclou fotografies, carnets i documents propis de les juntes directives del club al llarg dels anys. Pere García, regidor de Cultura, ha expressat la seva satisfacció per aquesta custòdia, ha subratllat la importància de preservar aquest testimoni crucial per al municipi.
2: Ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club, i evidentment, doncs, també és un recull important, doncs, d'aquesta documentació original, fotos, carnets, documentació pròpia de la junta directiva del club, que ara quedarà, doncs, ben custodiat per l'Arxiu Històric Municipal, i creiem, doncs, que és important, doncs, poder anar preservant aquest testimoni i aquest llegat per al nostre municipi.
1: L'acte oficial de presentació tindrà lloc aquest divendres 25 de setembre a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui assistir-hi. I les famílies que vulguin apuntar els seus infants a la nova temporada del Club Twirling Vila de Tordera tenen temps només fins la setmana vinent, concretament fins al dia 30, per formalitzar la matrícula. Després d'haver obert les inscripcions a inicis de mes, l'entitat esportiva encara ara la recta final d'aquest procés d'admissió. Aquesta disciplina està oberta a tots els nens i nenes a partir de 3 anys. Per a aquelles famílies o infants que encara estiguin indecisos abans del tancament definitiu de les places, el club manté activa una promoció especial d'última hora que permet als nous esportistes provar 2 classes de manera totalment gratuïta. Els entrenaments regulars per aquesta temporada estan programats per els dilluns i els divendres en horari de tarda, que anirà de 6:15 a 7:15. Tothom qui vulgui obtenir més informació es pot posar en contacte directe amb l'entitat a través del seu perfil oficial d'Instagram, Twirling Vila de Tordera, o bé al número 610-89-76-81. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat seré, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos els podrien prevenir amb hàbits saludables i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Ens ho amplia tot plegat, Maite Podó.
6: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
6: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
6: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Parlem del temps. Previsió meteorològica que esperem aquest dimarts, també els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia, i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la amb marjol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Ens hem desplaçat amb una de les aules que feu servir, Laia. No sé si utilitzeu moltes aules, en feu servir una sempre o com funciona això?
2: Nosaltres en fem servir una només, d'acord? En principi és... estem aquí a l'antic hospital, val? Al carrer Sant Antoni número 7, tenim l'oficina i tenim l'aula, d'acord? Llavors, just quan entres, a mà dreta hi ha l'aula, i sempre és la mateixa. Vull dir que estem a peu de carrer, per tant, si algú té una mobilitat reduïda, és de fàcil accés, tenim també el servei, vull dir, aigua també, vull dir, està molt ben instal·lat. El tema d'horaris... Val? Aquest any, tal com en Pau ha explicat, sortirem amb cursos de vespre, d'acord? És a dir, són cursos que fem dilluns i dimecres al bàsic 1 i dimarts i dijous al bàsic 3, de 7 a 9 del vespre. En principi, el matí de moment no oferim res, d'acord? Però tot anirà una mica en funció de les inscripcions, perquè si veiem que realment no, hi ha molta demanda, llavors sempre ens podem de replantejar obrir-ne un. Llavors, normalment els grups són de 25 i amb 15, no, més o menys, ja obrim el grup, d'acord?
1: Quin perfil més o menys heu tingut fins ara i quins esperes o creus que tindreu d'inscripcions de cara a aquest nou curs?
2: A veure,
1: sí,
2: els cursos que jo vaig fer més o menys era nivell sud-americà, d'acord? És veritat que a l'estiu es va fer un curs aquí intensiu i com a cosa així una mica extraordinària és que jo vaig tenir 6 alumnes de Senegal, que a Tordera jo no era pas una de les, no, de les ètnies, cultures, doncs que hàgim tingut a classe. Abans havíem tingut molt de marroquís... I ara jo crec, bueno, el perfil d'en Pau no ho sé, però a la classe jo trobo que hi ha molta gent d'això, no?, sud-americana. I l'edat, o molt joves, perquè clar, nosaltres fem cursos a partir de 18 anys, però és veritat.

0: tinguin o quin perfil cultural o quina franja d'edat tinguin els alumnes.
1: Entenc, per tant, que sobretot també es deu treballar la part de parlar, no? De practicar, de parlar-lo, i que també tingui una sortida ja més enllà de l'acadèmica o del certificat, també del dia a dia.
0: Absolutament. Això té relació amb una de les línies del consorci, jo crec que això es pot dir clarament, que és que el que volem és crear nous hàbits parlats, no? És a dir, que aquestes persones nouvingudes, en la majoria dels alumnes són nouvinguts, per tant, que adoptin el català com a llengua pròpia, no? Com a llengua pròpia, com a llengua d'ús, i aquesta és la línia de treball. Evidentment, són classes reduïdes, no són classes... Són classes, com ha explicat la Laia abans, de màxim, habitualment una mitjana de 15 alumnes, 15, 20, 25 alumnes, tant de bo n'hi hagi 25 alguna classe. Sí que és cert que al final acaben sent 15, 20, i doncs és possible fer dinàmiques orals, per tant és l'objectiu, clarament. Sí.
1: Ens parlaves que era un dels objectius del Consorci per la Normalització Lingüística, sí. Aquest nom que expliquem sempre, dona'ns fins a 5 cèntims per situar també l'entitat aquí en el nostre poble i també en aquesta tasca que feu vosaltres.
0: Doncs aquí en el nostre poble fa molts anys, no sabem exactament quants, però fa molts que hi està fent cursos, està fent feina aquí a Tordera, i com a entitat existeix des de finals dels anys 80, sí. Si no, ara mateix no tinc la data exacta, però crec que és 1988-89, i actualment està visquent un impuls i una ampliació gran, diguéssim.
1: Esteu aquí a Tordera, entenc que els pobles veïns també hi sou, o bé gent d'altres pobles també aquí a Tordera?
2: També, sí, nosaltres estem rebent alumnes de llocs propers, és a dir, hem tingut alumnes de Palafolls, algun de Blanes, algun de Santa Susana, de Malgrat, llavors també tenim, no, oficines escampades per tot Catalunya, llavors les més properes són Blanes, Pineda, Calella, i llavors, no, la nostra central és Mataró. Llavors, els alumnes, no, com que tenim molta oferta, està molt bé perquè els alumnes, no, es poden moure una mica. És a dir, si aquí, per exemple, a Tordera no podem oferir tots els nivells, nosaltres sempre donem l'opció de poder oferir a l'alumne, doncs, una altra opció, no? Fem cursos en línia també, que això amb el tema de la pandèmia, doncs, es va com obrir més, no? Que fins ara potser eren molt presencials, però ara es fan cursos en línia. Vull dir que hi ha gent, no, que per horaris, que a vegades tenen horaris alterns, no? No poden venir, però que sàpiguen que també poden fer-ho de manera presencial.
1: A part d'aquesta formació, diguéssim, més reclara, com a consorci, també com a oficina de català, feu altres activitats, no? Voluntariats, trobades de comerços, qüestions, tallers més temàtics, explicar-nos com això que feu, però no sense sentits.
2: Mira, així, de manera ràpida, una altra cosa que oferim aquí al consorci, no? Que, com ha dit en Pau, l'objectiu és, sobretot, doncs, conèixer el català, no? I difondre'l, sobretot al carrer, no? Fem el voluntariat per la llengua, d'acord? Que això és... així, de manera resumida, són parelles lingüístiques, és a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, doncs, és una parella lingüística, que el que es fa és quedar durant 10 sessions, una hora a la setmana. I sempre és oral, eh? És sobretot per parlar el tema oral. Llavors, una altra manera també, no, són els comerços, sí? Que això ara en Pau, com que n'ha fet...
0: Que els comerços aprenents és una altra de les línies del consorci, i aquí a Tordera, doncs, s'ha començat a aplicar, en concret des de l'any... des del curs passat, consisteix en... anar a picar la porta, per dir-ho així, dels comerços locals del municipi, en aquest cas Tordera, oferint-los la possibilitat d'aprendre cursos de català, cursos gratuïts també, cursos adaptats, cursos molt breus, amb l'objectiu d'adaptar-los molt al comerç, diguéssim, a la situació, exactament, situacions reals, efectivament. Tot això està, no?, s'està creant, està començant a fer-se gran, i aquí a Tordera, clarament, bé, doncs aquest any ho intentarem, ho seguirem provant, és a dir, anirem a picar la porta amb l'objectiu de que aquests comerços acceptin, vulguin aprendre

0: català, explicant-los la necessitat d'aprendre, no? per fer un teixit comercial doncs més, diguéssim, que respongui més a aquests objectius que dèiem abans, no? Que...
1: Són comerços botiga tradicional o també aneu a botigues més grans, supermercats, centres on hi ha una afluència més massiva de gent i que també hi ha més nombre de treballadors?
0: Principalment hi ha uns primers comerços que volen que siguin més locals, perquè segurament és una manera més fàcil, accessible d'arribar, però després tota la part de grans cadenes, no sé, estem pensant supermercats, etc. Tot aquest tipus de comerç, doncs també Mataró, diguéssim, no tant Tordera, Mataró, diguéssim, o el Consorci en general també hi treballa. Sí que és cert que també és més fàcil fer-ho arribar, diguéssim, als petits, no? Però clarament també l'objectiu és fer-ho arribar també a les grans cadenes, comerços més grans, evidentment.
1: I també deies, Laia, que fèieu cursos, tallers de mida, nivell de sensibilització també perquè continuï també en altres àmbits aquest ús del català.
2: Sí, perquè creiem que hi ha, a part dels alumnes, no, que parlen català, creiem que també hi ha una frontera amb la gent que som d'aquí. És a dir, nosaltres quan veiem, no, jo a vegades m'incloc, no, quan veiem que ve una persona que ve de fora, automàticament canviem el castellà perquè ens pensem que li estem facilitant la integració. Però jo crec que ens estem equivocant, no? Llavors, una manera de conscienciar, no, la gent d'aquí és a través... Nosaltres fem uns tallers de sensibilització que estan destinats, doncs, a diferents organitzacions, no? Per exemple, doncs, ara fa el juny en van fer una pels treballadors de l'OH, val? És a dir, són tallers simplement, doncs, això, no? De conscienciar, doncs, que si us ve una persona de fora, doncs, el primer que se li ha de preguntar és, hola, no? Parla-li en català i dir... Entens el català, no? I a partir d'aquí, doncs, anar-li facilitant una mica la llengua, no? I llavors també estan enfocats molt a escoles bressol, no? A menjadors d'escoles, a extraescolars, a clubs deportius, vull dir, a la llarga la idea és ampliar una mica aquests tallers per també ajudar, no?, a conscienciar la gent d'aquí.
1: Molt bé, teniu algunes mesures, teniu dades per poder, doncs, també confirmar la penetració del català dintre de la societat catalana? Hi ha indicadors que us fan arribar per tal d'insistir més en alguns col·lectius? Quina és la situació del català que vosaltres, no sé si percebeu a través de dades o com a mínim noteu en l'ambient que hi ha, doncs això, tant a Tordera com a altres àmbits?
2: Bueno, nosaltres creiem, no, que a Tordera s'ha fet com un... pel que ens expliquen els alumnes, creiem que s'ha fet una mica un pas endarrere. És a dir, sí que tenim, no, alumnes que venen aquí a aprendre català, no, però clar, veiem que quan surten a fora, no, es troben amb que la gent d'aquí, no, en comptes de mantenir-se amb la llengua, els hi parlen en castellà, no? Llavors, la sensació que a mi, bueno, almenys en Pau, no sé què opina, però pel que fa als meus últims cursos, la sensació és aquesta, no? Que nosaltres, com a gent catalana, hem fet un pas enrere, és a dir, en comptes de, no, defensar una mica el català i dirigir-nos en català, doncs hem optem, doncs, per canviar de llengua.
1: Molt bé, acabem, Pau. Quina sensació de tot això que deia?
0: En termes absoluts, augmenta, però en termes relatius, evidentment, o sigui, tot depèn, perquè la població catalana augmenta molt, ha augmentat molt, està augmentant molt, ja sabem el poder i el pes que té la llengua castellana, l'espanyol com a llengua, i també l'anglès, i també el francès, i el multilingüisme en què ens trobem, per tant, el català en aquest sentit ha de remar en contra, diguéssim, moltes vegades, no? I per tant... doncs aquesta percepció que comenta la Laia és possible que existeixi, però també hi ha dades que reflexen la necessitat i la rellevància d'aprendre el català. Molts alumnes ho diuen, cada vegada estem augmentant cursos, augmenta la demanda, el Consorci ha fet no un, sinó quatre passos endavant els últims 2-3 anys, i això vol dir que el català, diguéssim, té sortida i obre portes, i això no ens cansem de repetir-ho amb els alumnes, no només curricularment, també culturalment. Per tant, La situació és complexa, però ens encoratja a seguir endavant.
1: Molt bé, doncs Pau Corbines, Laia Perpinyà, gràcies per rebre'ns avui aquí a l'Oficina Catalana de Tordera. Fins
2: molt
1: la propera.
2: Gràcies. Adéu, gràcies Albert.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què parlarem avui, aquest guaita?
2: Doncs mira, estem a la tardor. I si hi ha una cosa que ens uneix a tot el país i una mica més enllà en temes de tardor, no és pas el Halloween, sinó que són els bolets.
1: Els bolets, i tant.
2: Aleshores, avui parlarem de bolets, parlarem de micologia, segurament d'algun aspecte més tècnic, però que serà com una mica de guia per ajudar a identificar certes espècies.
1: Home, això és molt interessant, eh? Perquè quan anem a buscar bolets és important saber què collim.
2: Exactament. I avui no mirarem per sobre del bolet, com de dalt cap a baix, no mirarem el peu, sinó que el mirarem per sota.
1: Ah, oh, li mirarem el barret per la part de sota.
2: Ah, exacte. Posarem els bolets una mica de cap per avall. Per què? El primer de tot hem de dir que el bolet, és el que veiem nosaltres com a bolet, és sempre la part reproductiva del fong. Aquella que viu, o que veiem, sobre de terra. Sota terra hi ha tot el miceli i totes les hifes, que és la part subterrània. La part de dalt és la part reproductiva, el bolet, que és l'encarregada de produir les espores. Aquestes espores sempre es situen a la part inferior del barret.
1: Allà on tenim avui, eh?
2: Ah, exacte. I és allò que científicament s'anomena limeni.
1: Molt bé, per tant, avui ens fixem en això. I què és ben bé limeni?
2: Limeni és una part molt característica per a diferenciar els diferents ordres, diferents de bolets. Encara que limeni és com si diguéssim l'encarregat de produir aquestes espores dels bolets, que serà la llavor, com si diguéssim, entre cometes, per la reproducció sexual del, del fong, no? Doncs és una part molt característica, ja que pot prendre diferents formes, entre les quals, per exemple, hi tenim les làmines, els plecs, els porus, les agulletes i fins i tot algun que apareix internament, que no es veu.
1: Ah, carai!
2: Ja, a lo millor quan vagi per aquí ja el tindràs present.
1: I què més tenim aquí?
2: Doncs mira, continuem una miqueta l'explicació general. En els fongs tenim dos grans fílums que, diferenciats, aquelles claus dicotòmiques que serveixen per classificar els regnes, no? Per tant, per una part tenim els basidiomicots i una altra part els ascomicots. Serien bàsicament la diferència entre un xampinyó i un rovelló, o bé una múrgula o una tòfona, que són ascomicots.
1: Sort que hi hem posat noms de bolets, perquè jo per basidiomicots i ascomicots m'estava quedant una mica... No entenc res.
2: No. I aquest nom ve donada una mica per aquestes estructures reproductores que es troben a les parts inferiors del bolet. Els basidis i els ascs, respectivament. Els basidis, en el cas dels basidiomicots, produiran basidiòspores, que són les espores que serveixen per d'allò. I els ascòspores, que són els respectius, no? Entre els basidiomicets és on apreciem les diferències més importants entre els bolets, tant per la part de sobre com per la part de sota, que és la que ens posarem a diferenciar avui, aquest himeni.
1: Molt bé, doncs comencem, no?, per aquests diferents tipus d'himenis. Has com dit que n'hi havia que tenien làmines.
2: Sí, jo crec que és el més comú. Quan mirem un rovelló per sota, o un xampinyó, o un ou de reig, etc., el que veiem són làmines, com laminetes, com fulles d'un llibre col·locades una al costat de l'altra, no? Però no totes les agricals, que és el gènere més representatiu de la... que tenen làmines, però no totes les agaricals tenen làmines, ni les làmines poden aparèixer també en algun altre ordre diferent. Aquestes làmines tenen la funció, bàsicament, de contenir els basidis, que són aquells òrgans que d'allà en sortiran les espores, no? Són portadors de la part reproductiva. Dins de les espècies que porten làmines, es poden diferenciar depenent quina unió té la làmina amb el peu del bolet.
1: Okay.
2: No només de les làmines, que també es poden diferenciar si estan més o menys separades, més o menys en forma, etc., sinó de la unió amb el bolet. Perquè n'hi ha làmines que van adherides directament amb el peu, n'hi ha de lliures, n'hi ha de corrents, o sigui, hi ha tot de diferents formes i diferents opcions.
1: Per tant, classes i subclasses aquí, eh?
2: Exacte. Una altra característica de les làmines és el seu color, que no sempre ha de ser el mateix del peu o del barret, i fins i tot aquestes làmines poden variar de color amb el temps, com passa amb el cas dels xampinyons. Els xampinyons és una espècie de bolet que quan és petit i tancat, normalment les làmines són blanques. Quan es va obrint, es van tornant de color roses. Quan es va madurant més, es va tornant de color marró. I ja quan està molt madur, quasi desfet el bolet, es torna de color negre. Van variant de color a mesura de l'evolució. Per tant, si aneu a comprar o aneu a agafar xampinyons, sempre que siguin blanques, o sigui, sigui tancat o de color rosadet. Mai de color marró o negre.
1: No, perquè llavors se'ns faria malbé de seguida, eh?
2: Exacte. I vol dir que el bolet ja està esporant, ja està produint aquestes espores. Perquè necessita obrir-se, necessita passar un temps i deixar anar les espores, no? Normalment, quan el bolet té aquests tons marrons, si tu li poses un paper a la part inferior i li dones un copet a la part del barret del bolet, veuràs que el paper es tenyeix. Color de les espores. Això en diem esporada. També és una clau d'identificació de bolets molt més tècnica que no pas aquestes, no?
1: I a part dels xampinyons, quins més tenen làmines?
2: Doncs mira, alguns els hem dit, els rovellons, les amanites, entre elles l'ou de reig, o també el reigbord, aquell que és tan tòxic, no? L'amanita phalloides, les llores, les llanegues, els carlets, tots aquests porten làmines.
1: Molt bé.
2: Bolets amb làmines per sota.
1: Doncs ara que ja coneixem una mica els bolets que porten làmines, anem a uns altres? Anem als que tenen poros?
2: Exacte. Aquest és una miqueta diferent. Direm que si les làmines eren representatives de l'ordre dels agaricals, el agaricals ve de l'agaricus, que l'agaricus és el xampinyó, és el gènere. És el agaricus campestris, doncs aquest gènere dona nom a
1: tota la classe.
2: No? Dins d'aquest ordre, el que dona l'ordre principal d'espècies amb poros són les boletals. I el gènere que li dona el nom és el boletus.
1: Carai.
2: Si jo et dic boletus edulis i et dic cep, ja comences a relacionar. No?
1: Exacte.
2: Mira, es tracta, qui sigui boletaire o qui hagi vist un cep o un cep directament, la part de sota, aquest himeni, es tracta d'una massa anomenada esponja. És com una esponja, és com una espongeta, on hi trobem centenars o milers, més aviat milers, de petits poros, que és des d'allà on sortiran totes aquestes espores per la reproducció sexual del bolet. Si fem un tall, ens hem d'imaginar, clar, si ho veiem de sota és com només un foradet.
1: Veiem com rodonetes, no?
2: Un tall al bolet i un tall tridimensional, en podríem dir, en realitat és un tub.
1: Ah, carai.
2: En realitat té forma de tub, molt prim.
1: Que travessa tot el barret, aquest tub.
2: Tota l'esponja. Tota la part de l'esponja. Aquesta esponja pot presentar sempre el mateix color o anar canviant de color a mesura que madura. Tal com passava amb les làmines.
1: Exacte.
2: I el cas més clar és el dels ceps. Els ceps, què passa? Que quan surt un cep, aquella esponja de baix és de color blanc. A mesura que va madurant, es va tornant de color groc. I cada cop de groc més intens. Per tant, si veus un cep a la part de sota amb un color de groc molt intens,
1: ja no ens el podem menjar.
2: Perquè està molt madur. Fins i tot es recomana que aquells que comenci a aparèixer el color groc, l'esponja aquesta la treus.
1: La traiem i ens mengem només la part de dalt.
2: Només la part de dalt.
1: I quines altres espècies tenen aquesta esponjeta, aquests poros?
2: Doncs mira, els ceps, els que ens dits, però també els sorenys, que és una varietat de cep, els mullerics i els alzinalls, que són diferents espècies que totes dintre d'aquest gran ordre de les boletals que tenen aquests poros a sota, aquesta esponja.
1: Molt bé, doncs anem a un altre, anem als plecs.
2: Sí, aquest és un cas molt particular d'himeni. No és ben bé una làmina, sinó que són plecs del propi peu del bolet, podríem dir. El peu del bolet, quan plugen, es va replegant, com si fes arrugues.
1: Vale.
2: Com si fes arrugues. I això és una forma exclusiva de la família de les cantaralàcies. És a dir, els rossinyols.
1: Per tant, només els rossinyols tenen aquests plecs?
2: Tenen aquests plecs.
1: Ah, carai. Són únics.
2: Són únics o gairebé únics, eh? aquests plecs, aquests bolets, no canvien de color. Sempre són el mateix color durant tota la vida del bolet. I, per exemple, un cas amb els rossinyols, és un bolet que no es corca mai.
1: Ah, mira.
2: Als altres bolets li apareixen molts bitxets, molts mosques que crien, sí, que posen els ous i a partir d'allà surten els cucs, no? Doncs els rossinyols no es cuquen gairebé mai. Una curiositat també és que recentment s'ha separat aquesta família en dos.
1: Ah, carai, s'han dividit.
2: Sí, els científics és allò de que no qui no té feina el gat pentina.
1: Sí, no? Anem investigant. Aleshores, i apareixen coses noves.
2: Van canviant gèneres, espècies, noms, totes aquestes coses. Vale. Però doncs ara ho han dividit entre dos.
1: Mm,
2: entre les
1: són?
2: Cantarelàcies, que és els rossinyols, i les craterelàcies.
1: Bueno, amb el nom no s'hi han esmerçat gaire, perquè s'hi semblen molt.
2: No, les craterelàcies és a dir, les trompetes de la mort.
1: Ah,
2: si
1: carai.
2: Veieu una trompeta de la mort, que també té plecs de l'udalimeni, però la trompeta de la mort té com un forat a dintre, fa la forma d'embut, un cràter. Per això li han posat craterelàcies, perquè
1: té
2: el cràter aquest intern. I és una diferenciació de fa pocs anyets que han diferenciat aquests dos, aquestes dues famílies.
1: Molt bé, doncs ara que ja coneixem també aquests dels plecs, quins ens queden? Ens queden les agulletes i altres casos, no?
2: Exacte, sempre hi ha altres, en tot, eh?
1: Però en tot.
2: Encara més. Falten les agulletes, vale? Les agulletes encara és un cas molt més particular, de només un gènere també, del gènere Itnum, o popularment es coneixen com a llengua de vaca. Són uns bolets bastant semblants als rossinyols, en podríem dir, fins i tot en certs moments la pots arribar a confondre, perquè, per exemple, hi ha Itnums, aquests rinsums, per exemple, l'espècie Repatnum, que creix també en fagedes, en un ambient o en els inars, un ambient on també creixen els rossinyols. I també és de color groc.
1: Ah, carai.
2: La superfície.
1: Llavors és fàcil confondre, no?
2: Clar, què passa? Que, hòstia, el gires i en vez de tenir els plecs aquests, té com unes agulletes per tot per sota, la part de sota del bolet.
1: Llavors és un truc per diferenciar-lo.
2: És un truc per diferenciar-lo. En aquest cas és una diferenciació inconfusible. Clar. Perquè té les agulletes aquestes i les dues o tres espècies que hi ha són totes comestibles, o sigui que no passa cap mena de problema. Doncs, aquestes agulletes no fan mal, no punxen, són molt toves, però clar, és una diferència molt, molt clara.
1: I tant. I què més tenim? O sigui, hi ha la llengua de vaca, però hi ha algun altre bolet?
2: Dintre de les agulletes?
1: Sí.
2: Dintre de les agulletes són la llengua de vaca, que hi ha unes tres espècies, el que passa que poden néixer tant en frondoses, com hem dit abans, en alzinars, en rouredes, en fagedes, etc., com alguna també en pineda. En pineda també pot néixer.
1: Molt bé, doncs anem a altres casos especials.
2: El que comentava abans, que quan aquest himeni en aquesta productor d'espores es troba a l'interior del bolet, és el cas, per exemple, dels pets de llop.
1: Què els hi passa?
2: El pet de llop és un bolet que té com una forma d'una bola. Com forma d'una bola. N'hi ha més petits, n'hi ha que poden ser molt grans, n'hi ha un que es diu el pet de llop gegant, el Lycoperdum giganteum, que pot arribar a fer 2, 3, 4 quilos de pes.
1: Carai.
2: Al bolet.
1: Carai.
2: Jo tinc una foto de petit de
1: amb un bolet d'aquests
2: al costat del bolet i teníem la mateixa mida, els dos sentats, asseguts. Érem exactament iguals. Doncs què passa, aquests bolets? Que són rodons, són esfèrics.
1: Per tant, no poden tenir...
2: No poden tenir, clar, si no poden tenir lloc, com es reprodueixen, com deixen anar, perquè han de deixar les espores d'alguna manera per poder-se reproduir. Doncs a mesura que va madurant el bolet, la part interna es va com desintegrant.
1: Ah, carai.
2: Va madurant, es va desintegrant, es va desintegrant, es va desfent, fins que arriba un moment que el bolet peta.
1: Ostres, com les pinyes.
2: Com les pinyes. Peta, i el petar és quan es dispersen totes les espores. En aquest cas va canviant del color blanc a un color marrón molt lleig quan està ja madur i quan està petant, i quan els veiem petats, doncs sí, tenen el forat i han deixat anar les espores.
1: Carai, un cas molt especial, de bolets.
2: Un cas molt especial. Aquest bolet és comestible quan és molt jove i encara no ha madurat. Quan són els pets de llops, aquells rodonets, hi havia gent que els llescava i els feia rebossats. També es podien arribar a fer.
1: Però llavors, quan madura, ja no es pot menjar?
2: No. Quan es madura ja es fa molt bé i ja no es pot menjar. Els bolets, en general, quan són molt madurs, retireu-los, no els agafeu. O deixeu-los al bosc, perquè estan fent la seva funció, que és la de reproduir-se.
1: Clar, exacte, perquè hi hagi més bolets la temporada vinent.
2: Ah, exacte, hi hagi més bolets la temporada vinent. I tenim el cas especial, que era amb els altres parts, que eren els escomicots, que era l'altre grup, un gran grup de bolets o de fongs que hi havia, que per exemple ho són les cassoletes, les múrgoles i les múrgoles, que l'himènid també es situa a la part còncava del seu interior. No és exterior, no té làmines, ni porus, ni cap història d'aquestes, i es situa en el seu interior. Tampoc peta, eh?
1: Clar, ara t'anava a preguntar, aquest peta o no?
2: No, perquè tenen també com foradets. Una múrgola és com un cervell, com una, com una figura d'aquestes, que com té
1: les recurves,
2: aquestes interiors, doncs allà hi ha d'allò, però sempre en el seu interior.
1: També. Doncs molt bé, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos tots aquests secrets dels bolets. Jo crec que ara som més conscients, no?, que hem de ser conscients del color que tenen els bolets per mirar si estan madurs o no. Exacte. Si els podem collir.
2: En la natura s'ha de mirar, s'ha d'observar, i tant les fulles com els bolets, com una cosa que urtiqui o piqui o tingui verí, no ho toqueu, sisplau, eh? Si les feu a vostres cases, no ho feu. Però s'ha de tocar i s'ha de remenar. Per tant, quan tingueu un bolet, poseu cap avall, el mireu cap a baix, mireu quin tipus de... si té làmines, si té poros, si té agulletes i per allà. I a partir d'aquí ja us donaran totes aquestes pistes per poder-lo identificar.
1: Un guaita que ens desperta molta curiositat pels bolets, eh?
2: Estem a la tardor.
1: Exacte, estem a la tardor.
2: Estem en bona època.
1: Gràcies, Sergi. Ens retrobem al proper guaita.
2: Fins la propera.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Comencem el magazín Bar i Aquí. Aquesta salutació que els arriba des dels estudis centrals de Ràdio Tordera i que bé, ja hem estat a punt explicant les notícies més impactants per lo que marquen el dia d'avui. Un dia en què aquest dimarts esperem que tota la programació doncs sigui del seu gust i del seu agrat. Més que tot el que intentem fer és una cosa, és fer-los i companyia. Comencem ara, doncs, a l'àrea aquí, dues hores per estar junts, per parlar, per escoltar, per descobrir, per riure i, sobretot, per passar una bona estona. Avui obrim una nova etapa del programa i, doncs, ho fem amb molta il·lusió i amb moltes coses preparades, perquè a l'àrea aquí trobareu una mica de tot. Actualitat, notícies curioses, conversa, música, humor, reflexions, consells i també aquells petits moments que es poden alegrar el dia. Descobrirem què ens porta el temps, les temperatures, parlarem a la tertúlia i també gaudirem del nostre minut optimista. Obrirem una capsa que dintre doncs, hi podem trobar-hi o una fotografia, una pintura, una carta i bé, més que tot els hi faig propaganda doncs, d'aquest programa que comença aquests moments amb aquestes dues hores per convertir. Dues hores perquè, per recordar de vegades, les coses petites són les que em fan somriure. Així que ja ho sabeu. Poseu-vos còmodes, poseu una mica més el volum, que nosaltres posem la resta. Comencem. Això és Ara i Aquí.
1: Què es diu?

Avui dimarts, dia 20 i tantos de setembre. Com corren els dies, mare meva, mare meva. Comencem el nostre repàs d'actualitat i fem aquestes notícies que no surten a les primeres planes dels rotatius. Parlarem d'habitatge a Barcelona, que posa més sol per habitatge públic. A Barcelona s'ha anunciat la cessió de 3 solars per impulsar 179 habitatges públics amb l'objectiu d'ampliar el parc d'habitatge assequible. També comencem parlant d'una qüestió que ens toca molt de prop, d'aquest de l'habitatge. Barcelona ha anunciat aquesta cessió d'aquests 3 solars per impulsar aquests 179 habitatges. També atenció al temps a Catalunya, perquè en l'edició del dia d'avui el Servei Meteorològic, que avui han tingut aquesta entrevista en directe amb el nostre meteoròleg, doncs avisa que poden haver-hi pluges i més que tot intenses per al dimecres, és a dir, per demà, en risc de tempestes, calamar-se i acumulació important d'aigua en diverses comarques. També, doncs, nosaltres ara farem aquest repàs de les temperatures a la nostra vila de Tordera. Tenim els nostres col·laboradors que si ens ho faran saber i que en aquest cas nosaltres anirem seguint explicant-los més coses sobre aquests rotatius, sobre aquestes notícies que no surten a les primeres planes de qualsevol diari de la comarca o bé, en tot cas, també d'Espanya.

0: Doncs bé, sí que ja tenim aquesta atenció per la persona que en aquest cas avui trobem, perquè tenim el nostre company en Joan González, que està fent reportatge interessant sobre el món de la meteorologia, i també tenim en aquest cas l'estació meteorològica Fibercolor, que bé, les reparacions sempre ja m'ha de ser una miqueta llargues per poder solucionar. Paquita Albertí, bon dia, tu estàs a punt, eh?
1: Espera, dona això.
0: Vinga, doncs endavant.
1: Mira, la màxima d'ahir, 30 graus i 4 dècimes.
0: Molt bé, no es movem dels 30, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, fa calor ja, eh?
0: Uh-huh.
1: I aquesta de matí, 16 graus i 6 dècimes.
0: Molt bé.
1: Ara, aquests moments, estem a 22 graus.
0: Sí.
1: Un 61% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I marca núvols i sols.
0: Bé, doncs veurem d'aquesta situació, com pugui dibuixar la pluja aquí altra vegada, ja estaré contenta, marcaré tota la plana, però de moment tenim aquests núvols i sol. Molt bé, Paquita, moltes gràcies. Records al teu equip, d'en Rosendo i en Pere, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, fins demà, bon dia. També parlarem que sobre la intel·ligència artificial ja entra en terrenys més delicats. El 15 de setembre es va informar d'un cas d'un atac informàtic executat de manera autòctona per un agent d'intel·ligència artificial. Un exemple de debat creixent sobre l'ús de la intel·ligència en ciberdelinqüència. I parlant de tecnologia, la intel·ligència artificial torna a posar-nos davant d'una pregunta: fins a quin punt deixarem que les màquines facin coses per nosaltres. Bé, tenim ja els nostres contertulians aquí en els estudis de Ràdio Tordera, la Cristina Lloveva. Bon dia, Cristina.
2: Molt bon dia, molt
0: gràcies.
2: Contenta de tornar-hi.
0: Molt bé, gràcies per estar aquí. El Sergi García.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Aquí estem, altra vegada, no?
0: I la Pilar Bota, bon dia.
4: Bon dia, jo com la Cristina, contenta de tornar estant aquí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això és fantàstic. Doncs bé, com ho veieu, això, ben ràpidament? Fins a quin punt deixarem que les màquines facin coses per nosaltres?
2: Això ja no es pot frenar.
0: Ja no es pot frenar. Arseni?
3: Jo, fantàstic. Ho veig fantàstic. Aquest matí necessitava un telèfon i normalment anava a Google, posava, em sortia l'empresa que jo volia i el telèfon, en aquest cas un centre mèdic, i passat allà, mira la intel·ligència artificial del mòbil, però li dic, digue'm el número de telèfon. Al cap de 10 segons ja tenia el número de telèfon.
0: Sí, això sí. Molt bé, Pilar, què en dius tu d'això?
4: Que em fa molt, està molt bé els avantatges, però és que fa molta... I a mi em fa molt de respecte.
3: Això, si vols, en parlarem una altra estona.
4: Em fa molt de respecte perquè...
3: Perquè tot ha sigut... Tots els avenços de la humanitat han tingut els seus avantatges. La pólvora... Tot. L'energia atòmica, tantes coses.
4: Cada...
3: Però...
4: No, de moment...
3: Ens hi hem adaptat. Debat llarg.
0: Vinga, doncs, més que tot, anar cap a una curiositat d'avui, del 15 de... del 20 i tantos de setembre, que hem de dir que és prou especial, perquè en aquest cas, doncs, a Mèxic s'estan portant a terme, doncs, dies de festa especials, on les places queden plenes, banderes, música i el tradicional grito, que no dona pas a la celebració de la independència. Ens n'anem ara, doncs, aquí, doncs he fet aquesta petita sortida, un petit passeig per l'actualitat, i ara sí, continuem a l'àrea aquí i ho farem, doncs, com diria en el programa, aquestes notícies que realment, com aquestes que hem explicat, no surten en els rotatius. Catalunya. Alfarràs, un incendi obliga a confinar 240 veïns. Un incendi va obligar a confinar temporalment aquests veïns d'Alfarràs. És una notícia de proximitat i permet explicar com actuen els serveis d'emergències. També tenim el tema de la climatitzaran escoles i instituts per combatre la calor i el fred. 6 centres de Tarragona, Torredembarra i Constantí estan entre els primers que el govern preveu climatitzar. El pla contempla 100 centres prioritaris i l'objectiu d'arribar progressivament a tots els centres educatius. una altra notícia que no surt a primera plana: els antics edificis de la Sabinosa recuperaran seguretat i ús. La Diputació de Tarragona preveu actuar en dos edificis de l'antic preventori de la Sabinosa, coincidint amb les obres del camí de ronda entre la Sabinosa i la Arrabassada. D'Espanya explicarem que Renfe revisa els nous trens de Rodalies de Madrid. Renfe i el fabricant Stadler treballen en ajustos del programari i sistemes dels nous trens, inclosos elements relacionats amb la frenada i la informació als passatgers. Un treballador mor mentre netejava una fossa sèptica a Tarragona. L'accident va passar al Mercat Central de Tarragona durant tasques de reparació. Un altre treballador també va resultar ferit. És una notícia laboral que fa quedar fora dels grans titulars, però que té un interès social. La formació professional continua guanyant alumnes a Catalunya. La formació professional registra un augment de l'alumnat, una data interessant ara que acaba de començar el nou curs. Ens anem a parlar una miqueta també del que passa al món. La intel·ligència artificial arriba al debat sobre el mercat laboral a Catalunya. El govern treballa en eines per anticipar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. És un tema que connecta directament amb una qüestió mundial, com que enviarà la nostra feina amb la intel·ligència artificial. Barcelona es converteix en un punt de trobada europeu sobre aquesta intel·ligència artificial. La segona edició del AI Barcelona Web se celebrarà del 16 al 23 de setembre i posa sobre la taula tant les oportunitats com riscos de la intel·ligència artificial. I acabarem parlant d'esport, cultura i esbarjo, i en aquest cas doncs direm que el Teatre El Lliure celebra 50 anys amb una nova comèdia, una comèdia sobre un grup de joves que decideix muntar La Vella Helena, obre la celebració del 50è aniversari del Teatre El Lliure. Els tapissos històrics de la catedral es restauren, una cinquantena de tapissos belgues del segle XV, XVI i XVII que s'utilitzaven en dies importants estan sent restaurats. Una història magnífica per explicar-la amb calma i posar en valor el patrimoni que tenim aquí a Catalunya.

0: Doncs bé, ens anem ara sí, en la pregunta participativa, la pregunta que la nostra companya Martí Miret, Cures de So, ha penjat també en el Facebook, les xarxes, perquè vostès es diguin la seva. I la seva, la nostra, amb els nostres contertulians, que comencem en aquest mateix moment. Parlem de notícia local de Tordera. I sempre la posarem, doncs, amb opinió tant dels tertulians com de vostès, amics oients. I la notícia diu així. Acaba un estudi tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i també a Tordera. Què en penseu? Penseu que serà la tònica en el futur? Com hem arribat fins aquí? Desviga la resposta amb els nostres companys, la Cristina, l'Arseni i la Pilar. I vostè, des de casa, vinga, apunti, què en pensen? Vinga, Cristina, què en penses, això?
1: Aviam, des de fa un temps cap aquí, el temps, hem de ser conscients de que ha canviat moltíssim. Jo recordo que la meva tieta, bueno, nosaltres som de Barcelona, no? Però ens ha agradat sempre molt, doncs, la nostra Girona, perquè jo Girona m'enamora.
0: Sí, sí.
1: Doncs recordo que per Sant Narcís sempre pujàvem, fèiem amb la tieta, fèiem aquella excursió, no? I recordo que ens posàvem el primer abriguet. El primer abriguet...
0: S'estrenava, sí, sí que és veritat,
1: és que
0: eh?
1: Era un costum, els barcelonins que anàvem cap a Girona, fèiem això.
0: Sí,
1: i els de Girona també ho feien. Bueno, sí. Perquè era una festa
0: això
1: grossa.
0: Això es feia, eh? Pilar, tu també ho feies, això?
2: Sí, però la veritat és que hi havia anys de tot, eh? Hi havia anys que sí que havies d'anar amb jaqueta, però hi havia anys que també podia... Anaves amb...
1: Tant com ara, Pilar...
2: No,
1: que
2: ara,
1: no,
2: ara això que ha passat ara és extraordinari.
1: És
2: jo
1: això.
2: Parlo de quan jo era jove, que sí, a vegades per anar a les fires de Girona t'havies d'abrigar, però hi havia anys que no. Això és com Sant Ponç. Sant Ponç a Tordera, hi havia anys que podies anar amb màniga curta. Hi havia anys que havies de posar-te la jaqueta. Però l'extrem que s'ha arribat aquest any...
1: Jo crec que això ja no anirà menys.
2: No, fa por que no.
1: Home, el canvi climàtic tenim claríssim tots, vull dir que és radical,
2: ja coneguen, però és un fet, eh?
1: Jo crec que això, aviam, possiblement tant com aquest any, Déu vulgui que no, però jo no crec que baixi a menys, perquè és que, bueno, és que ens ho estem carregant tot.
2: Sí.
0: Uh-huh. Arseni, què en penses d'això? Vinga.
3: Bé,
0: què en penseu? Jo... Penseu que serà la tònica en el futur? Com hem arribat fins aquí? Com és que hem arribat fins aquí?
3: Jo estava avui llegint una entrevista a un famós arqueòleg, aquests que estan allà a Burgos amb les excavacions aquelles tan famoses de fa 500.000 anys, que hi ha gent enterrada, i aquest es veu que ha agafat molta fama perquè és professor universitari i tal. I hi ha una frase que acabava, que me diu que la naturalesa no canvia l'home, que és l'home que canvia la naturalesa. M'ha sorprès, perquè normalment és al revés, sempre havia sigut al revés. La natura és el que anava marcant el camí a l'home, però mai de la vida l'home que, doncs, condicionava a l'evolució de la naturalesa, de la natura. I amb això vull dir que potser sí que hi hem influït bastant. Nosaltres, amb això del petroli i els gasos i totes aquestes qüestions, hem influït molt. Recordem tots, perquè ja tenim temps, o ja tenim un cert temps, com era Londres fa 50 anys, gràcies al carbó i a aquesta ximpleria, no? Tot això es va anar corregint, després hem anat gastant petroli, hem anat enviant CO2 a l'atmosfera, primer es va encarregar l'ozó, l'ozó sembla que s'està recuperant, després el CO2 ha anat canviant el sistema, i en aquest moment estem en un moment que sí, sembla ser que hi ha un canvi de clima. Si m'ho haguessis preguntat fa un temps, et volia dir que no, perquè aquesta pregunta concreta que fa el Lluís, et volia dir que no, perquè sempre he tingut la creença de que la natura era capritxosa. Jo estava una vegada al voltant d'allà a les Terres de l'Ebre i creien unes tormentes i uns aigats i qui no hi feia res. I allà va matar persones, inclús, perquè el riu va baixar d'una manera que... I jo recordo que en aquella època vaig dir una frase, dic que això és com la loteria, si hagués tocat aquí Tordera seria aquí Tordera. Sí.
2: Encara és així, eh?
3: Però va passar allà, però podia, un altre dia pot passar aquí. Ara auguren que aquesta situació de... I realment és impressionant el que s'ha avançat en el tema aquest d'augurar, de prevenir, de saber quin serà el temps. Ara auguren que aquestes situacions de tanta calor que ha provocat aquest estiu ho provocarà també amb pluges a l'hivern. Ho provocarà amb situacions de tormentes, de...
1: Bueno, però són preocupa... extrems, llavors. Perquè, si, clar, és anar d'un extrem a l'altre, o sigui, sí.
3: Exacte.
1: Llavors, tot és dolent, o sigui, realment, aquest és el problema del canvi climatològic. El fet aquest, no?, que passem d'un estiu tòrrid, com dic jo, a possiblement el que diu. És que si no és impossible.
2: És que el canvi de temperatura provoca aquest, per el que diuen els savis.
0: Exacte. El niño se'n parla molt d'aquest, això, el de...
3: Exacte, exacte.
2: Sí, però, a veure, jo davant els professionals com aquests catedràtics, però la meva opinió és que l'home no influencia tant com això, no l'atmosfera, és el sistema que hi ha. Vull dir, és la Terra sempre s'ha escalfat i s'ha refredat. Jo dic això per lògica. Ara, com els àrtics es desglacen, i troben animals que estan allà a terra congelats de fa molts anys. Això vol dir que fa molts anys sí. Allà no hi havia neu, allà hi havia animals.
1: Sí,
2: no?
1: De fet, canvia.
2: Canvia. Vull dir, però jo no crec que la contaminació humana... Mira, si parles amb alguns nets meus, me diuen, no, sí que canvia, però nosaltres ajudem. Però també canviaria si no ajudéssim, perquè ha estat una evolució des de que jo era petita, que anàvem a col·legi, que com hi havia una bassa d'aigua, i passàvem aigua glaçada, i passàvem per sobre i no se'ns enfonsava, ara no glaça. Clar, jo tinc una edat i recordo això. Ara, llavors, aquí hi ha una altra cosa. Sort tenim, una cosa humana, de que tenim aires acondicionats, i que tot, però hi ha gent que no té. I això, hi ha hagut morts per això. I llavors una de les coses que a mi, l'altre dia poso poder en política, però l'altre dia l'Illa va dir que estava previst que en 5 o 6 anys podrien climatització de les escoles. Les escoles han d'estar climatitzades l'any que ve, sisplau. Les criatures no poden, estar fent classe a 30 i pico de graus, no poden estar fent classe. I llavors jo veig una solució molt, molt fàcil, això. Cada ajuntament que climatitzi les seves escoles i llavors ho posin al pressupost i cada any llavors que cobrin la Generalitat el 10%. Però les escoles han d'estar climatitzades ja. No podem fer anar les criatures, jo ho dic perquè tinc familiars mestres, diu, és que no podem treballar.
0: La notícia que doncs, ha repassat, segurament per l'Ella te l'has escoltat també, són 600 els que de moment estan en plan de climatitzar, de Tarragona, de Torredembarra i Constantí, que aquests són els primers que preveu el govern de climatitzar.
2: Té 6 anys de plaç per altres escoles que ho necessiten tant com aquestes. Jo la solució, perquè si no es fa de seguida és perquè no hi ha diners, suposo. Doncs cada ajuntament que es faci càrrec de les seves escoles.
1: Això seria... Això seria una... Bueno, no havia pensat en això, però no, això no, sí que seria...
2: És que abans les escoles... No sé ara com funciona, però abans els ajuntaments eren els responsables de les escoles. Jo recordo estar a l'Ajuntament que el primer que varen fer va ser pintar les escoles i arreglar el sostre de les escoles perquè estaven abandonades i ara no fan... No sé ara si ha canviat el paradigma de dir les escoles no són responsabilitat de l'Ajuntament. Més ben dit, jo tinc la seguretat que si es volgués fer, es podria climatitzar.
1: Encara que fossin les aules i les zones comuns, deixar-lo per un altre any.
2: Exactament.
1: Encara que fossin les aules.
2: No, i si haguessin diners, no hi hauria com posar plaques solars i que,
1: totalment,
2: i que la refrigeració no costaria res i cap contaminació. Però això ja és un altre cantar, això, no?
0: Són 25 minuts que passen de les 11. És moment, doncs, de fer una mica de respir, perquè tenim un tema que el nostre company, l'Arseni García, ens el posarà, doncs, més pràcticament damunt la taula, però sí que no vull deixar enrere amb en Jordi Ratés. Bon dia, Jordi.
4: Escolta'm,
0: estem parlant, doncs, de, sobre el tema que segurament has escoltat, doncs, una mica, de que el Servei de Meteorologia, doncs, preveu pràcticament, doncs, moltes coses, i nosaltres preguntaven des dels serveis informatius què en penseu. Penseu que serà la tònica en el futur, aquesta de la calor i de la fred i tot el que ens avisen, i bé, i com hem arribat fins aquí? Què en penses tu?
4: No sé, jo, pobre de mi, que no sé res, he de dir que el que tot fa preveure que tot serà extrem, sempre. O sigui, tot serà extrem i tot serà o més fred o més calor. I s'ha acabat. I desapareixerà la primavera en gran part i la tardor, doncs, potser també. I anirem fent salts d'aquests.
0: Un home com
4: llavors,
0: tu...
4: El que hem de fer... Sí, digues,
0: endavant, endavant, Jordi, endavant.
4: No, que llavors, vull dir, són els ajuntaments, com estava el dia, han d'agafar el mando i començar a fer el que calgui per preveure possibles destralls de tota aquesta història.
0: Mm-hmm. Bé, doncs...
4: Perquè la matèria, mira, la matèria ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, no? Llavors... A l'home, què fa l'home? Pues sí que contribueix a que canviï, però la matèria està aquí sempre la mateixa. Uh-huh. I si resulta que la transformes de manera que rep molt millor el calor, pues llavors tindràs calor, i llavors i al revés. O sigui, no sé, no sóc un especialista d'això, però tu preguntes i jo responc.
0: Tu ets un admirador del cel, en aquest cas, Jordi, que és astrònom, i bé, sobre la teva visió també.
4: No, a mi m'agrada l'astrologia. També. Però d'astronomia no en sé quasi res.
0: Molt bé, Jordi, tema que l'Arseni es acabarà de desenvolupar, dependència, què canvia i com ens afecta, i ell ho acabarà de redonir. Petita pausa, respirem, tornem de seguida.
4: Molt bé.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Ràdio Tordera.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-4289.
11: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
12: Sí, sí.
11: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de...

0: vinga, per començar, explica'ns la sèrie d'una manera fàcil que ha aprovat exactament el Congrés i què és el que canvia respecte d'aquesta situació actual del tema dependència, què canvia i com està tot el tema dels afectats.
1: Bé, sembla ser que finalment l'estament polític s'ha donat compte de que era una situació que es havia de revertir o s'ha de revertir i que no té cap ni peus a la situació actual. I em va sorprendre moltíssim perquè vaig llegir la notícia de que el Congrés dona llum verda definitiu a les reformes, hem vist sentir parlar d'aquestes reformes de les lleis de dependència i discapacitat. En gran manera perquè per primera vegada, escolteu bé això, els diners van per davant de l'aprovació de les reformes. És a dir, aquí us he dit moltes vegades que surten i diuen donarem 500 euros per això, jo us dic, i d'on te'ls trauran? Aquesta vegada primer han posat els diners i després han fet la reforma, la qual cosa me dona moltes esperances. Cosa que garanteix el finançament per posar en marxa els nous drets i prestacions que comporten aquestes normes. Són molts els nous serveis que incorporen i que, si s'apliquen, canviaran de manera evident el sistema d'atenció i cura de les persones dependents i amb discapacitat a la llar. Gairebé 6 milions de persones. Avui dia el que volen la majoria de les persones és viure i envellir a casa. També és important això. És a dir, la gent està bé a casa. Aquesta persona malalta, aquesta persona que necessita ajuda, està més bé a casa que en una residència. Però, és clar, a casa necessita algú que la cuidi. 3 anys de feina de l'equip del ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, que avui li he llegit una entrevista d'ahir, i efectivament el periodista li recalca que els diners van per davant de... I també m'ha agradat molt l'entrevista amb aquest ministre. La Comissió de Drets Socials del Congrés i desenes d'entitats socials han culminat amb l'aprovació d'unes lleis que intenten corregir els defectes. I per no allargar-me més, m'he apuntat els més importants. Eliminació del règim d'incompatibilitats. La reforma garanteix que les persones en situació de dependència puguin rebre diferents prestacions sense que hi hagi incompatibilitat entre si. És important. Ampliació del concepte de les cuidadores. El text reconeix normativament la figura del cuidador o cuidadora principal i el complementa amb la figura del no professional. Alhora reconeix que persones del mateix entorn relacional puguin oferir cures i assumeix així els diferents models de la convivència que hi ha fins i tot si no són familiars. Una altra, transcendència com a dret subjectiu. Serà reconeguda de facto a tota persona que tingui reconeguda una dependència. Cotitzacions i substitucions de les cuidadores. L'Estat ha abonat les cotitzacions de les cuidadores principals, així com la continuïtat de les cures en cas de malaltia greu o hospitalització d'aquestes cuidadores. És a dir, és molt important saber que en aquesta reforma s'empara que la cuidadora visiti la casa, no que la malalta hagi d'anar a l'hospital. Reducció dels terminis, i aquí vull jo. El termini...
2: Vai.
1: El termini habilitat al govern de cada comunitat per resoldre una prestació per dependència es redueix a la meitat. Passa de 6 mesos a 3 mesos. Es prohibeix la discriminació a les assegurances. Es prohibeix per llei

0: una pràctica que duen a terme algunes assegurances de llar o de salut de pujar-ne el preu quan la persona que vol contractar té una discapacitat. Bé, a partir d'aquí us deixo ja la paraula. Tu tenies...
1: Posem,
0: ja
1: si m'ho permets, posem un cas en concret, una persona de 80 anys que viu sola, comença a tenir dificultats per fer les tasques quotidianes i la família no pot estar amb ella tot el dia. Quines opcions pot tenir amb aquest nou sistema i què hauria de fer la família per començar a demanar l'ajuda? Ajudes que, Cristina, endavant.
2: És, aviam, nosaltres, per circumstàncies de feina, nosaltres encara som persones actives, estem treballant, no podíem estar doncs, les 24 hores del dia pendents de les necessitats, ja no pendents, de les necessitats que té una persona amb una dependència de grau 3.
1: 80 i pico d'anys.
2: 84 anys. Bé, per unes circumstàncies que ara no venen al cas, que això seria un altre tema, doncs, bueno, té la seva casa ocupada i hauria de venir a casa nostra i nosaltres estàvem completament d'acord, li vam arreglar l'habitació i tal. Llavors, després, vàrem veure, perquè jo conec una persona que està molt, molt integrada i molt vinculada, com ara està tan informat l'Arseni d'aquest tema...
0: És que ho estic visquent.
2: Ho estàs... Veus? És que has de viure-ho per ficar-t'hi en l'ull de l'huracà, perquè realment és un huracà això, I nosaltres doncs vàrem decidir, per al bé de la tieta, és la nostra tieta i nosaltres som els tutors legals, no té fills, no té marit, la família ja està, és ella i en Joan, i bé, vàrem decidir que el millor fora posar-la en una residència, no? Llavors, doncs, està aquí a Tordera, la residència de l'Albert. Llavors, nosaltres, o sigui, vam estar esperant perquè ens van dir fins que no estigui 6 mesos en aquí no es pot demanar, diguéssim, aquest ajut i tal i qual. Vale, vam esperar aquests 6 mesos i des d'aquests 6 mesos que hem tornat a demanar-ho ha passat un any. O sigui, això de que en 6 mesos no l'han vingut ni a valorar. O sigui, encara no està ni valorada. Una vegada té la valoració, poden passar entre 6 mesos, ens varen dir, i un any més. O sigui, aquestes persones poden arribar, Déu no vulgui, a morir? Sí, sí. No, no, és que ho diem
0: així?
2: No,
0: Cristina, la història d'aquesta pel·lícula és de que durant tots aquests anys que hem viscut, una barbaritat, 60.000, ara és una xifra, la tenia però no l'he portada. 60.000 persones o així han mort abans de rebre-la.
2: Sí, és que és això. Sí. Nosaltres, és el nostre cas.
3: Ara has dit molt clar tu que abans posant els diners abans de la llei. Esperem que sigui així. Perquè, com en Zapatero, que en el 2006 va crear la llei de dependència. Va crear la llei de dependència sense pressupost. Què passa? Qui va tinguer de carregar amb tot això? La Generalitat tampoc tenia diners.
2: Clar.
3: I llavors ha passat això. Retrassos, per què? Perquè no hi havia diners pressupostats. Per lo que dius, Torceni, amb aquesta llei, sembla que els 3 mesos han de...
0: En aquesta entrevista que llegia d'ahir del ministre, sí, el periodista li fa concretament aquesta pregunta. Sí. Li diu, per primera vegada els diners han anat endavant i el ministre li certifica que sí.
3: A veure si serà veritat, perquè del que diuen els polítics, ara venen a l'acció.
0: No, li diu el periodista. Vol dir que el periodista ho sap que hi ha.
3: Sap, però el conseller sí, li diu que sí, que en 3 mesos...
0: No el conseller, no, el ministre.
3: El ministre, bueno, el ministre, en aquest cas, que és els que tenen els calés, perquè al final aquí ens tenen el que volen. Doncs llavors, si es compleixen el que diuen, que en 3 mesos es valora i en 6 mesos tindran les ajudes, no serà el que li passa a la Cristina, que cada un any
1: més,
3: encara han de passar...
1: Jo penso... Fa 10 anys que passa això, eh?
2: No, però és que jo penso una altra cosa. Encara nosaltres... Gràcies a Déu hem treballat tota la vida i podem pagar-li a la tieta, i en aquest cas ella també, doncs aquests, diré el preu, aquests 2.700 euros mensuals. Però,
1: és una barbaritat, eh?
2: Escolteu-me bé, és que el sou d'una persona amb jubilació gran d'aquell temps no arriba a 900 euros. Uh-huh. 900 euros, bueno, m'entens? Uh-huh. Una persona així o menja... o es paga... És que no, ni menjar, vull dir, perquè és que aleshores què? És impossible. O sigui, estem... Moltes vegades jo penso, no? Estem assumint coses que possiblement no siguin tan necessàries i això que és la vida d'una persona...
1: Jordi,
2: com a secundari.
1: Jordi Ratés, endavant. Ara sí que has anat escoltant una mica aquesta temàtica. Què n'opines?
4: Vinga. Doncs mira, jo opino que sobretot hem de ser molt prudents, molt especialment els periodistes i els ajuntaments, perquè sí, si han posat els calés per endavant, està molt clar per què ho han fet. Per què ho han fet ara i no dos anys abans? Perquè ara ja li comencen a veure el caparronet a les eleccions. Sí, perquè aquí tot funciona així. Bueno, aquesta és una. I una altra és que, per el que jo també m'he interessat una mica, és que hi ha quatre baremos, un que va de 0 a 25, de 25 a 50, 75 i a 100. De 75 a 100 és el pitjor de tots, clar, la persona que està molt malament i totes aquestes coses. Llavors, tot això, jo crec que dic que hem de ser tremendament prudents, perquè d'entrada sabem que les persones que s'han ofert o que s'han escollit precisament per donar suport als que el necessiten. Llavors, quantes persones són els que necessiten suport i les que els hi poden donar? Llavors, a partir d'aquí, ja podem començar a fer uns números que em temo molt que no ens agradaran tant. Aquesta és la primera, no? Llavors, possiblement, hi haurà malalts aquests que amb el temps aniran empitjorant i llavors això encara provocarà més despesa, com és lògic. I vull vindre a dir que llavors qui controla tot això? El conseller no sé què, el que sigui. Bueno, doncs vinga, va, que surti i que ens ho expliqui bé de veritat i no amb aquestes ambigüitats que acostumen, perquè és la manera de salvar-se. Però jo sobretot vull insistir. Els calés per endavant, estupendo, això potser no havia passat mai. Val, però que tingueu en compte que els calés per endavant estan perquè li han vist el cap a les eleccions. Però bueno, pel que sigui, sap que estan aquí. Però jo me'n dubto molt i molt i molt de que tots aquests calés siguin mínimament suficients per fer la feina que es necessita fer. Llavors, què hem de fer tots els altres? La gent que sou periodistes, els ajuntaments, la gent en general, tot, apretar, apretar, apretar i apretar, forçar-los. Perquè jo em sembla que han demostrat, els polítics, almenys els nostres, han demostrat fins a la sacietat de que si no se'ls apreta no mouen el cul. I a partir d'aquí, i llavors a més, acabo, hauria d'haver algun organisme que no tingui res a veure amb el govern que controlés tot això.
1: Pilar, endavant, què et sembla?
3: Bé, jo he estat mirant i consultant en altres llocs. En aquesta llei és molt important més atenció a casa. Es reforça, diu la llei, que es reforça l'ajuda domiciliària, perquè el que deia l'Arseni, o no sé qui ho deia, que el que vol una persona gran és no moure's de casa.
1: Sí.
3: Jo la conec perquè tenia el germà que vivia a Anglaterra de tota la vida, i la meva cunyada era voluntària de portar el menjar i cuidar la gent a casa seva. No hi ha tantes residències com aquí, la gent està a casa, però es refien molt de voluntariat, de persones que, per exemple, la residència posa de Can Conte, no? Són 40 i pico que estan allà sempre, no? Però llavors fan menjar per molts més i voluntaris reparteixen el menjar a persones que tenen dificultats i miren de què la persona estigui a casa seva. Això ho dic perquè la meva cunyada m'ho explicava, no? Sí. Ella ho feia. Sí. Doncs això és molt important que ho facin.
4: Sí, tant.
3: És el que reforça. Ara hi ha una altra cosa aquí. El voluntariat està molt bé, però no hi ha prou. Les persones que cuiden gent gran, si no tenen una persona al costat que vigili que aquella persona està ben cuidada, no pots refiar de les cuidadores, de totes les cuidadores, eh?
2: És cert, no.
3: Perquè les cuidadores, ho dic per experiència, jo he tingut els meus pares grans, he tingut la meva mare amb 104 anys i el meu sogre amb 103 anys, sempre me n'he cuidat jo, per sort jo no he treballat fora de casa, però la meva mare sí que va durar un temps que estava sola i tenia una cuidadora. Has de vigilar molt. Es vigila molt perquè no fan... Bé, jo penso que és molt difícil, eh? Crec que, si no hi ha una persona responsable darrere de la persona que necessita
1: que
3: assistència,
1: la
3: cosa és complicada. Fins al final, que en el meu cas, jo vaig decidir que la mama me l'emportava a casa perquè sabria que no hi haurien problemes perquè, bueno, en fi, el que passa... Que no sé si a les cuidadores haurien de treure un títol i cobrar més.
2: Però jo també diria una cosa, a part de les cuidadores que venen a casa, eh? Disculpa, Pilar, simplement sí. És sí, perquè no, és el fil, eh? a les residències? Totes les persones que estan allà estan qualificades per estar tractant amb aquestes persones? No.
4: No, que te dic jo que no, per experiència dels meus sogres. De cap manera.
0: Però què dieu?
3: No, bueno, i quin, dic de veritat. Cristina, no. I quins sous cobren? I quins sous cobren?
2: Clar, estan, ah, estan per sota del sou que hauria de cobrar un professional.
3: Exactament.
2: I agafen noietes que fan un curset de 3 sí. o 4 mesos amb un petit certificat i els posen a cuidar persones que quan els familiars no hi són, doncs jo no ho sé si...
3: Bueno,
2: és que m'ha sap molt de greu dir-ho, però és que una persona que ha caigut 3 o 4 vegades en un mes, sapiguent com està... no és una coincidència a vegades, i ens sap greu dir-ho, no estic dient per ningú, però és que parlo amb moltíssima gent ara, perquè quan t'hi trobes és quan indagues en el lloc.
3: Jo no sé una regència especialment a Can Conte, conec una persona que hi està de, com vol, va a casa seva encara, i és una persona de 96 anys, molt intel·ligent i té el cap bé i encara camina bé, però va voler que no donar feina als seus fills. I aquesta persona deia que el tracte que té és exquisit, que veu l'atenció, l'amabilitat, la paciència, perquè hi ha persones grans de tota classe,
2: I
3: la paciència, ella, o sigui que ella és la que té els serveis, i diu això, que l'atenció que veu amb ella i amb les altres pacients que hi ha al voltant seu, diu, és extraordinària. Però llavors jo... Segur que és així, perquè la persona que va cuidar en una residència ha de tenir una mica
1: ha de ser, doncs, que li agradi molt.
3: Que li agradi molt.
2: Bueno, hi ha residències i
3: vocació. Exactament.
2: N'hi ha residències i residències.
1: Però, bueno, el preu potser també és encara més elevat, no?
3: Però llavors aquestes noies...
2: És un negoci.
3: Bueno, a Can Conte és diferent perquè és municipal.
2: Exacte, és diferent, eh?
3: Jo parlo concretament d'aquesta residència perquè en tinc molt bons informes directes d'una persona que està dormint.
2: Jo de Can Conte també tinc molt bons informes.
3: Albert, no puc dir ni una cosa ni l'altra. Ara, d'altres residències, per exemple, malgrat que hi vaig tenir un consogre, el tracte sí que era molt bo, però el preu és exorbitant. Vull dir, llavors, el que és fumut és que aquestes residències, jo entenc que és un negoci, però molt, perquè en Florentino Pérez diu que té un tant per cent de les residències. Jo crec que haurien de posar una llei, les residències, limitar els beneficis de la gent que cuida persones grans. No sé com s'hauria de fer aquesta llei.
2: Això per una part, i una altra part crec que hauria de ser el dret, o sigui, l'admissió. O sigui, jo crec que moltes vegades, jo la tieta la tenim en una residència i jo estic contenta, vull dir, no, però parlo d'una altra persona que a mi m'ha vingut aquesta informació i com parlàvem d'això la dic, no? El que sí que sé i el que sí que comentem en aquesta residència que està la tieta és que hi ha tantíssimes persones que necessiten atenció i tan poc personal que moltes vegades, tot i siguem professional, no dones a l'abast. I si tu, per exemple, tens una persona que en un moment donat et necessita, però n'hi ha una altra que ja s'està aixecant perquè ha de... Doncs què fas? Doncs fas pito colorito i vaig a la... És
1: Jordi.
2: Que és això. No hi ha personal.
1: Jordi, endavant.
4: No, doncs pues jo penso que ja quasi el més important ja s'ha dit, pobre de mi, però que jo el que sí proposaria és que intentar fer cercles de voluntaris i que es connectin entre ells i que s'organitzin entre ells segons les zones o segons els hi sembla bé, perquè està clar que, com deia la companya, resulta que no hi haurà mai prou professionals ni calés per tirar tot això endavant. I una cosa, els professionals hi han de ser, això de tenir un control, etcètera, etcètera, però si no organitzem bé el tema del voluntariat, jo penso que aquí hi haurà moltes carències.
1: A veure, el voluntariat és un eix molt important en molts indrets, però arribarà un moment que la gent de tanta voluntat també se'n cansarà, eh?
0: No,
1: perquè, a veure, pagant-los. Ah, val.
0: L'Estat els paga.
1: Val, sí.
0: Ah, ara ho explicaré.
1: Val, val. Escolta una cosa, sí que s'ha aprovat aquesta llei, però creieu que es començarà a notar, doncs, aviat aquesta llei aquí a casa nostra? Veure, què us sembla?
3: S'hauria de notar de seguida. S'hauria de
1: però
3: notar
1: així tampoc estàs gaire pensant que s'aplica, no?
3: Venen eleccions.
0: Ara, com diu en Jordi, venen eleccions.
3: Sí, venen eleccions. Sí. I hi ha una cosa, si hi ha un canvi de govern, com sembla que diuen que és, espero que no, que ventin Vox i no sé què passarà. Jo penso que aquests de Vox i els populars, si m'ho mal pensat, dispenseu-me, podies disbarar el que dic. Com una persona està, que és com un vegetal, li aplicaran l'eutanàsia.
0: Aquí,
3: és massa costós mantenir persones en estat vegetal.
0: Aquí volia entrar jo. Això és el que deia la Cristina fa un moment. M'ha fet venir a la memòria que l'última hospitalització que vaig tenir jo, que era de dos llits, el meu veí, no sé si era un cromo o pobre, no estava bé, però es passava l'estona cridant infermeres i d'allò, venia la infermera, li treia d'allò, tornava a cridar, com acabava de marxar i tornava a cridar i tal. I s'ho feia tot. Jo m'admirava professionals que són aquelles infermeres.
3: Tenen molt de mèrit, eh?
0: En canviar aquella persona, li canviaven el llit i el remenaven cap aquí, cap allà, posaven tot net, polit, el rentaven. I jo pensava, com pot ser que hi pugui haver-hi persones tan capacitades per fer una feina com aquesta? És clar, aquestes tenen, a més de la facultat o coneixement de ser capaces de canviar una persona al llit amb tota la porqueria que s'ha fet a sobre i tot això, no en tenen prou amb això, sinó que són també especialistes o tenen coneixement, molt de coneixement, amb el tema de les medicines, amb el tema de les enfermetats, etcètera. Però, esclar, a la residència no els exigim que siguin expertes en medicines.
2: No.
0: Però els exigim que siguin expertes en ser capaces de fer el que jo he dit abans, de tractar una persona que està en aquesta situació, de tenir-la neta, polida, al dia i totes aquestes qüestions. Això sí.
3: Té molt de mèrit, això... Tenen molt de mèrit les persones que cuiden persones.
0: I té molt de mèrit.
3: Té molt de mèrit.
0: Jo no podria.
3: I és que
2: no, jo tampoc.
3: I s'haurien de... Sí. Econòmicament s'haurien de reconèixer moltíssim aquestes
2: persones.
3: És que
2: és
3: persones. Això. I no es reconeix
2: econòmicament. És això, com els sous no són el que han de ser, sí. Doncs... aquí a Tordera potser no, però jo sé d'altres... És que jo ara hi parlo moltíssimes persones, inclús la Assumpta Serna ha obert un grup, vull dir que, bueno, és una actriu, eh? I parla d'aquestes coses, no? Llavors, esclar, tenim també un... jo he escoltat coses que penso... és que no pot ser que sigui així. O sigui, coses que ni tan sols les vull dir perquè no es poden dir, no? Però realment els sous van molt per sota del que realment un professional així ens hauria de cobrar, sí. I han d'agafar d'aquell calaix de sastre persones que possiblement tinguin moltes necessitats i no tinguin ni les condicions ni la capacitat. Uh-huh. És que a vegades això passa en tot, vull dir, perquè això passa tot arreu i en totes les feines. Doncs és això el que jo em vinc a referir, que crec que les residències, sobretot d'avis que necessiten tant d'atenció, haurien d'haver-hi el personal que es necessita, que sempre estan per sota, vull dir, perquè el que no pot ser és que una sola persona, que això també és cert i això és demostrable, una sola persona tingui 20 persones al seu càrrec.
1: També hem de fixar-nos en una cosa, que també hi ha la comoditat. Perquè, a veure, com no hi havia abans les residències, la família ja estava mentalitzada que tenia que cuidar aquella persona i li tenia que oferir, doncs, mínimament l'estima, doncs, que estem un familiar.
3: Parles de temps, com els avis estaven a casa i es morien a casa. La gent no vivia tant com ara. Les cases no estaven condicionades. La gent, com començaven a embrutir-se a sobre... a l'hivern agafava una pulmonia, es morien i distància sí. que ho vull dir, no hi havia els cuidados, és que no hi havia ni els medis ni els cuidados que tenen ara amb productes, amb tot per a les residències. A casa era impossible, anys enrere.
2: Inclús
3: no hi havia
2: infeccions,
3: no hi havia plàstic, es feien servir pells de xai per contenir sí. la, vull dir que és, allò no podia, bueno, la gent es morien. Sí. Ara llavors no hi havia medicaments tampoc, ara molta gent viu a base de medicaments i medicaments, que també és un abús també això, eh? Sí. Jo ja ho dic, si jo em trobés com es troben persones que estan en una residència, que els hi han de fer tot, és que a més ho tinc en les meves voluntats, fer una via.
2: Jo també, un bon cel.
0: Si tu me fas pensar, Pilar,
2: un
0: que
2: bon
0: hem de ser curosos amb tenir paciència amb el que hem avançat moltíssim, i el que hem de fer és perfeccionar tot el que hem avançat, sí. que és que potser a les grans mancances. Sembla ser, doncs, que s'han donat compte aquesta gent que cuiden aquest tema, que és millor que el malalt estigui a casa i que tingui un cuidador, i cuidador sí. ho jo pot ser-ho sí. qualsevol, un sí. familiar, sí. un veí, sí, o el sí. que sigui. I el que deia abans la Rosa Mari, sí, té, aquesta persona té una... Ara no sé si la modificaran i l'augmentaran, però té una subvenció, té una paga mensual, uh-huh. que rep la persona, en teoria és per la persona que l'està cuidant. Uh-huh. Sí. I el grau de dependència 1 és el que són 180, el grau de dependència 2 sí. són 300 i pico, i això...
3: Fins a 660, el grau 3, si m'ho he apuntat.
0: Van a parar a la persona, diguéssim, que cuida d'aquest malalt. I quan la Pilar estava explicant això, m'ha fet venir a la memòria, que jo sempre dic que sóc un... perquè m'agradaria molt poder escriure les coses que m'explicava la meva mare, però no he sigut mai hàbil amb el tema de la pluma i el tal. I m'acosta molt posar-m'hi. Però la meva mare m'ha explicat tantes coses de la vida que és una llàstima que es perdin. I una d'elles era que m'havia explicat que ella anava de petita a veure la família a Can Tonisco, allà de Sant Ponç, uh-huh. i arribant allà a la casa veu l'oncle, això que us passava, el solter, allà en el menjador, amb una... Què fa l'oncle Miquel aquí? S'està morint.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí.
2: Sí, era així, jo així. També ho recordo.
1: Bé, ja m'ho havien
2: explicat.
3: Ara, jo crec que d'un extrem... Bueno, és que no hi havia més medis, tampoc, el temps que parles tu, Arseni, de la mare, de l'avi de la teva mare, o sigui, parles de molts anys enrere. No hi havia medis, tampoc, per cuidar les persones com es cuiden ara. Però és que ara s'exagera. Es fa viure persones artificialment. Uh-huh. Vull dir que no, tampoc és això, ni una cosa ni l'altra.
1: Per anar-ho enredonint.
0: Però hem de reconèixer, Pilar, que bueno, per això ho he dit, hem de reconèixer que hem evolucionat molt, i ara mateix jo estic aquí en la meva edat, i que segurament era inviable totalment anys enrere.
1: I estar interessant, sí, com el que has tant. Portat avui. A veure, el govern ha anunciat un augment de les transferències estatals al sistema de dependència, amb increments del nivell mínim i finançament per persona dependent, especialment en els de 2 i 3 graus. I a veure, aquí, quins drets tenim? A on hem d'anar quan necessitem aquesta ajuda? I si tarden, amb qui hem de reclamar-ho? Doncs bé, més diners per al sistema vol dir automàticament més ajuda per a la persona dependent. O encara depèn de com ho gestioni cada comunitat autònoma.
0: L'ajuda econòmica no és per a la persona dependent, és l'ajuda econòmica que va parar, en teoria, el cuidador.
3: El cuidador, sí.
1: El sistema diu que automàticament una més ajuda per a la persona dependent.
0: No sé. Ja, ja.
2: Ah, perquè
0: pugui pagar.
3: El que passa és que si una persona té encara capacitat i necessita ajuda física d'una persona, no pot controlar-ho. Però que una persona ja té demència, que no pot controlar el cuidador, ha d'haver-hi una persona responsable i millor que sigui la família, que controli.
0: Pilar, perdona, ja t'he dit que tenia experiència. Quan la persona la declaren dependenta, ja va acompanyada del nom del cuidador. Ah. I aquest és el que, en teoria, ha de rebre l'ajut econòmic.
3: Sí, però ha d'haver-hi un control per part d'una persona interessada personalment amb la persona malalta.
1: Sí. Molt bé, doncs avui ens quedem, Arseni, gràcies per el tema que ens has portat. Ens quedem amb una idea, parlar de dependència no és parlar només de lleis ni de papers, és parlar de persones i de famílies. Jordi, què hi dius en tot això? Vinga, que ara t'havíem deixat aquí una mica penjat.
4: Sí.
1: Endavant.
4: No, però el que havia dit, que el tema és possiblement un dels o tres temes més interessants que pot tocar una societat, perquè a última hora és l'assistència a la persona, tant, per exemple, en el cas de malalts, de gent gran, com de protecció de criatures, et sembla, no? I llavors jo penso que és aquí on s'haurien d'abocar calés de veritat i formació. I la veritat, menys quinguetes i menys històries i més política social. I jo de comunista no en tinc res, us ho puc ben assegurar. Per això no ho hem de confondre, sí. No ho hem de confondre en què, amb la quantitat de gent que som i la situació que tenim, el tema social és absolutament prioritari. I espero que el govern que no s'hi aboqui amb tota la voluntat, que fracassi i, si pot ser, que no tornin mai més. Aquesta és la meva sentència.
1: Jordi, gràcies també per estar aquí a aquesta tertúlia. Ens trobem, doncs, a la propera setmana.
4: Molt bé.
1: Adéu. Cristina, gràcies per estar aquí, per opinar, Arseni, gràcies per el tema,
0: un
1: molt
0: plaer,
1: interessant. I Pilar, gràcies també per la teva opinió.
3: Moltes gràcies.
1: Vinga, fins la propera.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimarts 22 de setembre, les tres paraules del dia són temperatures, logístic, bàsquet. Temperatures. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. I es realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Logístic. TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera i l'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Bàsquet. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera i les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. Acaba l'estiu i coneixem ja dades de com ha estat aquí a Tordera. Un estiu tòrrid i sec a Tordera, que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials. Escoltem el responsable del servei, Quim Serra.
7: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
6: Aquest 22 de setembre és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, és Sant Maurici. Falten 33 dies per al canvi d'hora, 20 dies per al 12 d'octubre. Esperem una jornada assolellada en temperatures d'entre els 18 i 31 graus. Demà continuarà el temps estable i assolellat. La dita setembre o porta la tardor o se l'emporta. Farmàcia de Guàrdia La Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que es descobria una plantació de marihuana a Masmora arran d'un incendi domèstic i fa 5 anys començava l'enderroc dels peatges de l'autopista del Maresme.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: En 7.1 FM.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

6 minuts que es passen de les 12. Què us sembla? Volem escoltar unes quantes coses que us explico en un minut? Un minut optimista, ni més ni menys. Doncs bé, aquest dimarts hem començat ja el que és Ràdio Tordera, aquest sistema de programació que comença a les 8 del matí. Però bé, jo amb aquest minut optimista doncs us vull donar una idea molt senzilla. No cal que avui sigui un dia perfecte per convertir-lo en un bon dia. Mira per on. A vegades esperem que passin grans coses per sentir-nos bé i potser el secret és per atenció a les petites, una conversa que ens fa somriure, una cançó que ens porta un bon record, un cafè compartit, una notícia que ens dona esperança, petits moments que, sense fer soroll, poden canviar-nos l'estat d'ànim. I si avui alguna cosa no surt com esperàvem, recordem-ho, un mal moment no és un mal dia i un mal dia no és una mala vida. Així que avui, dimarts, fem-nos un petit regal, mirar el dia amb una mica més de calma, valorar el que sí tenim i donar-nos l'oportunitat de començar de nou. Que avui trobeu encara que sigui amb una cosa petita un motiu per somriure. Doncs vinga, caminem amb aquest dimarts i endavant. 7 minuts que passen de les 12.

0: I per aquí entra el nostre portaveu, Antonio López. Toni, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I bé, ens aporta i ens explica tot aquests enrenors que porten en Tomàs i la Tomassa. A veure, avui cap on te van aquesta gent?
1: Doncs avui, precisament, lliga amb el tema.
0: Sí?
1: I ara d'aquí depèn de qui.
0: Ah.
1: En Tomàs li ha dit a la Tomassa: tu saps això que és això de la dependència? I la Tomassa li ha contestat: i tant, és quan depens d'algú. Llavors el seu home diu: molt bé, i tu, de qui depens? Jo? De ningú. I en Tomàs: ah, no? Ella: no. Doncs qui et prepara el cafè cada matí? Tu. Qui et recorda on has deixat les claus? Tu. Qui et diu que avui és dimarts? Tu. I encara dius que no depens de ningú? Home, jo en dic treball en equip, perquè qui et fa planxa les camises a tu? Tu. Qui et fa el dinar? Tu. Doncs un depèn de l'altre. Així és que de moment dependència encara no en tenim.
0: Molt bé, no?
1: Sí, sí. Hem de pensar que són una parella que s'han... s'han divorciat, que va, sí, porta molts anys junts, que s'han jubilat.
0: Ah, bé, tu aquí així, no?
1: Poc, i en Tomàs està una mica depré.
0: Ah,
1: perquè en Tomàs tenia un horari de dilluns a divendres de 8 a 3
0: sí.
1: a l'administració pública
0: sí.
1: i plegava i ja tenia la rutina agafada. El dissabte i diumenge festa
0: sí.
1: Llavors un mes de vacances, els dies de pont, la feina tampoc era que fos molt estressant, però la Tomàsa, que hem dit que és estrangera, anglesa
0: sí.
1: treballava en una agència de viatges.
0: Caramba.
1: I estava tot el dia darrere de la gent.
0: Molt bé.
1: I és clar, la Tomàsa ara té molt de temps lliure.
0: Sí.
1: I l'aprofita molt bé.
0: Uh-huh.
1: En canvi, en Tomàs, doncs, va a les tardes fa el mateix que feia abans.
0: Uh-huh.
1: anar a fer coses, no?
0: Uh-huh. Que aquest home aquí, veig que aquí en l'ordinador te diu, diu escolta'm que no trobo les claus, no? I això no ens ho acabes d'explicar, Toni?
1: Sí, diu d'això de la dependència en parlarem un altre dia, perquè ara tinc una feina. I diu la Tomàssa: sí, buscar les meves claus. Però si les tens a la mà. Quina feina! Buscar les meves claus? Però si les tens a la mà! Aquest és el que podríem dir el dia a dia d'ells, anar-se explicant obvietats entre ells.
0: Bé, jo veig que tot...
1: A mi m'ha passat de sí? buscar unes ulleres i tenir-les posades.
0: Això sembla que tota la gent que porta ulleres ens passa, Toni.
1: Sí?
0: Molt bé, doncs records amb en Tomàs i la Tomassa.
1: I tant, s'han donat.
0: I que això de la dependència s'ho ha agafat massa en sèrio, de veritat, eh?
1: No, home, perquè és un tema que és un tema molt important i aviam si aquesta vegada no va de cuento i ho fan de veritat.
0: Molt bé, Toni, gràcies per fer-nos de portaveu d'aquest parell de guais, eh?
1: Guais molt bé, guais.
0: Vinga.
1: Dijous més historieta.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: 12, ni més ni menys. Pobles embancant racons secrets d'Espanya. Pobles embancant, doncs, llocs que no busques, però que quan els trobes no els oblides. I ara obrim aquesta finestra, aquests indrets que potser no surten a les guies turístiques, però que guarden una història, un paisatge i potser un encant molt especial. Avui descobrirem un poble més d'Espanya, amb en Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Poc conegut i d'aquells que quan els coneixes et preguntes com pot ser que no hagués sentit a parlar d'aquest poble abans. Doncs bé, parlarem, Lluís Josep, de coses que sempre ja també ens vas dient, carrers amb personalitat, tradicions, potser gastronomia i paratges que mereixen ser descoberts. On anirem avui?
1: Bueno, avui anirem a un poble que se'n diu La Guàrdia, que és de província d'Àlaba.
0: Ah.
1: A Àlaba, i aquest poble de La Guàrdia està a uns 64 quilòmetres, més o menys, com d'aquí a Barcelona, de la capital, que és Vitòria. En aquest poble, antigament, el que governava en aquell moment, que era Sancho el Fuerte de Navarra, doncs, com que va veure que això ja era després de la Reconquista, que anaven expulsant els àrabs cap avall, com que va veure que el poble quedava molt desprotegit, li va fer unes muralles.
0: Ah, caramba.
1: No li va fer cap castell, només unes muralles, per protegir-lo en cas de que tornessin a pujar els àrabs, doncs els trobessin, poguessin defensar-se. D'aquestes muralles, ara el dia d'avui quasi no se'n conserva cap, però sí que han conservat les 5 portes que tenien per poder entrar, doncs, a la ciutat en aquell
0: moment. Caramba, no!
1: O sigui, les portalades i així, això sí que els trobarem a les entrades d'alguns carrers. Bueno,
0: I aquesta muralla que dius és molt llarga?
1: No, envoltava tot el poble.
0: Ah, sí,
1: era per protegir-los en cas d'algun atac. Nosaltres haguéssim fet un castell o així, i aquest, doncs, va preferir, doncs, fer una muralla.
0: Bona idea,
1: Sí, per protegir, doncs, totes les cases i així. Bueno, és un poble d'aquests que encara, doncs, conserva bastant el seu aspecte medieval, dels carrers empedrats, cases de pedres... Hi ha algunes cases senyorials de la gent important, doncs, que encara, doncs, si passegem per dintre el poble, doncs els podrem veure. Aquí, en aquest poble, La Guàrdia, la seva principal indústria, la seva forma de vida, són les vinyes. Aquí està envoltat de moltes vinyes, i antigament, doncs, en el poble, que esclar, ara s'ha engrandit, ara ja s'ha extralimitat de les muralles antigues, doncs la majoria de cases tenien la seva bodega, o sigui, tenien els seus sòtanos, i en allà, doncs, com que tenien la vinya, feien, aixafaven el raïm, feien el vi, i el posaven a la seva bodega particular, que llavors, inclús si feien molt, doncs se'l venien. Però, bueno, de bodegues, ara en aquest moment, doncs en trobarem algunes, una o dues molt importants a fora del poble, però són d'aquestes bodegues modernes, com les que a vegades veiem per aquí de vi o de cava.
0: Deu ser turístiques, potser, inclús.
1: Sí, també, inclús es poden visitar. Vull dir que ha canviat molt del que era antigament. En aquest poble, mira, si era important que durant l'edat mitjana tenia... O sigui, hi havia una comunitat de jueus. I aquests jueus, jo suposo que hi havien molts, perquè tenien dues sinagogues. Normalment,
0: caramba,
1: no sé, per exemple, a Besalú o així, allà hi ha una sinagoga. Doncs aquí en tenien dues. Això vol dir, doncs, que de jueus n'hi havia molts i molts, fins que va haver-hi l'expulsió dels jueus, i llavors, doncs, van haver-ho d'abandonar tot. Una de les visites obligades, si anem, doncs, a caminar per dintre el poble, és anar a visitar el rellotge municipal, el rellotge que està situat en l'Ajuntament del poble, que és un rellotge normal, però que llavors en unes hores determinades, són les 12, les 2, les 5 i les 8 de la tarda, doncs surten uns ninots.
0: Ai, mira.
1: Fan un recorregut circular ballant, i a més, doncs, davant de tot hi va un que com si portés el compàs, que es diu el Cachimorro, que aquest, doncs, va seguit de tota una sèrie de gent que van fent la volta amb una circunferència a sota del rellotge.
0: Això ho devien copiar d'algun lloc o un altre, no?
1: D'algun país estranger,
0: no?
1: Hauria de saber d'on ho van treure, que aquí, aquí a Espanya no es costuma...
0: Ha de ser molt curiós, eh?
1: Sí. Ara bé, només són unes hores determinades i suposo
0: dir, no?
1: Jo que més aviat deu ser cap a l'estiu, que és quan hi van els turistes, perquè són les 12, les 2, les 5 i les 8, doncs són unes hores de, que durant el dia acostumen doncs, a haver-hi gent per allà voltant, i és quan funciona tot aquest, aquest passacalle que fan sota,
0: no?
1: De,
0: sí,
1: de,
0: sí, sí, sí.
1: De sota el rellotge.
0: I va turisme, per el que dius,
1: sí,
0: potser
1: sí,
0: hi ha gent que ho sap,
1: ja explicaré,
0: no?
1: Perquè a part de visitar doncs, el poble i de visitar doncs, les bodegues particulars, que hi ha alguna que es visita, aquestes, o sigui, cases que tenen sòtanos, i allà pues, tenia la seva gran bodega. El poble aquest... té una església que és del segle XIV que està dedicada a Santa Maria de los Reyes, i el més important d'aquesta església és el seu pòrtic. El pòrtic és la, la porta d'entrada a l'església, doncs que és una... està totes les parets molt gravades amb imatges, amb figures, i que és el més rellevant. A dintre l'església més o menys ve ser com totes,
0: sí.
1: Però l'entrada, la porta principal, doncs val la pena, com si més no, anar-ho a veure, ja que estàs donant voltes per allà, perquè això està a tocar també a la plaça Major, que és una plaça... rectangular, que està tota porxada, o sigui que
0: molt maco, no?
1: Sota, vull dir que és un poble d'aquests, bueno, per caminar-hi, no per estar-hi molt, molt de temps, però bueno, per fer-hi una volta, doncs...
0: No, tu, que per el que vas explicant, Josep, aquí aquest poble, això de les portes, doncs els hi agrada, eh? Perquè les muralles que has explicat que hi,
1: sí,
0: hi havia aquestes
1: ha cinc portes per poder entrar,
0: no?
1: I bueno, sí, exactament. I a les afores del poble hi havia hagut, però encara hi és, però ara un poblat ibèric, o sigui, els ibers ja van viure en aquesta zona. En aquest, aquest poblat ibèric es veu que en deien La Olla, eh? I al costat d'aquest poblat ibèric, ara només queden ben bé les ruïnes, els fonaments, per dir-ho de manera, hi ha una gran piscina, una gran bassa artificial, que sembla ser que la van fer els que van venir després, que eren els celtes. Aquests, doncs, per, també van fer una, el seu poble al costat de, dels ibers, però els ibers ja no hi eren, llavors se van establir allà. Van fer aquesta bassa per poder doncs, tenir aigua per de boca i per el que la necessitessin. És una bassa que encara avui dia es conserva, perquè està feta tota a base de pedra i de rajols. Ara no hi ha aigua, esclar, està... Ara, al contrari, que ara doncs, han fet uns coberts per poder conservar més bé doncs, la bassa i per poder conservar més bé les ruïnes que hi ha dels ibers i dels celtes. Vull dir que tot això doncs, ara ho han cobert amb uns...
0: Molt bé.
1: O sigui, està tapat, i així doncs tu pots anar, i va molt bé, perquè llavors si vas tu durant l'estiu no pateixes aquella calor que normalment acostuma a fer per aquí dalt. Aquesta bassa doncs és bastant gran, o sigui, la cabuda es calcula uns 300.000 litros d'aigua que podia tenir, i bueno, la fondària es calcula entre uns 85 centímetres la part més... més fa, bueno, llavors hi ha la de 3 metres que és la més fonda, la, de menys fonda a més fonda, és com si fos una piscina d'aquestes que estem acostumats a veure per aquí. El, com deia, doncs està tot cobert, a més doncs, com, clar, tot el recinte està tancat, i com anem allà doncs, trobarem un guia, que el guia aquell doncs, es anirà fent una miqueta d'història de lo que el que havia sigut...
0: Un
1: i
0: poble molt
1: veurem.
0: Interessant, eh?
1: Sí, és, una, és d'aquelles sortides que dius, mira, doncs aprofites i fas una ruta, encara que de, aquí a Espanya de pobles ibèrics i celtes n'hi ha molts, però bueno, aquest, al haver-hi la bassa, a més, doncs, i a més doncs, que tens un guia que te va fent les
0: sí,
1: explicacions dels anys i de la gent que havia viscut, doncs, bueno, val la pena. A la vora d'aquí encara es troben, doncs, en molt bon estat, perquè són unes pedres grandioses, uns dolmes. Els dolmens, aquí el que tenim més a la vora i que poder molta gent ha anat a visitar és aquest de Romanyà, anant cap a Santa Cristina d'Aro. Doncs allà, de dolmens d'aquests en tenen molts. Aquí només en tenim
0: I com
1: un...
0: ha sigut això?
1: Ah, no sé, perquè es veu que allà els homes prehistòrics o així, doncs aquella zona els hi devia anar bé i i bueno, van anar fabricant, i són d'aquelles coses, aquests dòlmens, que són unes lloses de pedra que són grandioses, vull dir, poder fan 2 metres d'alçada per un d'amplada, o sigui, són unes peces que dius, com podien moure aquella època les pedres aquestes, estan molt ben posades. Bueno, a cada dolmen se li ha anat donant un nom, perquè n'hi ha molts, jo ara anomenaré uns quants, però els dolmens aquests estan fets d'una manera, o sigui, no és res, 4 pedres i una de sobre, no, o sigui que havien fet com una espècie de circular bastant gran, d'uns 3 o 4 metres o 5 de diàmetre, allò era com la recepció, després hi havia un passillo d'uns 5 o 6 metres i després hi havia la on te posaven el mort,
0: un recinte
1: quadrat,
0: caramba, no?
1: Al mig amb la tomba. Això ja, clar, això ja ho havien fet, ja s'assembla una miqueta a les piràmides, perquè aquí no hi ha piràmide, però aquí doncs està fet amb pedres, amb lloses grandioses, al costat està tot, estan cobertes, i bueno, és això que deien, que no se sap en aquella època com s'ho havien fet i d'on t'havien tret aquelles pedres tan grosses, perquè
0: aquella zona,
1: allà hi ha
0: potser
1: pedres, però vull dir que no tan grosses, no se'n troben.
0: Hi ha coses també que de la història que no sabem ni comprendrem mai.
1: Sí, hi ha moltes
0: mai,
1: incògnites,
0: perquè
1: els historiadors a vegades fan una, el que a ells els sembla, podria ser, però segur, com que en aquella època, així com els egipcis doncs ho deixaven tot escrit, o els grecs,
0: sí,
1: ho deixaven constància, en allà, doncs no. Allà, és per lo que es veu i per lo que s'ha anat trobant, bastarien deduccions. Doncs, bueno, aquí dels dòmens aquests hi ha un que li diuen la Yaza, el Sant Martín, el Sotillo, el de los Llanos...
0: Caram!
1: Bueno, o sigui, cada un li han posat un nom. Ai. Perquè n'hi ha molts.
0: El tenen escrit a davant, el nom,
1: sí,
0: o no?
1: Bueno, això, jo suposo que això li han posat els que els van anar a descobrir, perquè aquests dòmens ara estan tots descoberts, però abans estaven tapats de terra, perquè és de la prehistòria.
0: Molt,
1: o sigui,
0: interessant,
1: que són,
0: aquest poble.
1: Són molt i molt antics, i bueno, són d'aquelles excursions que dius, bueno, a part de visitar el poble, doncs visites. Però llavors aquí el que s'ha trobat a fer les excavacions, que a la part de a un tibial mort, doncs havien trobat utensilis del mort.
0: Sí.
1: Clar, ara
0: l'enterraven en coses d'ell,
1: sí,
0: també.
1: Sí, en coses seves, suposo jo, doncs, amb una destral, o puntes de fletxa, o coses de ferro que hi feia servir, que encara n'han trobat algunes a la part de la tumba.
0: Molt bé,
1: Bueno, com he dit abans, doncs, hi ha bodegues a tot el poble, o la major part, moltes cases, i es poden visitar, o sigui, que si anem allà, doncs, hi ha algunes bodegues concretes que te diuen, mira, si els vols visitar, el que passa que són bodegues...
0: I comprar vi també, deu ser.
1: Has de comprar vi, sí.
0: Això segurament, doncs, és que la mateixa visita sempre passa...
1: Això, que llavors aprofiten per... Sí, el vi és molt bo, perquè allà és vi de Rioja, vull dir que bueno, és un vi fort, però...
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquí, en aquest poble, hi ha molta afició a la música. La gent d'allà, pues, allò que la música va passant de generacions en generacions, i una de, bueno, i el principal instrument que ells toquen és la gaita.
0: Ah, està bé.
1: Allà tots, la música, doncs, tots són gaiteros. I precisament doncs tenen una gran banda de gaiteros, i bueno, la música, pues, va passant de pares a fills. Es calcula que des del 1850 o així que doncs es va fer això de la gaita, doncs s'ha anat passant de pares a fills, i encara hi ha doncs molta afició al jovent i així, doncs, aprendre a tocar la gaita.
0: Jo em semblava bé que la gaita era pròpiament d'un doncs indret molt, molt,
1: bueno,
0: especial.
1: Sí, cap al nord, cap a Galícia o Astúries, però bueno, aquí també... Bueno. I una de les coses que també tenen en aquest poble, aquí tenim la carrera del cos per la festa major, doncs allà també tenen una carrera que se'n diu els Zaborricos, que és una carrera popular que es fa a peu, una carrera que normalment la fan per les festes.
0: Ah, caminant?
1: No, no, bueno, corrent. És una carrera. Doncs, que així, per això dic, aquí que s'ha posat de tradició la carrera del cos, doncs allà ja fa anys que es va posar de tradició aquesta, los Zaborricos, i cada any doncs fan carreres.
0: Ah, molt bé.
1: Totes les edats, els grans, els petits, i bueno. Després hi ha la torre Abaixal, que és una torre del segle XIII. Ara aquí, doncs, hem fet el campanar del poble, i forma part d'un castell que sembla ser que posteriorment es va fer...
0: Abans però... de les muralles?
1: No, no, de, després de les muralles. Es devia fer un castell en allà, però del castell ja no en queda res. Només en queda aquesta torre, que, bueno, està allà, allà al mig.
0: Tot l'altre aguanta, eh?
1: Sí, i el castell aquest, jo suposo que al marxar, doncs, els que hi havia allà habitant, doncs, devien aprofitar les pedres per construir, doncs, cases i altres coses. I, bueno, és... una de les coses que també hi ha, doncs, a dintre del poble hi ha un... aprofitant, doncs, una casa d'aquestes senyorials, que això hi ha molts pobles que acostumen a fer-ho, doncs, és una casa del segle XI, o sigui, molt antiga, llavors l'han restaurat i han fet allà el Museu Municipal.
0: Ah, molt bé.
1: El Museu Municipal, doncs, coses que van trobant o coses que, per informar-te sobre això del poblat ibèric o el celta, coses que han trobat en allà, en aquí ho tenen, doncs, dintre del museu i està més ben custodiat que no pas allà a l'intempèrie, que allà va, amb els robos que hi ha i tot, doncs avui dia s'ha de vigilar molt. I això, doncs, és un museu que està, doncs, a dintre del poble i que, si ens interessa, doncs li podem fer una visita.
0: Molt bé, escolta,
1: i amb això, doncs, ja està tot
0: explicat. A veure, amb tot això que has explicat, Lluís Josep, això és per estar-hi un parell de dies, aquest poble, eh?
1: Sí.
0: No, escolta'm... No, a mi sembla que tu vols dir que
1: avui... Un parell de dies podés molt, perquè a la part de, dels dolmes que... i així, hi estaràs una hora o tirant dues per dintre del poble un parell d'hores més, i bueno, sí, si pots estar... Clar, depèn del que vulguis fer.
0: Jo no m'hagués pensat mai que un poble com aquest, de la Guàrdia, descobriríem, doncs, tantes coses, no?
1: Perquè... Sí, sí, hi ha moltes curiositats, i bueno, jo li hem passat... Bueno, això que els dòlmens aquests, ja dic, aquests dòlmens, tants de dòlmens, aquí a Espanya no hi ha lloc.
0: És aquí només el lloc. Però, de totes maneres, potser per fer tot aquest recorregut deus haver d'anar amb vehicle, no?
1: No, bueno, ja hi ha un guia, no, perquè estan més o menys...
0: Està tot a prop.
1: És com si fos un cementiri, va. Un dòlmen un al costat de l'altre.
0: Sí, però vull dir, clar, des de les muralles, vull dir que no. Si estava molt lluny.
1: No.
0: No estava per
1: allà. Bueno, aquí està a les afores del poble, aquí has d'anar amb el cotxe tu,
0: va,
1: allà,
0: això volia
1: i llavors
0: dir,
1: allà fer el recorregut
0: va,
1: aquest.
0: Va.
1: Però el recorregut es fa tot a peu perquè no... és gran, però tampoc és massa exagerat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Lluís Josep, per donar-nos a conèixer la Guàrdia, tota la seva història, tots aquests carrers, aquestes tradicions, també, semblants a aquesta carrera del Cos de Tordera, també.
1: Sí, que mira, és una cosa curiosa, que mira, hi ha altres pobles que no li diran la carrera del Cos, però bueno, li diuen un altre nom.
0: I que amb tu, doncs, mereixem, doncs, i t'agraïm per poder-los anar descobrint. Fins la propera.
1: Moltes gràcies, fins la pròxima.
0: Vinga, adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs bé, quasi doncs, uns minutets que passen del punt de 1:45, és moment d'entrar en aquest espai doncs, de l'àrea aquí a fons, i avui tenim doncs, com a convidat la Conxita Rodríguez, advocada. Gràcies per estar aquí, Conxita.
1: Bon dia.
0: I bé, sí que vam comentar, i sí que és un tema que vas veient que se'n parla cada vegada més, del tema dels llogaters i dels propietaris. Jo t'he proposat, Conxita, doncs, parlar sobre això. I bé, comencem més que tot. Què pot exigir un propietari?
1: A veure, en primer lloc hem de dir que la relació entre el llogater i el propietari és un contracte. Per tant, està subjecte a... les parts poden decidir, respecte al seu contracte, tot allò que no estigui en contradicció amb la legislació vigent. Per tant, en principi, són les dues parts les que decideixen. El propietari, què pot exigir? Pues, hi ha hagut moments en els quals, com que la normativa no posava un tope, hi han hagut propietaris doncs, que han considerat, per exemple, que per fer el contracte de lloguer havien de reclamar a la millor 4 o 5 mensualitats avançades que se'ls tornaven al final. Clar, això que comportava que l'inquilí, el llogater, que en aquest cas volia llogar un pis, potser si el pis et costa, dic una quantia qualsevol, 500 euros, clar, no és el mateix disposar de 1.000 més els 500 del mes que agafes que 5.000. Clar. Si t'estan demanant. Per tant, clar, això comportava doncs, moltes limitacions. A partir del 2019, la llei ja sí que va establir uns topes, en el sentit de que el propietari podia demanar com a màxim 2 mesos de lloguer de renta, amb independència, evidentment, del que estava es posava en marxa. És a dir que, clar, per al llogater representa que són 3 mesos, i per altra banda també topava que tant el contracte de lloguer com les despeses d'agència, si és que existien, anaven a càrrec del propietari, no de l'arrendatari. Al llarg dels anys, la llei és de l'any 64, és la llei d'arrendaments urbans, s'han anat introduint modificacions una mica en funció de, del mercat immobiliari, de què convenia o no. O sigui, al principi hi havia els contractes indefinits, és a dir, que una vegada es havia fet un contracte i per això parlàvem moltes vegades del que es deia renta antiga, que eren contractes que venien a la millor del 1925 o el 1950, i per tant això comportava per aquells que tenien un pis en propietat que no es podia fer fora l'arrendatari, i per tant no disposaven, o sigui, tenien una limitació amb la renta perquè no la podien pujar indefinidament. Això es va modificar en un moment donat, es va canviar, es va donar un marge de temps perquè els propietaris s'anessin adaptant a la nova normativa, i també perquè els llogaters no tinguessin una pujada excessiva, sinó que es anés fent progressivament, i això va comportar doncs, una regularització en aquells moments del mercat. Clar, això va ser un moment puntual. Després ens hem trobat en diferents situacions, en moments en què la demanda de lloguer és molt alta i l'oferta no és tan alta. Llavors, clar, la propietat, en principi, doncs, feia unes exigències superiors a les que havia fet amb anterioritat. Fins a l'any 19 hi ha hagut diferents moments al llarg de la temporalitat que bé, el contracte havia de tenir una duració mínima. La primera de 3 anys, després es va pujar fins a 5 anys, després es va tornar a baixar 3 anys, ara en aquests moments estem a 5 anys, és a dir...
0: Déu-n'hi-do el que s'anà movent, no?
1: Sí, sí, no, és que clar, no és una normativa que, tot i que he dit que la legislació bàsica és del 64, sí que hi ha hagut en tot moment situacions diferents. Ara, en aquests moments, doncs, el contracte és de 5 anys, és a dir, que una persona a vegades te diuen no, és que m'han fet un contracte per un any. Ojo, t'han fet un contracte per un any, però si el llogater no vol marxar, la llei marca que es pot quedar 5. Per tant, depèn aquí, i com, ja tal com he dit, és un contracte, és un contracte que és una voluntat de les parts, però subjecte a una normativa. Igual que et trobes en determinades situacions, què passa si el titular del contracte fallece? Doncs bé, vull dir, ara la llei permet, en casos de vulnerabilitat, que els que estan visquent a la casa el puguin finalitzar i es pugui inclús arribar a prorrogar per al termini que es fixa. O sigui, és a dir, que al llarg del temps les coses es van modificant. Ara, amb l'actualitat, doncs estem en un moment en què el contracte és per 5 anys quan el propietari és persona individual, de 7 quan és una mercantil, és a dir que...
0: despatx, o si és o no, què és això?
1: Una immobiliària, una... el Saref, tots aquests bancs que tenen moltes... Sí, sí. Això ja és una... ja ho diré, una persona jurídica. Uh-huh. Al ser una persona jurídica, el termini és més ample. Clar, s'han establert al llarg dels últims temps, sobretot a partir també del 23, em sembla, quan es va aprovar la llei del dret a l'habitatge, el 12 del 2023, que, per exemple, en el cas dels ajuntaments, quan es ven un immoble provenent de la Sareb, sí, o d'alguna empresa, hi ha un dret de tanteig i retracte, és a dir, que les administracions públiques s'ho podrien arribar a quedar per posar-ho amb el mercat com habitatges socials. Per tant, tot aquest tipus de normes que es van canviant una mica en funció de la situació en què ens trobem. No és el mateix una ciutat que hi ha el que es diuen sectors tensionats, és a dir, que hi ha una gran demanda per molt poca oferta, que un municipi en Tordera ens trobem que en aquests moments hi ha dificultats per trobar un pis de lloguer.
0: Uh-huh. I preus excessivament alts, també, eh?
1: I preus alts, sí, evidentment. Sí, sí. Però, clar, la llei també ara ja estableix, perquè abans contractualment es podia pactar que el primer any pagarien 500, el segon 800 i fins al cinquè 1.000. Ara això ha quedat també topat, amb el sentit de que una vegada tu fas el contracte, durant la durada del contracte tu pots incrementar l'IPC.
0: Ja, està bé.
1: És a dir, cada any pots, evidentment, incrementar el cost, però no d'una manera arbitrària o inclús contractual, com havia passat abans, sinó que pots fer-ho en funció de l'IPC. Sí que a vegades amb els contractes es contempla que aquesta actualització es faci en relació, doncs, al mercat de l'habitatge, però respecte a un increment que queda molt taxat i molt fixat. Per tant, en aquest sentit també s'han anat introduint aquestes modificacions per implementar aquesta situació de que no hi hagi una prevalència entre el propietari i el llogater. Clar, el problema quan es planteja? Jo crec que el problema es planteja quan el propietari vol recuperar el seu habitatge per diferents raons, sí, o bé perquè la necessita, els seus fills s'han fet grans i doncs necessiten, i tenen un contracte. Això sempre partint de la base de que el llogater estigui complint.
0: Clar.
1: Que estigui complint i estigui pagant, perquè si no paga és una altra situació. Però que estigui complint. Clar, si tu al llogater li demanes i li dius que ha finalitzat el contracte, no renovaràs aquest contracte, lo normal seria que el llogater et posés a disposició l'habitatge. Però com que no en troben, què passa? Que no marxen.
0: Clar.
1: Llavors, clar, tu no pots recuperar aquest habitatge.
0: Clar, sí,
1: fins que no hi hagi una resolució judicial que et permeti accedir. Llavors aquesta resolució judicial passa per un procediment de desahuci. El procediment de desahuci, que a vegades diuen, no, és que els procediments de desahuci són ràpids. No són ràpids perquè, clar, el propietari presenta la demanda, aquesta demanda s'ha de notificar, perquè nosaltres tenim una legislació garantista de tots els drets i obligacions, llavors s'ha de notificar a vegades és complexa aquesta notificació perquè o no t'agafen les notificacions o estan treballant i no agafen la notificació. Clar, tu no pots continuar endavant fins que això no està degudament notificat. Quan està notificat, si la persona no té disponibilitat econòmica, té la possibilitat de demanar l'assistència gratuïta i demanar un advocat del torn d'ofici i sol·licitar la justícia gratuïta. Clar, això també comporta un altre retard i això es va acumulant. Llavors, per exemple, clar, s'ha de fer un judici, el jutge té que veure les versions de totes les parts i les agendes judicials tenen els terminis que tenen. Llavors, clar, des de que s'ha contestat la demanda fins que se fa la data de judici, doncs igual tornen a passar 4 o 5 mesos més. Si vas comptant aquests terminis que t'estic dient, clar, què passa? Per al propietari que vol recuperar el seu habitatge, és molt complicat perquè no és immediat. I això fa que molts propietaris, inclús a l'hora de fer un contracte, s'ho pensin. Clar. I s'ho pensin perquè diuen, bueno, és que jo, la meva previsió és poder posar l'immoble, l'habitatge en el mercat per un termini, però clar, tinc la previsió de que després necessitaré. Això és per una banda. Després hi ha l'altra visió, que és de que, sí, clar, però si ara m'estaven cobrant, estava poguent cobrar 700 i recupero l'habitatge, podré cobrar 1.000.
0: Clar.
1: O sigui que clar, trobes
0: per
1: això, clar, vull dir, ara que el propietari recuperarà l'ús del seu habitatge, segur que el recuperarà perquè evidentment a través del procediment arribarà un punt en què el tindrà estarà.
0: Si es comença aquest procediment, es poden trobar que molts de propietaris el llogater decideixi, doncs, a partir d'aleshores no pagar el lloguer. Després, això és una causa que aleshores doncs, justifica que també l'advocat...
1: No només deixi de pagar el lloguer, sinó que jo ens hem trobat en situacions amb la que, a més, no paga ni la llum ni l'aigua, i en canvi el propietari no els hi pot tallar, perquè això seria una coacció, i per tant està obligat a pagar la llum i l'aigua. Clar, quan es dicta la sentència, el fan fora i li diuen que ha de pagar tot el que deu fins aquell moment. Què passa? Que com que no tenen mitjans, moltes vegades ni sou, pues el propietari acaba no recuperant tot el que inclús li ha costat. I després també hi ha situacions amb persones molt responsables que entreguen l'habitatge amb correcció i tal, i altres persones que tu no acabes d'entendre com podien viure en l'espai que tu recuperes, perquè és horrorós.
0: En aquest cas, un llogater, què pot reclamar? Per exemple, doncs, hi ha algun tipus de reparació que considera el llogater que està, doncs, malament, que sigui instal·lació, que sigui, doncs, de goteres, etc. Això pot reclamar-ho i el propietari potser no es troba en condicions en aquest moment de fer una despesa important.
1: El llogater, evidentment, tu li has donat un habitatge que ha de servir per a l'ús al que està destinat, que és el d'habitatge. Clar, si llavors, quan està visquent a l'habitatge, pot trobar dos tipus de despeses que es poden originar. Unes que venen produïdes per a l'ús i per al desgast, és a dir, si es trenca una maneta, si un vidre es peta, coses d'aquest tipus, llavors és un problema que és del llogater. Però imaginem que peten les canyeries.
0: Clar.
1: Aquest ja és una situació amb la qual el responsable és el propietari de l'habitatge. Clar, primer, que això comporta que la millor es pot inclús produir el fet de que per arreglar això el llogater tingui que marxar provisionalment. I llavors el propietari doncs, es troba en aquesta situació de que té que fer una despesa que després, si és una despesa de millora, després ho podrà d'alguna manera repercutir, però si no, inclús ni ho pot repercutir. Per tant, és una despesa que té que assumir i que a vegades també es neguen doncs, a fer-ho perquè a la millor doncs, el que estan cobrant de lloguer doncs, no els hi dona per poder fer aquesta inversió amb l'habitatge. com totes les situacions i com totes les relacions contractuals, la idiosincràsia és molt ampla, o sigui, es poden donar fets molt, molt dispars i molt diferenciats, vull dir, per tant, mai es pot generalitzar. També hi ha moments en què la gent confon la situació d'un lloguer amb l'ocupació, que són dues coses absolutament diferents, o sigui, l'ocupació és un problema molt diferent del que pot haver-hi, que no vol dir que hi hagin persones que han tingut un lloguer que se'ls ha acabat i que finalment estan en una situació d'ocupes, perquè estan ocupant sense cap respaldo jurídic que els hi permeti ocupar. Però, clar, vull dir, això fa el que us he anat explicant, de que moltes vegades el propietari pues, tingui una certa recança a l'hora de llogar. Clar. Perquè es pot trobar amb uns excel·lents llogaters que li facilitin inclús les coses, que si veuen una cosa li l'avisin de seguida, o es pot trobar amb altres que...
0: Aquí, com n'hem parlat, Conxita, noto que la justícia quasi doncs avala més les persones que són llogaters i que per les X situacions doncs s'enfadin per el motiu de que ells voldrien continuar, com hem parlat, el propietari ho necessita, i que en aquest cas doncs encara que se li acabi el contracte digui no, a veure, jo vull que me'l tornis a renovar sí o sí, perquè ho necessito, patipam, patipum.
1: Però el propietari no ho farà perquè no ho vol, i llavors s'ha d'anar evidentment amb un procediment judicial. Amb un procediment judicial el jutge té que valorar, i la llei va introduir inclús que en determinades situacions en què hi ha un llançament i que per tant s'ha de fer fora, s'ha de donar trasllat també als serveis socials d'un determinat municipi per efectes de que si pot haver-hi una situació de vulnerabilitat, i si aquesta es produeix doncs pot haver-hi una ampliació de 2 mesos per al termini per efectuar el llançament, en el cas de que sigui persona física, de 4 quan estem parlant de persona jurídica. Però clar, al final el propietari ha de recuperar la seva propietat, clar, perquè realment el dret de propietat no deixa de ser un dret, que també és un dret constitucional, també és el dret a un habitatge digne. Per tant, són dos drets que en un moment donat doncs poden entrar en contradicció.
0: Per anar acabant, Conxita, si una persona doncs està en una edat doncs ja gran, que fa, té aquests contractes que també comentàvem de fa molts anys, aquella persona doncs no es veu capacitat doncs d'anar a buscar un altre pis, un altre habitatge, i moltes vegades s'ha arribat el recurs que els han desnonat. Això com ve degut? Per quin motiu?
1: És el que diem, vull dir, a veure, és un procediment judicial i arriba un moment en què es pot produir un desnonament. Clar, sempre s'intenta, que per això ara la llei obliga que quan hi ha aquest procediment un judici de desahuci, abans de que es produeixi el desnonament, es posi en contacte el jutge, notifica els serveis socials i tal, perquè busquin una alternativa habitacional. Perquè clar, és absolutament factible, o sigui, inclús gent que porta a la millor 50 anys de la seva vida amb un mateix edifici i tal. És diferent la situació quan és un propietari particular com quan és un fons buitre que compra tot l'edifici i llavors es dedica a anar desnonant pis per pis. Per què? Pues perquè li interessa recuperar tota la propietat que els té de lloguer, i en canvi perquè vol després fer pisos turístics, perquè vol rehabilitar tot l'edifici, i allà d'on te cobrava 800, cobrava 1.500, per diferents raons. Per tant, les situacions sempre són diferents. Una cosa és el propietari particular, que el seu, la majoria de les vegades, doncs, a la millor ha adquirit un pis que li venia d'herència i que l'ha utilitzat doncs com un complement de la seva pensió en molts casos, i que quan li deixen de pagar doncs li estan representant un perjudici d'un fons que està fent aquestes situacions, i el que transcendeix normalment són aquests fons que agafen un bloc, perquè clar, quan tu vens una finca i aquesta finca té un contracte de lloguer en vigor, el contracte de lloguer continua, és a dir, el que compra la finca té l'obligació de mantenir el contracte de lloguer al termini que li correspon. Per tant, clar, aquests fons compren més barat, perquè així és, saben que tindran tot un procediment de desnonament clar. Dels llogaters, però quan ho hagin aconseguit, doncs llavors poden fer amb aquell edifici el que els hi sembli. Sí. Això és la situació en la que ens podem trobar.
0: Avui, considero que ens hem parlat de tema molt interessant. Hi ha molts dubtes sobre aquest tema, de drets i obligacions tant dels llogaters com dels propietaris, i en aquest cas, si té que fer una reparació, que sigui algo que ha fet malmès el llogater, el propietari té la mateixa obligació de reparar-ho, o en aquest cas doncs se li ha de dir al llogater que...
1: És el que hem dit, és que hi ha reparacions que venen de l'ús, i sí. aquestes que venen de l'ús, l'obligació és del llogater de fer-ho. És a dir, jo no li puc demanar, si jo he rebut una casa amb totes les vidres i he trencat un, pues perquè el que sigui, sí. el que jo no li puc demanar al propietari és que posi. Però sí que són... La diferència és entre aquelles situacions que venen donades per l'ús i aquelles que són estructurals i que venen diferent manera de que, pues, que es pot produir un trencament a canonades o que l'electricitat era molt precària i per adaptar-se a la normativa s'ha de fer una inversió. Això són coses que ja sí que afecten a la propietat, i per tant és la propietat la que estarà obligada.
0: Conxita, sempre és un plaer escoltar-te i també doncs, aclarir-nos molts d'aquests dubtes que doncs, si no és una persona...
1: Els contractes de lloguers hi ha multitud de situacions i totes diferents, i per això he partit de dir que és un contracte i el que el contracte són les parts, però que hi ha una normativa que és la que fa que aquests contractes s'hagin de subjectar a la normativa.
0: Gràcies, Conxita, per estar aquí.
1: Gràcies
0: novament,
1: a vosaltres.
0: Fins a la propera. Doncs bé, amics oients, avui hem compartit notícies, històries, converses i moments com aquest que ens han donat per saber més, també sobretot també per poder-ho pensar i sobretot, més que tot, nosaltres ens ha de compartir-ho junts amb vosaltres. Gràcies per haver-nos obert la porta de casa vostra, del cotxe, doncs si viatjau, recordeu que des de les 8 del matí ja podeu saber tota l'actualitat de Tordera, de la feina o d'allà on ens hagueu escoltat. Recordeu que la vida és aquí i ara. Gaudint d'aquests petits moments, cuidem-nos i sobretot no deixem mai de tenir curiositat. Nosaltres tornarem demà amb més actualitat, històries i moltes ganes de fer-vos companyia. Doncs bé, sóc la Rosa Maria Ruscalleda, cuideu-vos molt, sieu feliços i vinga, fins demà a l'àrea aquí, perquè cada dia té una història per explicar.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Escoltem Quim Serra, responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal.
4: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
3: Es realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels tècnics investigadors, Dalmau Albó.
5: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
3: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals de 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 a l'antic Hospital de Pobres. En parla el regidor de Cultura, Pere García.
6: Ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
3: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat torderenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per infants a partir de 3 anys abans de donar per tancats els grups el proper dia 30. I parlem també del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt en marejol. Demà, doncs, es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any, de fet, molt calorós pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, encara pujaran més. Les temperatures probablement tocaran sostre aquesta setmana. Fins i tot a la prop de la costa es podrien superar els 30 graus, mentre que amb l'arribada del cap de setmana tindrem més núvols, núvols baixos, sobretot de cara a diumenge, i això podria afavorir un lleuger descens de temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures superiors a les normals.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns 21 de setembre. Anem a començar la setmana. Jo sóc en Jordi Duran i un vespre més acompanyeu-me per fer l'anàlisi de tot el que ha estat aquest cap de setmana, tant de l'esport local com de l'esport general. I atenció, que hi ha molt a parlar. Per tant, vinga, poseu-vos còmodes, que el show només ha fet que començar. Vinga!

Vinga, va, encetem aquesta setmana, l'encetem amb molta energia i sobretot per parlar de tot el que ha estat en aquest cap de setmana, sobretot de l'esport local, però també en l'àmbit general, perquè tant en bàsquet com en futbol tenim moltes notícies per destacar. En bàsquet, aquesta victòria de la Sisa Joventut, que per primera vegada en 17 anys conquisten un títol, en aquest cas la Supercopa de l'ACB contra el Barça, guanyant per 101 a 87, just ahir diumenge. També diumenge va haver-hi el derbi de Madrid, el derbi de la capital, on l'Atlético se'l van portar 2-1, però compte amb molta polèmica, que ja tothom sabreu, no?, que va sortir molt a la roda de premsa amb un full imprès, amb dues accions polèmiques. També repassarem una mica sobre com queda aquesta classificació i com estarà el Barça ara, que ara mateix va líder, totalment en solitari, com abans, però ara amb una mica més d'avantatge, i també sobre quan tornaran al Camp Nou, perquè es va celebrar l'assemblea de socis general del conjunt culer. I finalment, ara sí, ens centrarem amb el que més us agrada, amb el Club Futbol Tordera, l'únic conjunt que ha disputat la Lliga aquest cap de setmana, on repassarem el resultat i també repassarem les paraules tant de l'MVP, Madu, el nou fitxatge que va ser escollit, com també de l'entrenador de l'Sporting Vidrarenca i, finalment, de Guillem Ferrer. Aquest serà el programa d'avui, un programa ben sòlid, un programa amb moltes cosetes, però sobretot de repàs, per iniciar la setmana com cal. I em direu, ostres, Jordi, per què començarem? Per què començarem? Doncs mira, anem a començar per l'actualitat general i després ens anirem de cant en cap al local, que és on acabarem, per escoltar aquestes paraules dels protagonistes del dissabte, l'estrena de Lliga del Club Futbol Tordera, que va guanyar 5-2 a l'Sporting Vidrarenc, que comença a molt bon peu. El Club Futbol Tordera, anem a veure, ara mateix, no el Club Futbol Tordera, anem a fer un petit parèntesis per abans, anar acumulant més tensió, però ara anem a repassar una mica d'actualitat esportiva d'àmbit general per repassar els temes d'actualitat que han succeït aquest cap de setmana. Vinga, va, som-hi!

Vinga, anem a començar. En aquest cas anem pel bàsquet, i és que, com us comentava al principi, amb aquest titular, perquè la Provito la turpa dins el Barça i dona la Supercopa ACB a la sisa joventut, guanyant 101 a 87. L'argentí va anotar 31 punts contra el seu ex-equip per donar la penya al seu primer títol en 17 anys. Hi ha festa grossa a Badalona, on la sisa joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa ACB en superar el Barça 101 a 87 en una final íntegrament catalana. L'equip verd i negre ha portat la iniciativa en tot moment davant del conjunt blaugrana en construcció i ha aconseguit dues fites. D'una banda, ha trencat una sequera de títols que mantenia des de la Lliga Catalana del 2009 i de l'altra s'ha convertit en el primer equip anfitrió que conquereix la Copa, perquè es va jugar en el pavelló olímpic de Badalona. La penya ha portat la iniciativa durant tot el partit, amb una màxima de diferència de 17 punts ja al final del partit. El Barça, amb pentes i rodolons, ha mirat de retallar el desavantatge sense arribar mai a posar-ne a l'altura dels de Dani Millet. El lideratge anotador l'ha assumit un altre cop Nicola Provitola, que ha firmat una actuació per emmarcar 31 punts amb una sèrie de 9 triples de 13 intents. Per perdre's així una subtil revenja del club que va decidir no renovar-lo a l'estiu. L'argentí està nomenat amb tot el mereixement MVP del torneig. El Barça han mantingut els pols anotadors Kevin Panther amb 20 punts i sobretot Joel Parra amb 24, mentre que el reguitzell de jugadors nous continuen mirant d'adaptar-se a uns als altres a marges forçades. Una mostra que integren un projecte amb potencial, però massa poc fet per inquietar de moment a una penya molt més feta. Aquesta és la notícia en clau bàsquet. Anem a passar així al futbol i tots sabreu a on passarem. Anem a parlar d'aquest derbi de la capital, de Madrid. Vinga.

I és que aquest titular també llegíem en el nou programa, en el nou programa, el nou inici de programació d'aquest tardor hivern de Ràdio Tordera a primera hora, on a les 8 del matí ja teniu les primeres notícies del dia per començar el dia amb bon peu. I és que, en clau esports, hi ha hagut un nou naufragi blanc al Metropolitano, i és que la història es repeteix amb un 2-1. Mourinho experimenta la seva primera desfeta dolorosa en el derbi, com li va passar fa un any a Alonso. Polèmic canvi de Vinícius i el Madrid a 6 punts al Barça. Fa un any el marcador mostrava un escandalós 5-2 i aquest setembre la desfeta del Madrid al derbi de la capital espanyola ha quedat maquillada amb un 2-1 després del cop de cap de Rüdiger, però ha estat igual de dolorosa. És que José Mourinho ensopega amb la mateixa pedra que el fallit projecte de Xavi Alonso, acomiadat 4 mesos més tard després de caure la Supercopa d'Espanya a mans del Barça. La terra rival, en un estat a màxim plenitud, ja avalanxa els blancs en 6 punts, avançats pels feliços veïns, blanc i vermells, i pel Betis, segons i tercers de la taula. L'Atlètic de Madrid d'un Simeone contingut a la força amb una targeta groga per protestar des dels primers minuts ha sabut tenir sota control el verí d'Mbappé, Bellingham o Vinícius, mal assistits per un Guler més pendent de barallar-se amb Baena que d'assistir als seus davanters. El VAR ha corregit el col·legiat, que no havia expulsat a Huisen. Els locals, que no han utilitzat Julián Álvarez fins que no dominaven el maig per 2-0, quan l'argentí ha tornat a sentir els xiulets de la seva afició, han obert el marcador al 53 gràcies a un penal de Huisen davant del fill de Simeone. El central només ha vist la groga en un primer moment, però el VAR ha fet rectificar el col·legiat Ortiz Arias perquè l'internacional en cap moment fa res per disputar la pilota. Huisen, per tant, ha acabat expulsat després de la revisió. Grimaldo ha transformat la pena màxima i Mou, amb aspecte de desganat, ha dissenyat un intent de reacció sense Vinícius ni Guler, substituïts per Diomandé i Rüdiger. Un atac d'autoritat improductiu amb noves reminiscències de Xavi Alonso. Al portuguès se li posa cara de tècnic guipuscoà quan les portes de l'aturada de la selecció. I és que aquí entra, amb el victimisme imprès, de José Mourinho contra els àrbitres, perquè l'entrenador del Real Madrid acusa a l'àrbitre del derbi de no tenir capacitat per dirigir grans partits i el responsable del VAR d'anar contra el Madrid. Coneixent el currículum del Lissotà, algú intuïa ja que intentaria desviar l'atenció, però pocs s'imaginaven que Mou sortiria a la sala de premsa després del derbi madrileny amb fotografies impreses de dues jugades en què considera que l'àrbitre ha perdonat la vermella a jugadors colchoneros. La pèrdua de papers de Mourinho també inclòs un repàs suposat historial negatiu del responsable del VAR, Trujillo Suárez, i ha reclamat que els deixin competir. Diu que són dues targetes vermelles clara, l'àrbitre no ha xiulat partits internacionals, no serà un gran àrbitre, és un àrbitre de VAR que té molta història, enhorabona al comitè arbitral. Podríem estalviar-nos la roda de premsa perquè la història del partit és aquí, són dues targetes vermelles clares. Les dificultats que hem tingut després amb 11 contra 10, ens podem imaginar què hauria anat si haguéssim sigut nosaltres 11 i ells 9 durant 50 minuts. L'únic que puc fer és abraçar els meus jugadors que ho han donat tot. Mourinho no només ha assenyalat que suposava una mala actuació arbitral, sinó que també ha donat a entendre una certa mala intenció des del VAR. Qui ha d'estar feliç és el comitè de designació arbitral. Ha sigut tot molt estrany. Una setmana abans del partit ja sabia qui seria l'àrbitre. Després nomenes un àrbitre que no és internacional. No deu ser un gran àrbitre, per tant. El pobre arriba aquí i no pot amb la pressió. Després el senyor Trujillo, que s'ha encarregat del VAR, té una història molt completa com a VAR en els partits del Real Madrid. Aleshores, ha passat a enumerar suposades errades comeses en aquest mateix responsable de VAR amb el Real Madrid la temporada passada i ha lamentat que ja en l'anterior partit contra l'Elx, l'equip blanc, segons ell, va ser perjudicat per l'arbitratge. Dues vermelles no assenyalades contra l'Elx, però després guanyem. Dues vermelles avui ja era una mica més difícil. Recordo la combinació. Un pobre àrbitre que només ha fet partits petitets i el senyor del VAR que té una gran història contra el Madrid. Doncs l'enhorabona per comitè arbitral. Les dues jugades que reclamava Mourinho era una jugada de Kang In-Lee sobre, diria que era Valverde, que aquesta, anem a parlar, fora colors, òbviament,
I la targeta vermella, no puc entendre jo que no hagi pogut entrar al bar per treure aquesta targeta. I després una altra que va veure la groga, no recordo qui era, amb una suposada trepitjada en el genoll de Bellingham, però aquesta per mi sí que era groga, perquè abans toca la pilota, va a disputa de la pilota, toca, i després de tocar aquesta pilota sí que doncs el peu cau amb Bellingham, que es llançava al terra. Per tant, per mi, aquesta sí que no ho era, la primera de Canguilí era claríssima. Per tant, el victimisme de Mou ha tornat, ja comença a olorar-se de nou aquest salseo a les rodes de premsa, amb un paper, a més, deixeu-me comentar aquesta curiositat, un paper que treu Mourinho, que la pregunta és on va imprimir tots aquests papers? Algú es va colar en un despatx del Metropolitano per imprimir allò? Perquè el paper era un paper reciclat i bé darrere hi havia noms de jugadors, DNIs, fins i tot de gent de l'Atlètic de Madrid. Per tant, era un paper reciclat que han hagut de treure d'algun lloc. No sé qui haurà imprès aquest paper. És tot un misteri que, vull dir, estaria bé saber d'on han tret tot això. Anem a acabar amb l'última notícia, en aquest cas d'Esport General. Parlem del Barça després d'aquesta Assemblea General Ordinària de Socis.

Vinga, parlem perquè el Barça posa data de tornada definitiva al Camp Nou, l'últim exili a Montjuïc. El club es cura en salut perquè fa el full de ruta d'instal·lació de la coberta, que s'activarà al maig. Al final de les obres del Camp Nou, amb l'última fase de la coberta, ja té un calendari definit. El tresorer del Futbol Club Barcelona, Ferran Oliver, ha explicat en el transcurs de l'Assemblea General Ordinària 2026 que ha servit per aprovar el nou finançament per acabar l'estadi que a finals de la present temporada es procedirà a instal·lar la cúpula. Quan el mes de maig arribi l'últim partit, es començarà a instal·lar la cúpula. És una cobertura amb tirants que després s'anirà cobrint progressivament. El full de ruta de la remodelació contempla tenir col·locada la coberta a la tardor del 27, però l'entitat barcelonista prefereix cobrar-se en salut després dels endarreriments de les primeres fases. Segons les paraules d'Oliver, si no hi ha imprevistos, el darrer exili a Montjuïc s'allargarà de l'inici del curs vinent fins al gener del 2028. Entenem que tots els tirants de la cúpula estaran posats al voltant d'octubre o novembre, però econòmicament no volem estar patint. A nivell pressupostari, preferim fixar el retorn de l'estadi al gener 2028, ens guardem aquest petit marge per un possible retard. A nivell d'aforament, el tresorer ha assegurat que aquest retorn definitiu suposarà poder posar 95.000 espectadors al Camp Nou, una situació molt esperada a les arques del club. Comptar amb 95.000 espectadors ens permetrà tenir ingressos necessaris per tenir una velocitat de creuer i anar pagant el deute. El problema el tenim amb aquests dos anys que l'estadi no està acabat i no estem tenint beneficis, però en canvi hem d'anar pagant interessos. Necessitem uns ingressos potents per tenir un equip competitiu. Actualment l'estadi funciona amb una capacitat rodona que ronda els 60.000 persones i d'ara fins a l'estiu s'espera que el nombre de seients creixi. Poca cosa, en paraules d'Oliver. De cara a l'estiu del 28, es reserva l'última empenta que fixarà l'aforament màxim de 105.000 espectadors amb les seves més de 9.000 localitats VIP. Tot quedarà enllestit perquè la primavera del 2029 acull la final de la Champions, 3 dècades després d'aquell Manchester United-Bayern de Múnich. L'esdeveniment servirà per presentar a Europa i al món aquest nou Camp Nou. Vinga, va, ara sí que sí, anem a aparcar l'actualitat general de banda i anem a passar a l'actualitat local. Anem a parlar de Club Futbol Tordera i que ha trepitjat fort en aquest inici de Lliga.

0: I és que el Club Futbol Tordera, el Club Futbol Tordera, perdoneu, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenc a l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. I és que el Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a segona catalana. Al partit inaugural de la temporada lliguera, l'equip dirigit per Guillem Ferrer s'ha imposat d'una forma contundent per 5-2 davant de l'Sporting Vidrarenca en un partit gairebé perfecte. Els quadribarrats van saltar la gespa molt endollats i van deixar el partit gairebé vist per sentència en els primers 45 minuts per emmarcar. L'extrem Madu, el nou fitxatge, va obrir la llauna al minut 20, definint amb molta qualitat amb la cama dreta. Poca estona després, ell mateix feia d'assistent amb la cama esquerra perquè Marc Ruiz rematés de cap per establir el 2-0. En el minut 34, Àlex Sánchez, des dels 11 metres, convertia el tercer gol gràcies a unes mans que el nou reglament castiga en penal. Ja a les acaballes de la primera part, Pide caçava un refús a la frontal i enviava la pilota dins la xarxa per fer pujar un demolidor 4-0 al descans. L'escenari, però, va fer un gir de 180 graus només començar la segona meitat. Una entrada dividida li va costar la segona targeta groga a Marc Ruiz, deixant el Tordera amb 10 homes des del minut 3 de la represa. Això va obligar els locals a fer un pas enrere, cedir la pilota a l'Sporting Vidrarenca i replegar-se en un bloc baix per intentar contenir les arribades rivals. La insistència visitant va tenir premi i va retallar distàncies amb un gran gol d'Esperó del davanter. No obstant, quan més patia els torderencs, un ràpid contraatac culminat amb molta sang freda per Adrià Casanova suposava el 5-1 i retornava la tranquil·litat al municipal. Als últims minuts, els visitants anotaven el 5-2 definitiu per un vidradenca que va lluitar fins al final. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es va mostrar molt satisfet al final del partit.
1: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Amb aquests 3 punts a la butxaca i una gran injecció de moral, el Club Futbol Tordera ja pensa en la segona jornada, on viatjarà a l'Empordà per enfrontar-se al Begú el proper diumenge. Partit que, òbviament, podreu seguir per la 107.1 de la FM i per YouTube, també de Radio Tordera.

0: Vinga, va, i coneguda ara aquesta actualitat local, anem a parlar més sobre el tema. Anem a passar a escoltar les paraules dels protagonistes. Primer, anem a parlar amb Madu. Amb un Madu que, com comentava, vam ser els protagonistes i vam tenir l'oportunitat de fer-li aquesta entrevista després de ser escollit l'MVP del partit. L'escoltem.
1: Connectem amb l'Eli, que parla amb l'MVP del partit.
2: Estem aquí amb en Madu. Enhorabona, has sigut escollit l'MVP del partit. Nou fitxatge aquesta temporada. Quines sensacions tens després del partit?
3: Bueno, ha sigut una victòria molt important. Volíem començar bé a casa i crec que hem fet bona feina. L'expulsió crec que ens ha... no ens ha afectat molt, però bueno, bé, content per la victòria i a seguir.
2: L'any passat vas coincidir jugant en el teu anterior equip, vas coincidir jugant contra el Tordera, ara estàs jugant aquí. Quines sensacions tens per aquesta temporada en aquesta categoria?
3: Bueno, bona. Jo quan vaig venir, quan em va trucar Guillem, no m'ho vaig pensar dues vegades i he vingut aquí per fer coses maques i disfrutar.
2: Des d'aquí a la grada hem vist el primer gol que has marcat. Ens ha enamorat a tots. Com ho has sentit, aquest primer gol amb aquesta samarreta?
3: Molt bé. Ha sigut un golaç i res, a seguir.
2: Doncs espero que tinguis molta sort aquesta temporada i que vagi tot molt bé. Felicitats pel partit.
3: Moltes gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.

0: Vinga, va, acabem d'escoltar les paraules de Madu i ara anem a passar a escoltar els entrenadors. Primer escoltarem en Sergi, entrenador de l'Sporting Vidrarenca, després d'aquesta dolorosa derrota, i després, just a continuació, ja no m'escoltareu a mi, no patiu, escoltareu a l'Ot, en aquest cas que entrevista a Guillem Ferrer per destacar aquesta victòria tan contundent que es mostrava molt orgullós. Vinga, anem a escoltar primer en Sergi, entrenador de l'Sporting Vidrarenca, parlant amb l'Eli Sofí, que l'entrevistava ella mateixa, i després en Guillem Ferrer. Vinga.
1: Estem aquí amb l'entrenador del Vidrarenca. Bona tarda, Sergi, què tal?
2: Bona tarda.
1: Com has vist el partit a l'inici de temporada?
2: Bueno, veníem amb molts dubtes, veníem amb alguna lesió, no hem començat massa bé, crec que hem estat molt tous, concedint molt la primera part. Amb pilota no estàvem malament, l'única contrapilota ens costaven les transicions, crec que no hem estat molt encertat a l'hora de saltar des de darrere, hem deixat bastant lliure, no ocupàvem bé les zones, els rebutjos, segones jugades les hem perdut bastant. Llavors, bueno, el resultat ja ho diu una mica tal com ha anat el partit, vull dir, poc més.
1: Creus que la vermella ha pogut condicionar d'alguna manera i jugar a favor vostre a la segona part?
2: Sí, evidentment, quan et quedes amb 11 contra 10, l'equip que es queda amb 10 pateix molt, i el Tordera s'ha quedat amb 10, s'ha reconegut una mica enrere, no ha patit massa, basculaven bé, treballaven bé, vull dir que evidentment que t'afavoreix quan quedes amb 11.
1: I bé, després d'aquest començament de Lliga, quins són els objectius del Vidrarenca per aquesta temporada?
2: Bueno, l'objectiu nosaltres, que el mateix que era a l'inici, que era la permanència, intentar assegurar categoria, i si es pot assolir amb marge, doncs llavors passar-t'ho bé a la categoria. Si no, doncs lluitar fins al final, però intentar mantenir categoria.
1: Doncs us desitgem una molt bona temporada, tant a tu com a tots els jugadors del Vidrarenca, i que vagi molt bé.
2: Merci igualment.
3: Merci. Sí, queda per aquí, si vols, Eli. Ara de seguida parlarem amb el míster del Club Futbol Tordera. Mira, si et vols posar aquest cantó amb mi. I acabarem també amb les paraules del míster en aquesta primera jornada de Lliga del Club Futbol Tordera, amb una estrena a casa immillorable. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, bona tarda, felicitats per la victòria.
4: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
3: Gràcies per ser una temporada més amb nosaltres en aquest inici de Lliga. Míster, un inici de Lliga immillorable?
4: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
3: Avui, de forma efectiva, òbviament, hem vist segurament una, i segurament per la categoria, un canvi d'entendre, no?, de com hem de jugar. L'any passat la possessió era absolutament nostra, aquest any ens trobarem amb coses com avui, no?
4: Bueno, el Vidrera es porta molts anys a segona catalana, fent les coses molt ben fetes, siguent un equip protagonista en tots els seus partits des de fa molts anys, amb l'Albert i ara amb en Sergi segur que exactament el mateix. Per tant, hi haurà moments que nosaltres l'haurem de tindre, hi haurà moments que ells l'hauran de tindre, i això passarà, crec, a tots els partits. A nivell defensiu, l'any passat potser vam treballar relativament poc, només d'anar endavant, de recuperar-la quan abans millor, i aquest any doncs, això ha canviat, òbviament, perquè els equips són millors i nosaltres hem de fer millors coses a nivell defensiu per intentar això. Avui l'objectiu era que no entressin a dintre, sabíem que ficarien molta gent a dintre, crec que passes directe a dintre n'hi han hagut zero o molt pocs, i al final els dos extrems han fet una molt bona feina, sabíem que la portaríem fora, que és on volíem nosaltres, i allà hem intentat solucionar-ho amb en Masfe, amb en Jandro, després amb en Pau, amb l'ajuda d'en Madu, amb l'ajuda d'en Serrano, i crec que l'equip va estar molt i molt bé.
3: Exacte, volia donar protagonisme sobretot no només a la feina ofensiva dels extrems, sinó també defensiva, un bloc baix molt compacte, molt ben treballat. Us heu centrat això en aquesta pretemporada?
4: Bueno, sí, en la pretemporada ja hem començat a treballar i aquesta setmana, doncs, el dijous, va haver-hi una part ofensiva, una part defensiva.

0: temporada, de jugar molts minuts, que tampoc era fàcil perquè tampoc estàvem tan ben preparats, i avui doncs ha tingut la sort de fer el gol, un bon gol, la veritat.
1: La nota potser negativa és l'expulsió de Marc Ruiz, també Matiner a la segona part. A partir d'aquest moment ja heu assegurat el bloc baix, però tot i així els canvis han sigut amb el toc ofensiu,
0: Bueno, el que tenim a la banqueta, al final han jugat tots els jugadors, llàstima en Carlos, que ha pogut jugar molt poc, perquè en Serrano està fent una ajuda aquí increïble i tampoc volíem treure-la. També hem canviat en Mas, hem ficat en Joel per fora, i tampoc és la seva posició, i en Carlos li costa més treballar a nivell defensiu, i necessitàvem en Serrano allà, i llàstima, perquè crec que el partit estava per seguir fent-ho bé, seguint estant ben bola, seguint estant bé defensivament, un pèl més alt, òbviament, amb l'expulsió, o sigui, l'equip ha fet un pas enrere. Ens han generat relativament poc, òbviament ens han generat situacions per fora, per centro, de córner, etc. Però crec que l'equip ha sigut molt serio, i llàstima el primer gol, perquè ha sigut dos gols, crec que són de dues opcions allà que queden mortes, però bueno, també és normal, perquè nosaltres estàvem aculats i ells, hi havia molta gent allà, però content. I al final l'Adri, sabíem que ens donaria això, sabíem que a la mínima que ells s'equivoquessin, l'Adri és un puta i sempre està allà, i nosaltres per això l'hem tret, perquè quan juguéssim lluny, doncs tindre la referència d'ell, que guanya pilotes, que se les queda. En Marc també ho ha fet a la primera part, però en Marc ja no hi era, per tant havíem de trobar la solució amb ell.
1: Avui hem vist jugadors que han tornat després d'aquestes molèsties, lesions. Àlex Sánchez ja havia jugat en Copa Catalunya, però avui també en Lliga, a més amb un golet.
0: Sí, mira, la decisió de jugar l'Àlex va ser ahir, la veritat. Jo només li vaig preguntar al final del tren, estàs bé? Em va dir que sí, i ell no s'esperava jugar, la veritat, i jo m'encano, li vaig dir, doncs Àlex ha de jugar l'Àlex, a redundància, no? Però li vaig dir, Àlex ha de jugar l'Àlex, i la veritat, ho ha donat tot, fins que no ha pogut més. Òbviament no està bé, encara no està al seu màxim nivell físicament, en bola sempre ens donen coses molt diferents, i el necessitàvem tenir el primer dia.
1: Qui també està molt bé en els minuts que ha tingut, més de 15, ha sigut Pau Iastarri,
0: Sí, molt content, la veritat, per en Pau, perquè a la pretemporada sempre li passa una cosa d'aquestes. No va acabar de patar, però sí, la prevenció era que intentéssim recuperar-lo el màxim possible. S'hi ha sigut, i li he preguntat, per quan estàs? M'he dit, per 30. Crec que ha jugat una mica menys, però al final Jandro ha fet una feina increïble durant tot el partit, amb un jugador que crec que en Marc Pedreño ha fet una molt bona feina també jugant per fora. No era fàcil, l'ha defensat molt bé, i doncs en Pau, quan ha donat, en Jandro també tenia targeta ja del primer part, i necessitàvem canviar-lo perquè no ens podíem quedar amb dos menys en aquest cas.
1: Míster, estrena a casa, 3 punts en la reestrena segona catalana. Com ho ha viscut ara el vestuari?
0: Molt contents, la veritat, molt contents. Potser sembla que perquè he guanyat 5-2 és molt més fàcil del que ha sigut, però ja us dic 100% que no, que ha sigut molt treballat, que l'equip ha hagut de fer una feina increïble per guanyar 5-2, i ara doncs anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir, nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí, ha sigut llarg i dur, primer per culpa d'en Sergi, perquè ens va pujar i nosaltres no, amb les Arbúcies, i l'any passat doncs vam haver de remar moltíssim per aconseguir l'ascens, i doncs ara el que tenim, doncs hem de donar el 2.800% per poder demostrar que el que volem estar i qui som realment.
1: Gràcies, míster, felicitats.
0: A vosaltres, i ens veiem la setmana que ve.
1: La setmana vinent a Begur, que és on ens veurem, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, amb aquestes paraules, que es trobava molt content per l'equip, però que assegurava que l'equip ha de donar el 2.800%, deia, per rendir d'aquesta forma.

Acabem aquí el programa d'aquest show diari. Comencem la setmana amb energia. Hem començat repassant aquesta victòria del Club Futbol Tordera, que només està jugant ells aquest cap de setmana. I us he de comentar, aquest cap de setmana en principi comença també el Club Petit Tordera, però hem tingut una mala notícia d'última hora, i és que s'han ajornat les tres primeres jornades de Lliga i el Club Petit Tordera començaran els partits el cap de setmana del 17 d'octubre. Per tant, encara queda molt per començar, però tranquils, intentarem parlar aquesta setmana amb algú també de l'hoquei que ens comenti com està anant i com ha anat també la pretemporada amb aquesta Lliga Catalana, quines són les sensacions de l'equip. Tot això ho sabrem més endavant. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui, on hem repassat tota l'actualitat del cap de setmana, en especial el Club Futbol Tordera, que ha començat d'allò més bé a segona catalana amb aquesta victòria contra l'Sporting Vidrarenca. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més, que acabeu de passar molt bona nit i que tingueu molt bon inici de setmana. Ens veiem demà amb més i millor.

0: fat på nu efter Emma.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

in questo vento, amore. A navigare

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Hagi començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut el debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en un element gairebé imprescindible en el nostre dia a dia, el cotxe, per anar a treballar, per portar els nens a l'escola, per anar a comprar, al metge, a veure la família o simplement per moure'ns d'un poble a un altre. I moltes vegades, gairebé sense pensar-hi, la primera opció és agafar el cotxe. Per aquest motiu, avui ens volem fer una pregunta. Podríem viure sense vehicle privat al Maresme? De fet, tenim tren al llarg de bona part de la costa, autobusos interurbans, bicicletes i cada vegada parlem més de mobilitat sostenible. Però la realitat no és la mateixa si vivim al centre d'un municipi ben comunicat, que si ho fem en una urbanització, en una zona més allunyada o en un poble de l'interior. I també hi ha els trajectes entre municipis. De vegades tenim dues poblacions molt a prop sobre el mapa, però arribar-hi amb transport públic pot ser molt menys directe que fer-ho en cotxe. Per tot plegat, avui ens fixem fins a quin punt depenem del vehicle privat. És una qüestió d'hàbits? Ens falta més transport públic? O necessitem millors connexions entre municipis? I si anem encara més enllà, què hauria de canviar el Maresme perquè realment poguéssim dependre menys del vehicle privat? Ho descobrim tot seguit a l'Hora Maresme.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem i ho fem doncs, compartint experiències i ho fem amb el nostre primer convidat del dia i en Jordi Prats Avalls des de Palafolls. Jordi, endavant.
5: Doncs sí, avui volem respondre a aquesta pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? La mobilitat és fàcil a la nostra comarca sense utilitzar el transport o el transport públic? Posem gairebé un exemple pràctic i ho farem amb una d'aquelles persones que es mou molt per la comarca, ja sigui per aficions o per feina. Tenim amb nosaltres l'Artur López, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
6: Bona tarda, moltes gràcies.
5: Gràcies per ser amb nosaltres. Posem-nos una miqueta en situació. El que dèiem, tu ja sigui per estudis o també per la teva feina, que fas diferents bolos amb diferents grups de música, et mous molt per la comarca i sobretot per la resta de Catalunya, oi?
6: Correcte, sí.
5: Mm-hmm. Doncs explica'ns una cosa. Directament et faig la pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? És fàcil la mobilitat per la nostra comarca sense transport propi?
6: La pregunta és molt senzilla, vull dir, sí, es pot viure sense cotxe al Maresme. Ara, això no vol dir que sigui fàcil, vull dir, al final estàs depenent sempre d'un transport que no gestiones tu. Llavors, t'has d'adaptar tu a aquest servei. Moltes vegades, jo faig servir el tren, tant com l'autobús, llavors, el tren sí que és veritat que en aquest moment funciona com funciona, a l'estiu sobretot va molt carregat de turistes, llavors amb trajectes llargs, jo que em passo el dia de casa a Barcelona, de Barcelona a casa, és un trajecte que abans es feia en 50 minuts i ara ja trigo hora i quart a fer. Mm-hmm. Llavors, a l'estiu no hi ha aire, passa calor, hi ha molts turistes, es pot fer, però sí que no és de la manera més agradable. Mm.
5: Això per al que fa al transport públic, que ja sabem com funciona, però ara si et presento una alternativa, per exemple, si t'has de moure en cotxe, seria una bona alternativa aquesta no funcionalitat del transport públic o també és un hàndicap?
6: Ah, sí, vull dir, això i tant, vull dir, al final també em moc amb autobús, que al final vas per les carreteres de tota la comarca i sí, no és gens complicat. L'únic que, evidentment, doncs, quan passa tot arreu, en hores punta, sobretot a l'entrada i sortida de Barcelona, doncs acumules caravana, però al final això passa aquí, passa allà i passa tot arreu.
5: Mm-hmm. Com ho gestiones tu, Artur? Perquè, com dèiem, no, tu suposo que et citen per qualsevol bolo, no? En un lloc, en una hora. Llavors entenc, bueno, no sé si és fàcil trobar a quina hora has de sortir amb el cotxe per arribar puntual al teu bolo. Depèn del dia també i entenc que depèn de les carreteres, no? Però com ho gestiones tu en un dia normal?
6: Clar, jo en transport públic agafo el Google Maps, dic des d'on surto, a on vaig i a quina hora hi vull arribar, i Google Maps em dona les diferents opcions que tinc, amb tots els transports públics que tinc a prop, amb les hores més properes a la que jo he marcat d'arribada. Llavors, jo també jugo amb una mica de foteria i sempre marco 15-20 minuts abans d'hora d'arribada, perquè així, si tinc qualsevol incident amb el transport públic, tinc una mica de marge per moure.
5: Clar, i llavors, si parlem, vaja, de transport públic, entenc que no tens aquest problema. Però, clar, si anem amb transport privat, amb el nostre propi cotxe, aquí la complicitat és trobar aparcament moltes vegades, no? Com
6: Correcte.
5: Està el tema de l'aparcament? Per exemple, tu vius a Sant Pol, si no m'equivoco, has rodejat
6: ara
5: també...
6: Ara m'he mudat, Jordi, ara estic visquent a Malgrat.
5: Va, Sant Pol, Malgrat, doncs d'alguna manera, la comarca del Maresme. Com està el tema de l'aparcament?
6: En general prou bé. En pobles més petitets acabes trobant sempre alguna coseta. Sí que és veritat que pobles més massificats, com podria arribar a ser Calella, és molt complicat trobar aparcament, sobretot ara que ha passat l'estiu, ara cada cop n'hi ha més, però durant l'estiu és molt complicat, ja que és un poble que viu del turisme i tots els pàrquings estan molt massificats i sempre has d'acabar aparcant o a la punta de la platja de Turno o a l'altra punta del poble, una mica més cap a la muntanya, es complica bastant. Això amb el que fa als pobles que serien una mica més que d'un del turisme i dels hotels, no? Però la resta de pobles més petitets és bastant senzilla per trobar aparcament.
5: Mm. Una de les alternatives que es troba, sobretot per al tema de l'aparcament, és utilitzar doncs, zones blaves o zones verdes, depèn de quina zona, de pagament o amb control horari. Tu creus que aquesta és una alternativa, Artur? És a dir, això ajuda una miqueta a la mobilitat d'aquest transport privat i d'alguna manera ajuda a trobar pàrquing?
6: Sí, al final és com tota la vida. Al final, qui més paga té més poder. Llavors, clar, posar pàrquings de pagament, no tothom hi aparca. Llavors, tenim més possibilitats de poder aparcar. trobo també que hauria d'haver una mica de tot i que cada cop hi ha més pàrquings de pagament que no pas d'ús públic i gratuïts. I crec que tampoc hauria de ser així.
5: T'esperen uns dies també de mobilitat, no? Perquè aquests dies també vas treballant, vas cap a Barcelona. T'ho planteges bé, no? Suposo que aquests pròxims dies també de cara a passar hores en el cotxe, per exemple, fent cues o buscar aparcament, no?
6: Correcte.
5: Serà important, doncs, seguir aquestes informacions i nosaltres hem plantejat una miqueta les bases de la proposta que fem avui a l'Hora Maresme. Artur López, gràcies per xerrar una miqueta amb nosaltres en el programa d'aquest dimarts. Gràcies per ser amb nosaltres.
6: A tu, Jordi, un plaer. Moltíssimes gràcies.
4: Doncs va, seguim. Tenir cotxe és molt més que pagar-lo, assegurança, gasolina, manteniment, impostos, però realment, quant ens costa tenir un cotxe cada any? Avui fem números i posem sobre la taula totes aquestes despeses amb en Martí.
7: Doncs sí, avui us proposo fer números, perquè quan pensem en el que costa tenir un cotxe, normalment pensem en la gasolina i ja està, però realment, comptant totes les cosetes que s'han d'anar pagant, quant direu que costa tenir un cotxe? Deixo que ho penseu abans no comencin la secció. I és que no només quan anem a posar benzina, sinó comptant també l'assegurança, l'impost de la circulació, el taller, pneumàtics, la ITB, l'aparcament i fins i tot una despesa que moltes vegades oblidem. I és el fet que el cotxe va perdent valor amb els anys. I ho farem pensant en un cas habitual al Maresme, una persona que té un cotxe de combustió que fa uns 15.000 quilòmetres l'any, que l'utilitza per anar a treballar, fer compres, portar els nens, moure's pels municipis de la nostra comarca i de tant en quant alguna escapadeta. Així que som-hi, anem a fer números basant-nos en aquestes dades que us he dit. Òbviament és una estimació aproximada, ja depèn una miqueta de cada cas, però com ens basarem en això? Comencem primer de tot amb la gasolina, que és el que tenim més present. Actualment el que és la gasolina 95 està al voltant de l'euro amb 90 el litre a Espanya. A mitjans de setembre la mitjana se situava aproximadament a aquesta xifra. Posem que el nostre cotxe consumeix uns 6,5 litres cada 100 quilòmetres, que també seria una mitjana que hem fet. Si fem aquests 15.000 quilòmetres l'any necessitarem aproximadament 975 litres de gasolina. A 1,90 euros el litre, això són uns 1.850 euros l'any comptant només combustible. És a dir, 154 euros al mes, uns 36 euros la setmana i aproximadament 5 euros cada dia. I insisteixo, estem parlant només de la gasolina. Ja potser algú s'anirà ficant les mans al cap. Però seguim. I ara parlem de l'assegurança. Aquí hi ha una diferència enorme segons l'edat del conductor. I és que també hi forma part l'antiguitat del carnet, el municipi, el vehicle i tipus de cobertura. Però per fer un càlcul així senzill, podem posar uns 600 euros anuals. Això són 50 euros al mes, 11 euros i mig la setmana i una horeta amb 65 cada dia. Pel que fa a l'impost de circulació, també pot ser per vehicles de tracció mecànica i és un impost que la quantitat depèn de l'Ajuntament i de la potència fiscal del vehicle. Posem, per fer aquest exemple, uns 150 euros anuals, que això serien 12 euros i mig al mes, més o menys. Però són diners que paguem encara que el cotxe no surti ni del garatge. Així que anem sumant. I per anar sumant, ens anem ara amb el taller, la ITB i els pneumàtics. I és on comencen a aparèixer aquelles despeses que no tenim en els nostres càlculs o que no veiem venir, ja que el cotxe necessita revisions, canvis d'oli, filtres, frens, líquids, bateria i tard o d'hora doncs arriben els pneumàtics. Segons l'OCU, una revisió rutinària anual pot rondar els 200 euros en un taller multimarca, mentre que els tallers oficials la mitjana és superior i pot variar molt segons la marca. Però nosaltres no farem el compte només amb la revisió. Posem una partida aproximada de 800 euros anuals entre manteniment, pneumàtics, ITB i petites reparacions. Això vindrien a ser 67 euros al mes i aquí encara no hi estem posant una avaria important, perquè si un any, per exemple, toca fer una reparació de frens o reparació molt important o distribució, doncs, òbviament, aquesta xifra pot pujar molt i molt ràpidament. Anem ara a un cinquè gasto, i és un dels grans temes, et diria, d'aquí del Maresme, aparcar. I és que si vivim en una casa amb garatge propi, doncs bé, aquest cost és zero mensualment. Òbviament, s'ha hagut de pagar en el seu moment, però el comptarem com a zero. Però si paguem una plaça de pàrquing, podem estar parlant fàcilment de desenes d'euros al mes. I quan anem a comprar, a treballar o fer gestions, també podem acabar pagant el que és la zona blava o bé un aparcament. Per posar un exemple proper, a Mataró la zona blava té una tarifa aproximada de 0,04 euros per minut, és a dir, 2,40 euros l'hora, el que és la tarifa general. Si una persona gasta uns 50 euros al mes en aparcament, doncs ja estaríem parlant d'una suma de 600 euros l'any, i això sense tenir una plaça de pàrquing privada, com hem dit. Però és que ara ens n'anem a una despesa que moltes vegades oblidem, i és que el cotxe perd valor. I això és una gran trampa, ja que imagineu-vos que comprem un cotxe per 25.000 euros. Doncs, segons un estudi, es diu que cada any perd un valor d'uns 2.000 euros anuals. Llavors, això vol dir que si ja el fas durar durant 10 anys, en cas de vendre't aquest cotxe, doncs ja haurà perdut un total de 20.000 euros. Llavors, clar, anem sumant moltes cosetes. No sé si aquesta secció, la veritat, haurà ajudat o més aviat haurà fet endur les mans al cap algú que algú altre, però com es resum, els gastos que es queden anualment són de 1.850 euros al mes en gasolina, 600 en assegurança, 150 en l'impost de circulació, 800 en el manteniment, 600 en aparcament i la pèrdua de valor del vehicle és d'uns 2.000 euros l'any. Per tant, estem parlant de 6.000 euros l'any aproximadament, que això serien 500 euros cada mes, uns 115 euros cada setmana i aproximadament 16 euros i mig cada dia. Així que recordem que estem parlant només d'un exemple hipotètic que hem posat, però sí que hem intentat agafar, doncs, una situació comuna que ens pot passar a tots el dia a dia aquí a la nostra comarca, i està clar, doncs, que bé, hem de prendre consciència sobretot dels gastos que tenim, i el cotxe és una de les grans fonts de despesa que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Així que res, us deixo amb la següent secció, i em sap greu haver hagut de fer una mica d'abogat del diable en aquest cas, però vindrem amb seccions més alegres, seguríssim.
4: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
8: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
9: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure cada mes la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró, i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estàvem d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que es té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embussarà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Aquesta és la veritat.
8: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors bici tampoc, perquè clar, poder si t'has de desplaçar doncs molt, doncs no l'agafes.
9: No, realment és el que acabo de dir des del principi, vull dir, té que haver una alternativa, o sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que baixin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró, autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxes sí o si cotxes no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe. Sí. És que tenim que anar en cotxe vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
8: Per acabar, res, simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, és inevitable que últimament doncs, el tema de la contaminació se n'ha parlat molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
9: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Uh-huh. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment de cara a un futur pròxim, però no un futur a llarg termini. Pensem que la contaminació, des que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%. Uh-huh. Lo qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible, si no, no farem mai res.
8: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
9: Vale.
8: Vinga,
9: adéu, bon dia.
8: Adéu.
4: Després de tot el que hem parlat, recuperem la pregunta del dia. És viable viure al Maresme sense cotxe? Volíem proposar el repte de venir a la feina amb transport públic a un dels nostres col·laboradors, però què millor que parlar-ho amb algú que ho viu en la seva pròpia pell. De fet, la nostra companya, la Laura Espanyol, arriba cada dia en transport públic a la feina. Oi que sí, Laura?
10: Doncs sí, vinc a la ràdio amb transport públic perquè sóc una de les persones que no tenen cotxe propi, que sincerament em pensava que eren menys persones les que havien pres aquesta decisió al Maresme, però segons les dades de l'IDESCAT, a la comarca del Maresme hi ha 213.791 vehicles registrats, dada que ens deixa amb 696 vehicles per cada 1.000 habitants. O sigui, un 30% dels habitants del Maresme no tenen un vehicle, entre els quals estic jo. Si parlem concretament del meu cas, tinc la sort de viure a Pineda i treballar a Malgrat, que traduït a la R1, la línia de tren d'aquí al Maresme, són dues parades de tren. Per tant, per venir a la ràdio trigo una mitja hora des de que surto de casa fins que entro per la porta, uns 10 minuts més dels que trigaria si vingués en cotxe, sense comptar l'estona que trigaria en aparcar, que això no ho tenia calculat.
11: L'estona que trigaries per aparcar i també depèn del trànsit a aquella hora.
10: Exacte. Però realment el trànsit seria una mica equiparable a que el tren sol anar tard.
11: Clar.
10: Llavors, realment, quan trobes trànsit, podries equiparar-ho a això, que el tren pot anar tard, per tant, ja no ho he comptat. Són uns mitja hora amb tren, 20 amb cotxe, i ja els altres factors poden anar variant. De fet, jo tinc sort, que és el que deia, perquè són dues parades, però la línia de Rodalies d'aquí al Maresme és de les més febles per la seva proximitat al mar i pel mal estat de la seva estructura. Plataformes de monitoratge de transport registren habitualment que la fiabilitat ronda el 73% en els darrers mesos, amb una mitjana de prop de 20 incidències mensuals relacionades amb avaries mecàniques, robatoris de coure o problemes de senyalització. Que a causa d'aquestes incidències és el que dèiem, la puntualitat global de la xarxa cau sovint a mínims històrics, com per exemple aquest darrer mes es va registrar un 45% de puntualitat general. També hi ha aglomeracions que es creen a primera hora del matí. Als trens direcció Hospitalet només hi trobem seients els que pugem des de pràcticament l'inici de la línia, però tot i així la R1 podríem dir que funciona relativament bé perquè al cap i a la fi et porta als llocs, moltes vegades amb retard o esperes interminables, però arribar acabes arribant. Però sí que em volia centrar també en què passa quan volem anar a l'interior de la comarca, perquè depenem de la xarxa d'autobusos municipals, ja que la línia de tren no s'endinsa cap a l'interior del Maresme. Viure sense cotxe és una inversió de temps i aquesta inversió es nota sobretot quan has d'anar a pobles com Sant Cebrià de Vallalta o Rius, Tallà o Alella. Per exemple, per arribar des de Malgrat a Sant Cebrià de Vallalta amb cotxe és un trajecte de 20 minuts. En canvi, en transport públic és una combinació de tren i autobús d'una hora i quart, gairebé una hora més que amb vehicle propi.
11: Clar, perquè depenent no de cada poble on tingui ubicada l'estació de tren, Malgrat l'estació de tren està pràcticament al centre, oi?
10: Sí, exacte, però per exemple a Santa Susana, que és just al poble del costat, són uns 20 minuts caminant tranquil·lament des del centre del poble.
11: Per tant, doncs això, no? Que cada poble té unes característiques diferents. I em anaves a comentar el cas d'Òrrius.
10: Sí, per exemple, per anar a Òrrius són dues hores amb transport públic agafant la R1 i dos autobusos davant dels 40 minuts que seria amb cotxe des de Malgrat. Però, entenc Malgrat, però també des de la zona de l'Alt Maresme. També per anar a Tallà o Alella ens passa el mateix. Són viatges que amb cotxe serien de 40 minuts i amb transport públic es transformen en una hora i 20. O pitjor, perquè també no és només el temps del trajecte, també depens de serveis interurbans on si perds el bus de tornada perquè la reunió de feina s'ha allargat uns 5 minuts, estàs venut, vull dir, potser et passa un altre autobús al cap d'una hora, en comptes de 5 minuts com potser estem acostumats a ciutats o capitals.
11: Continua, Laura, sí.
10: Sí, perdona.
11: No, tranquil·la.
10: També
11: potser esperaves que et digués alguna cosa.
10: No, tranquil. A part de si perdem l'autobús, això que dèiem, de que potser has d'esperar una hora al següent, també hi ha els retards del tren, que és el que també ho dèiem abans, vull dir, la línia, per molt que arribis, pràcticament cada dia hi ha uns minuts de retard i quan no tens tanta sort, a vegades són 20 minuts, mitja hora o una hora. També hi ha el fet d'agafar el tren per si de cas per evitar aquests retards, que ja implica més temps i més planificació a l'hora de moure't amb tren i autobús i bueno, amb transport públic en general. Necessites molta planificació. Com hem parlat abans, es nota a la butxaca també, perquè a nivell econòmic No has de pagar la lletra del cotxe, ni l'assegurança, ni els impostos, ni les revisions del mecànic, la benzina, que ara mateix està altíssima, ni zones blaves per aparcar. Simplement, actualment el bitllet mensual et costa 21 euros. Vull dir, això, en comparació amb un cotxe, està superbé.
12: Clar.
10: Però sí que és veritat que davant d'una urgència a la nit, que no solen haver-hi trens i els autobusos nocturns són... tenen més, bueno, passen menys sovint que per al dia. Depens o d'un taxi o si tens sort d'algú que tingui cotxe que et pugui portar. O sigui que no tothom dormiria tranquil si davant d'una urgència no tens com anar doncs, a l'hospital, per exemple, o,
12: clar.
10: O on sigui.
12: Uh-huh. Llavors, Laura, moment... la teva conclusió...
11: Perdona. No, la teva conclusió, quina seria al final? Doncs, val la pena tenir cotxe vehicle privat o val més la pena esforçar-se una mica més i anar amb transport públic?
10: Jo crec que si vas amb transport públic t'has de planificar. Sí que si treballes a l'interior perds molta estona anant a treballar, però si tens la sort, com tinc jo, de treballar al costat de casa, diguéssim, doncs el transport públic és una bona opció. Ara ja no parlem de l'oci i això, que sí, ja depens de tenir amics amb cotxe.
11: Clar,
10: però
11: clar.
10: Sí, com a viure es podria viure.
11: Molt bé, Laura, moltes gràcies per l'espai. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Vinga, va, som-hi, arribem a la meitat del programa i anem a fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, bona tarda. Avui nova jornada marcada per l'estabilitat, amb alguns núvols baixos que hem pogut veure a conseqüència d'aquest vent d'origen marítim que, carregat d'humitat, doncs, ha afavorit la formació d'aquests núvols. Les temperatures també han baixat una mica en comparació a les d'ahir, les màximes més altes, 28-29 graus, ahir s'arribava als 31 puntualment, als 32, i esperem doncs, un inici de tardor aquesta propera matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, marcat pel temps pràcticament estiuenc, i és que demà tornarem a tenir estabilitat, sol i temperatures una mica més altes en relació als d'avui, però és que dijous sembla que tocaran sostre, i alguns, pràcticament totes les màximes quedaran per sobre dels 30 graus, i algun valor podria arribar fins als 33. Per tant, ambient càlid encara els propers dies, això començaria a canviar una miqueta entre divendres i el cap de setmana, amb temperatures que baixarien una mica, tampoc no massa, i amb més núvols, sobretot de cara a diumenge.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
11: Doncs va, seguim avançant. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Comencem doncs, fixant-nos en què es diu el Maresme.
10: Doncs mira, al Maresme tenim que una quinzena de municipis han posat àrees de servei al llarg de...

0: dius a l'octubre, cada ajuntament ha triat el que li ha semblat millor i també per combatre els efectes de la calor en una desena de municipis també s'han posat fonts i illes de frescor. Per exemple, a Vilassar hi ha taules de pícnic i una coberta amb teixit de coco que dona per un respir a qui s'hi atura.
1: Molt bé. I en clau internacional, en què ens fixem?
0: En clau internacional ens fixem en que l'Organització de les Nacions Unides alerta que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts, després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El panell d'IA de l'ONU ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes quan uns agents d'OpenAI van hackejar l'empresa. Als especialistes els preocupa que l'incident va tenir lloc al món real i no en un laboratori, que és un entorn controlat on els investigadors poden fer un seguiment de totes les variables. Aquests autors avisen que aquell episodi va fer saltar pels aires les tres condicions que poden comportar la pèrdua de control d'una intel·ligència artificial: la desviació o desalineament de l'objectiu definit pels humans, la capacitat de dur-lo a terme i un entorn que ho permeti. De fet, l'informe alerta que en aquest cas els agents ja han adoptat objectius propis, han infringit deliberadament les instruccions de seguretat i han intentat ocultar les seves accions.
1: Perfecte, i el tema curiós del dia?
0: Com a curiositat tenim que els veïns de Cassà de la Selva, el gironès, ja han triat quina hauria de ser la bandera del municipi. La votació no obliga a res, de manera que ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament, que haurà de decidir si es fa la seva proposta i engega els tràmits legals per aconseguir-ho. El grup de recerca i estudis cassanencs va començar el procés de triar la bandera fa un any i mig i va encarregar quatre dissenys diferents. Des del 12 de setembre passat, cada veí ha pogut votar el que més li agradava. L'opció guanyadora és la més diferent de totes les que s'han presentat. És un fons blau intens amb la silueta al centre d'una alzina surera, amb les arrels i les branques de color blanc. El disseny és de Xevi Forroi, en col·laboració amb la mateixa entitat que ha organitzat la votació. Les altres tres opcions tenien com a tret en comú dues franges horitzontals, una verda com a símbol dels boscos de les Garbarres i una taronja com el color del tronc de les sureres quan en treuen les escorces.
1: Molt bé, Laura, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Tu diràs què estem preguntant avui? Sí, tu mateixa.
0: Avui estem... Sí, perdona.
1: Tranquil·la.
0: Avui estem preguntant, en relació amb el tema del dia, als nostres oients els hi preguntem si van en bici per aquí al Maresme.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui al programa. Laura, gràcies, fins ara.
0: Fins ara, merci.

0: I va, avui tornem a l'any de la Picó i ho farem amb una ullada al 1955. Anem força enrere, Oriol?
1: Doncs sí, sí, sí, Gemma, mira, avui volem fer aquesta ullada, explicar coses d'abans, conèixer coses d'abantes, que deien, anem fins a 1955, en aquest cas, amb aquesta secció, avui amb el Xavi Obon i la Martina Calvo.
2: Avui ens n'anem fins al 1955, un any que va donar per a moltes coses, algunes de molt serioses, d'altres de curioses, i alguna que, si ets d'Arenys, et toca directament al cor.
3: Per exemple, a Montgomery, Alabama, l'1 de desembre, una dona afroamericana de 42 anys, Rosa Parks, es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un passatger blanc.
2: La van detenir, i aquella detenció va desencadenar el boicot als autobusos de Montgomery. Quatre dies després, es va crear l'Associació per al Progrés de Montgomery, i en van posar al capdavant un jove pastor de 26 anys, Martin Luther King.
3: El boicot va durar 381 dies. I una dada important, Rosa Parks no va ser la primera persona que s'havia rebel·lat contra aquella segregació. 9 mesos abans, un adolescent de 15 anys, Claudette Colvin, ja havia estat detinguda per negar-se a cedir el seu seient.
2: I del moviment pels drets civils a Hollywood. El 30 de setembre va morir James Dean.
3: Tenia només 24 anys. Conduïa el seu Porsche 550 Spyder, que havia batejat com a Petit Bastard, i ho feia camí d'una cursa a Salinas, quan va tenir l'accident a Califòrnia.
2: I aquell mateix any havia estrenat A l'est de l'Eden. Rebel sense causa encara no s'havia estrenat quan va morir. You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood, no!

0: you use every other phony excuse.
1: Un altre protagonista del 1955 va ser Alexander Fleming. El 18 de setembre, a Chichon, s'inaugurava el que es considera el primer monument del món dedicat al descobridor de la penicilina.
2: Fleming havia mort 6 mesos abans i va ser la seva vídua, Amalia Fleming, qui va inaugurar-lo. I encara una dada entranyable. El monument es va pagar amb una subscripció popular entre els habitants de Chichon.
1: I sense marxar gaire lluny, aquell estiu passava una cosa ben curiosa a Mataró. El 28 de juliol, les santes Juliana i Semproniana van anar al fons del mar.
3: Uau, el mar! Uau, el mar!
2: Exactament. Una escultura de plom de les patrones de Mataró es va submergir davant del litoral, a la zona coneguda com la Boia.
1: A uns 7 metres de profunditat i a una milla de la costa. La iniciativa era de Josep Maria Diamant i Jaume Arenas, vinculats al CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines.
2: I això de les santes sota l'aigua segur que desperta records entre molts mataronins.
1: I del mar de Mataró pugem fins als Pirineus. El 21 d'octubre de 1955, el govern espanyol va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es convertia en el 5è Parc Nacional de l'Estat i el 2è dels Pirineus, després d'Ordesa.
2: El parc original ocupava unes 9.851 hectàrees i se situava inicialment entre els termes d'Espot i Barruera. Amb les ampliacions posteriors, el territori protegit s'ha estès per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Avui és l'únic parc nacional de Catalunya.
1: I aquell mateix 1955, al Pallars Sobirà, entrava en funcionament la central hidroelèctrica Espot Salt de la Torrassa, vinculada al Pantà de la Torrassa, un embassament de la Noguera Pallaresa situat entre la Guingueta d'Àneu i Espot.
2: El nom de la Torrassa no és casual. Ve d'una antiga i gran torre de guaita que hi havia en aquell indret.
1: I ara, una notícia que a Arenys segur que ens toca més de prop. El 1955 també és l'any en què van arribar els nostres gegants.
2: En Tallaferro i na Flor d'Alba. Els va construir l'artesà Domènec Humbert i els va costejar Josep Pons i Vila, que els va cedir a la vila d'Arenys de Mar. Es van estrenar el 8 de juliol de 1955, vigília de Sant Zenon.
1: I mira quina curiositat. Per modelar-los, Humbert es va inspirar en dues cares molt conegudes del cinema de l'època. Cornel Wilde, per a Tallaferro, i John Fontaine, per na Flor d'Alba.
2: I encara una altra curiositat. Es va pactar que els gegants fossin únics, però sense destruir-ne el motlle.
1: I això explica que a Premià de Mar hi hagi uns gegants amb els mateixos rostres que els nostres. El vestuari i alguns detalls canvien, però la cara és la mateixa.
2: O sigui que, en certa manera, tenim família gegantera escampada pel Maresme. I fins aquí el nostre viatge pel 1955. La setmana que ve tornarem amb un altre any i més històries de l'any de la Picó.
1: I ara us deixem amb Domenico Modugno, un dels grans noms de la cançó italiana i una de les seves peces més estimades, Vecchio Frac.

0: Viejo fa què, Gemma? Sé que l'any de la Picó, 1955, no hi eres, no, encara, Gemma?
1: No hi era, i a més, clar, aquesta cançó, potser en Sergi Ferrer, que és una persona doncs molt entesa amb el món de la música i el cinema, la no. coneix. No?
2: No, ja,
1: ostres,
2: ja t'ho
1: m'has
2: no.
1: decepcionat, Sergi.
2: Massa antic.
1: Massa antic, eh?
2: Massa. Tampoc és el meu estil, eh?
0: És que és, no, clar, no. És que l'any de la Picó és això, és una cosa clar. Molt antiga, no podem parlar d'abans d'ahir, tampoc.
1: No, totalment. Si cal anar enrere, doncs s'hi va doncs, molt lluny. Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies, que com sempre ens escoltem la setmana que ve amb una nova secció.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: I avui us portem un nou episodi de llibres amb la nostra col·laboradora, la Mar Arenaza. Avui ens parla del llibre Anhelo de Raíces, una lectura autobiogràfica sobre la vida lluny de la ciutat, que ens servirà per relacionar-ho amb el tema que tractem avui al programa. Endavant!
2: Bé, doncs, nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, com sempre, qui ens acompanya. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bé.
2: Com sempre, introdueixo el tema del dia,
1: sí.
2: Ens parles una mica del llibre que ens has preparat i a partir d'aquí doncs anem tirant, no? Avui, tema, no sé si delicat, perquè portem dos seguits de transport, però podríem viure sense cotxe al Maresme? Pregunta, tot això perquè és la Setmana Europea del Dia Sense Cotxes.
1: Sí.
2: Jo crec que aquest Dia Sense Cotxes va molt derivat al llibre que ens portes avui. Què
1: sí.
2: ens portes?
1: Val, porto un llibre que és molt bonic, preciosíssim, que es diu Anhelo de Raíces, de la May Sarton.
2: Vale.
1: Val, és una senyora que ja va morir de fa uns anys i que va decidir canviar de vida. Ella ja era gran i va decidir doncs, comprar-se, ella és era nord-americana, una casa vella, antiga, a New Hampshire, saps? Allò en medio de ninguna parte.
2: Rural, sí.
1: Allò
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: rural. I, pues, bueno, arreglar-la i canviar, doncs, tota una estructura que ella havia estat visquent, pues, canviar-la, no? I llavors, doncs, jo això ho relaciono amb el que si es pot viure sense cotxe al Maresme, perquè també implica, doncs, un canvi, no?, de mentalitat, perquè una cosa és no tenir cotxe, una altra cosa és no poder-se moure, que són dues coses diferents, no?
2: Correcte.
1: I que jo crec que, bueno, que es podria aconseguir si canviéssim una miqueta, no?, el paradigma.
2: Vale.
1: Que és el que presenta aquest llibre, que és totalment biogràfic, i llavors, doncs, parla d'això, no?, de com ella, doncs, decideix anar-se'n aquí, en aquesta nova casa, fer créixer un jardí, relacionar-se amb els veïns, no?, després d'una vida així com diferent, i com ella doncs això ho va transformant i ella doncs va vivint molt millor i molt més en concordància amb el que seria doncs la vida més natural, no?, més tranquil·la, amb més serenitat.
2: Que parlaríem dels Estats Units, que és un, bueno, és un país amb unes grans extensions, i és inevitable
1: sí.
2: doncs que hi hagi zones on hi hagi doncs cases independents, no?,
1: sí.
2: rurals, que es diria. Però aquí, clar, parlem del Maresme. El Maresme no és tan habitual, i més ara, no?, que s'està urbanitzant tot.
1: Sí.
2: Parlaríem d'una urbanització apartada del centre de la ciutat, si ens anem a Calella, per exemple.
1: Exacte.
2: Que aquí entraríem en un dilema de que sí que necessites cotxe relativament, perquè t'has de moure, per exemple, per anar a fer la compra.
1: Clar, no? Sí, però a vegades igual no és que prohibir el cotxe, sinó que n'hi hagin menys, moure't clar. Amb els veïns, o saps allò...
2: O tenir un hort,
1: o
2: no?
1: O tenir un hort, no? O estructurar-te la compra i de més per utilitzar-lo el menys possible. Clar, són eleccions de vida, també, no?
2: Sí.
1: I ja et dic, una cosa és que no hi hagi cotxe, una altra cosa és que no hi hagi mobilitat, perquè si no seria com tornar a l'època medieval. Vull dir que ja devia tenir lo seu. Però bueno, tot era com més complicat, no?
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir
2: sí,
1: que
2: sí, sí.
1: El que sé que és cert és que, clar, el Maresme, entre el tren, els autobús, vull dir, i que estem tots bastant junts, relativament, no? Almenys la banda aquesta més de la costa i així, doncs, bueno, es pot plantejar, no?, de fer-ho d'una manera diferent.
2: Bueno, i més, si parlem de Calella, potser hi ha altres localitats, però els que som de Calella, almenys, la sort que tenim és que ens podem moure per la ciutat, doncs, relativament a peu,
1: sí.
2: perquè et travesses Calella, doncs, en rem 15 minuts.
1: Sí.
2: Llavors, si t'has de moure per la ciutat, doncs, potser no cal el cotxe, en aquest
1: sí.
2: cas, no cal convertir-se en l'autora d'aquest llibre.
1: Sí, en una eremita,
2: exacte.
1: Ja.
2: Però sí que... I és un tema també el transport públic, ja ho vam comentar anteriorment, doncs, que és bastant delicat.
1: Sí.
2: Per acabar aquest episodi, sé que ara és més curt, Mar, però bueno, com fem sempre, a qui el recomanes aquest llibre? Que t'ho pregunto sempre al final de tot.
1: Sí, doncs jo crec que és, sobretot per gent que li agradi llegir llibres biogràfics, o sigui, que expliquin els autors vivències pròpies, que és una relació com molt directa amb l'escriptura, i també de com s'avança amb aquest canvi, no? Aquest canvi de vida, perquè ja ho va explicant amb molt de carinyo, no? I amb molt de sentit de l'humor, també, no? Coses que no estàs acostumada i de cop dius, ostres, i ara què faig, no? Uh-huh. I en aquest sentit de vivències molt directes i gent amb curiositat.
2: Molt bé, doncs ens apuntem a aquest llibre. Esperem també que en relació al tema del dia, doncs, el tema del cotxe es pugui reduir una mica gràcies al transport públic, que també ha d'anar una mica a l'alça, cosa que és complicada, però bueno... Ho dic aquí en fluix, perquè no m'escoltin massa,
1: però és inevitable.
2: Mar, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.
1: Merci.
3: I als tastets d'avui aprendrem a dir bé les expressions al nostre dia a dia amb en Martí Capçada. Endavant.
4: Gemma, ara comencem amb els tastets, que estem tenint un petit problema. Però els tastets d'avui, recordar que farem una petita explicació d'aquelles paraules que potser diem malament o expressions de castellanismes, però que tenen realment la seva forma correcta.
3: Així hi ha una? Que... Mira, m'has fet pensar en una... primer de tot, abans de tot, sol te'n pots en sortir amb el tema del problema
4: crec
3: tècnic?
4: Crec que sí.
3: Vale, perquè potser aquí em poso a parlar.
4: A veure quina tens, Gemma, d'expressió.
3: Mira, molta gent diu arrel d'aquell dia que em vaig trobar amb tal, és arran de...
4: Mira, és una d'aquestes que tractarem durant la secció d'avui. Així que, Gemma, ara sí que sí.
3: Molt bé.
4: Després d'aquesta que ens has iniciat, veurem quina us porto.
3: Som-hi.
4: Doncs sí, avui en un tastet de llengua de l'Hora Maresme que us faré jo mateix, dedicarem uns minuts a parlar de llengua catalana, però tampoc sense posar-nos del tot acadèmics, perquè hi ha paraules i expressions que potser diem cada dia amb tota la tranquil·litat del món i que de tant sentir-les ens semblen absolutament normals en la nostra llengua. Però el que ens hem de preguntar és si les diem bé o no. I moltes, doncs, malauradament... és un no. Per tant, avui repassarem alguns errors molt habituals, molt d'ells per la influència directa del castellà. Comencem per una de molt típica, el famós bueno. Un exemple seria, bueno, doncs ja ho farem demà. Segur que l'heu sentit o l'heu dit mil vegades. En català, doncs, tenim alternatives com bé, doncs bé, d'acord, o fins i tot va, depenent del context. Uns exemples serien, bé, doncs ja ho farem demà, va, ja en parlarem. Un altre que també se'ns escapa moltíssim és el vale. Quedem a les 8, vale. En català, doncs, podem respondre d'acord, entesos, fet, va bé, o simplement va, també. I ara, un altre que també genera molts dubtes. Anirem fent així una bateria, avui. Parlem del tinc que... Demà tinc que anar al metge. Doncs no, aquesta tampoc està ben dita. Hauria de ser demà he d'anar al metge. Per tant, tenir que fer alguna cosa que expressa obligació és un calc del castellà tener que. En català, haver de. Vinga, obrim un altre parèntesis. De moment ja n'hem dit unes que jo crec que diria que... pràcticament tots, per desgràcia, anem colant en el nostre dia a dia. Però ara una altra de molt clàssica és el m'adona igual. Aquesta construcció també ens arriba directament del castellà, però és que podem dir, per dir-ho correctament, m'és igual, tant me fa o no m'importa. I de fet, tant me fa és una expressió ben nostra que val la pena conservar. Seguim. Què dieu vosaltres? Algo o alguna cosa? Vols algo per beure? Doncs en català estàndard diríem: vols alguna cosa per beure? I passa una cosa semblant amb el pues, ja que a vegades estem parlant perfectament en català i de sobte diem un pues no ho sé. Doncs aquí tenim el nostre estimadíssim doncs, que ben dit seria doncs no ho sé. Això un altre cas. Ara anem a una expressió una mica més traïdora, perquè potser no ens n'adonem ni que és una interferència. I és el menys mal. En català correcte podríem dir l'encara sort, el sort que o per sort. Un exemple seria encara sort que portava per aigua. Un altre molt habitual també és el què va, jo no he fet res. En aquest cas, segons el context, podem dir i ara, que, de cap manera, o altres expressions equivalents. I aquí és on descobrim una cosa interessant. I és que moltes vegades no és que el català no tingui una manera de dir-ho, sinó que hem deixat d'utilitzar expressions pròpies perquè en tenim una altra molt més present al nostre voltant. Així que acabem amb un altre que també escoltem molt constantment i és el a veure què passa. Aquí atenció, perquè a veure sí que és correcte. El problema és que arriba quan escrivim a veure què passa o confonem el a veure amb el verb haver. Si estem parlant de mirar, comprovar o esperar un resultat, es diu a veure què passa, a veure si demà fa sol. Sempre separat, el a veure. I fins i tot aquí en aquest petit examen de català quotidià. Llavors, segurament avui n'hem descobert alguna coseta que diem en el nostre dia sense adonar-nos-en. I la gràcia, doncs, no és parlar amb por per equivocar-nos, sinó tot el contrari. Conèixer més recursos per poder triar com volem parlar i parlar-lo correctament, ja que hem d'enriquir el que és la nostra llengua. I aquí, doncs, amb els nostres tastets de llengua sempre intentem donar-vos una petiteta píldora per conservar el català i mantenir-lo durant les futures generacions. Així que fins aquí aquesta secció i ens escoltarem la setmana que ve amb un nou tastets de llengua, en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística.

0: presa de totes aquestes expressions que estan maldites i que a vegades doncs, normalitzem en el nostre dia a dia. Us vull preguntar, companys, quina expressió és la que més feu servir de forma doncs, sense donar-vos compte? Martí, ja que has començat tu amb la secció, quina és la paraula o expressió que acostumes a dir que no està bé?
1: Doncs mira, Gemma, jo faig servir molt una que, de fet, ja ho he comentat algun cop, que me la van preguntar al Gran Dictat, que hi vaig participar, i la vaig fallar, de fet, que és la de cuidado, quan s'acosta, per exemple, un cotxe a la carretera i vols avisar algú i dius cuidado, és compte, com es diu correctament. Compte. El que veus que és, no sé, tinc el cuidado, no sé si és per aquesta experiència que tinc o alguna cosa, però molt interioritzat. Així que és una d'aquestes paraules que he de mirar d'anar canviant en el meu dia a dia.
0: Uh-huh. Martres Serres, hi ha alguna cosa que diguis malament, tu?
2: Intento sempre parlar tan bé com puc el català, perquè quan escolto que algú s'equivoca, òbviament no estic tot el rato corregint, però sí que és alguna cosa que dic, ostres, això crec que ho pots millorar, com el tinca, no? Que moltes vegades li corregeixo a ma mare. O aiga, ella diu, en lloc d'aigua, no sé per
0: aiga.
2: Què.
0: Sí,
2: sí.
0: Aiga,
2: jo,
0: sí, sí.
2: Tu també t'has trobat de gent, o els,
0: sí,
2: els avis?
0: Sí, més gent d'altres generacions, sí. Col·legi, llàpid, canalla,
2: hòstia, llàpid,
0: paraules...
2: Sí.
0: Sí, paraules que deien abans, no?
2: Doncs, això, que m'enrotllo, si no, la paraula, com en Martí, el cuidado, l'utilitzo moltíssim, el tinc molt interioritzat, com ha dit ell, tot i que em repeteixo, doncs l'ha dit i dic, ostres, també l'afegiré, i l'altre és el bueno.
0: Molt bé.
2: El bueno.
0: Molt bé, doncs va, tenim un minutet, m'agradaria també escoltar la Laura, en Jordi i en Sergi. Laura, hi ha alguna paraula que diguis malament?
3: Jo dic molt bueno. Sí, vale. Que també vaig fer molt de treball per deixar de dir pues, i ara sí que dic bastant sovint el doncs.
0: Molt bé.
3: I m'he apuntat també que el menys mal, jo el dic malament, hauria de ser encara sort, però jo dic menys mal. Jo ho he traduït una miqueta més encara.
0: Molt bé. Companys, em sap greu, Jordi i Sergi, ens escoltem demà, si us
4: va
0: bé. 30 segons que ens queden de programa. Vaja, gràcies a tots i demà tornem amb un nou tema del dia. Adéu.
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes a prop.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat al conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
5: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
4: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
6: Els impactes a la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
7: Hola, mama! Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
8: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
9: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
10: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
9: Rambla 54 és un passeig humanístic.
10: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies?
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, mos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda. I vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, lo que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan un net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això

0: mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del bac i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'Etna fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir, oh, soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però hi ha una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarrodes fèiem molt, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5.

0: metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols... Si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas mirat i molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això te treu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
2: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
0: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el meu pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, vam haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any... El manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova envies de desguassar una altra, envies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
2: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
0: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una, però bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
2: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
0: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guaita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
2: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
0: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
2: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: I... Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, pues, vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquell que diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però ja m'ha après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre, pues, seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca gresquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué, de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres, i al final tot això al final va tirar avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubat, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat, i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant, és més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge, i costa de formar el client també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar, i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis, i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar, tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de la llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, sí, sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a pressa a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: De Ràdio Tordera. Avui és dimarts 22 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera passa un estiu molt calorós i amb molt poca pluja. Segon titular. Un projecte Tordera prova de conrear tòfona negra i suro junts. Tercer titular. La companyia Cave construirà un magatzem modern i automàtic a Tordera. Quart titular. El Club Twirling Vila de Tordera obre les inscripcions pels infants. Ara anem a explicar les notícies. Notícia 1. Aquest estiu les temperatures a Tordera han estat molt més altes de l'habitual. El dia 8 de juliol es va arribar als 39 graus, la temperatura més alta de la història al poble. Durant els mesos d'estiu ha plogut molt poc a tota la comarca. Ara, a la tardor s'espera que les temperatures baixin i pugui ploure una mica més. Notícia 2. Investigadors de Catalunya estan fent proves en un terreny de Tordera amb alzines sureres. L'objectiu és veure si es pot aconseguir suro i tòfones a la mateixa vegada per guanyar diners. Els primers resultats d'aquestes proves són molt bons i els arbres estan creixent bé. Els científics continuaran estudiant el terra de la finca per veure si funciona d'aquí uns anys. Notícia 3. La companyia Cave farà un nou centre de preparació de paquets a Tordera pel 2028. El magatzem tindrà més automatismes i robots per treballar d'una manera més ràpida. Aquesta nova instal·lació podrà enviar fins a 21.000 paquets de mobles cada dia. Així, l'empresa podrà fer arribar les comandes més de pressa a les botigues i als clients. Notícia 4. El Club de Twirling de Tordera accepta nens i nenes a partir dels 3 anys d'edat. Les famílies interessades poden provar dues classes gratuïtes amb els seus nens abans de decidir-se. Els entrenaments es faran els dilluns i els divendres de 6:15 a 7:15 de la tarda. El termini per fer la inscripció s'acaba el proper dimecres 30 de setembre. Recordem els titulars d'avui. Tordera passa un estiu molt calorós i amb molta poca pluja. Segon, un projecte a Tordera prova de conrear tòfona negra i suro junts. Tercer, la companyia Cave construirà un gran magatzem i automàtic a Tordera per poder vendre més àgilment. I quart, el Club Twirling Vila de Tordera obre les inscripcions pels infants. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
2: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
4: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
8: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola, què tal? Una setmana més amb tots vosaltres, amb aquests Minuts Musicals. Aquestes confidències, aquestes vivències que arriben a les nostres mans. I nosaltres hi posem música, hi posem la veu. Confidencialment, perquè pots ser tu que ens estàs escoltant, o tu que vas en cotxe, bé, o tu que estàs aquí rentant els plats, per què no? Són vivències, la pròpia vida, que nosaltres hi posem aquesta música. I avui, doncs, tenim un confident que ha titulat la seva vivència Reviure el primer amor. Ui, tinc ganes de descobrir, confident, a veure com és aquest primer amor. Nosaltres posarem aquesta primera cançó i després, doncs, ja sabrem, doncs, això, quin era aquest primer amor.

Doncs bé, la vivència del confident d'avui, doncs això, reviure el primer amor. I ens diu així, diu, tenia 16 anys quan vaig viure les pessigolles del primer amor. Ai, quan em ve al cap totes aquelles vivències. Em vaig enamorar d'una nena 5 anys menys que jo. Érem dues criatures. Jo la seguia sense dir-li res. Vivia la seva anada a l'escola.

Vivia la seva anada a l'escola. Quan sortia i jugava amb les altres nenes, ella se la veia més gran. Semblava que tenia més edat i jo estava com un flam. Aquells temps no havia els adelantos que hi ha ara per comunicar-se. Jo era molt tímid.

0: 107.1 FM.
1: Diu el nostre confident, diu, jo era molt tímid i anava pels carrers que ella passava. Quan jo sortia del treball, perquè abans, als 16 anys, ja feia 2 que es treballava. Quan ella va complir els 11 anys, vaig decidir fer-li saber el meu amor. I ella em va dir que també el sentia per mi, que ja sabia que jo la seguia.

Diu que ella ja sabia que el seguia. Diu, vàrem començar a dir-nos coses i fer per veure'ns. Així vam estar 2 anys. Quan ella va complir els 14, va deixar l'escola i també va anar a treballar. Aleshores, ens vèiem més sovint i es va descobrir la nostra relació. I vàrem començar els problemes, fins a tal punt que vàrem tenir que deixar la relació.

Diu, vam haver de deixar la nostra relació. Les famílies s'hi varen oposar rotundament. Amb tot el meu dolor, no em va quedar altre remei. El temps va passar i ella, als 5 anys, es va casar i no vaig saber res més d'ella. Havien marxat del poble.

Diu, jo també em vaig casar. Vaig viure bé amb la parella. Vaig ser pare de dos fills, una noia i un noi. Moltes vegades em venia ella el pensament. Els anys varen anar passant. La vida te dona alegries i moltes, moltes penes. I jo anava fent la viu-viu.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals, aquesta vivència, aquest confident avui que ens ha titulat la seva vivència, reviure el primer amor. Nosaltres ara llegirem aquesta vivència, si algú ara s'incorpora, doncs així sabran de què va, i si ens heu seguit, doncs ja fa rato que gaudiu de la nostra companyia. I ens diu, tenia 16 anys, quan vaig viure les pessigolles del primer amor. Ai, quan em ve al cap totes aquelles vivències. Em vaig enamorar d'una nena 5 anys menys que jo. Érem dues criatures. Jo la seguia sense dir-li res. Vivia la seva anada a l'escola. Quan sortia i jugava amb les altres nenes, ella se la veia més gran, semblava que tenia més edat, i jo estava com un flam. Aquells temps no havien els adelantos que hi ha ara per comunicar-se. Jo era molt tímid i anava pels carrers que ella passava. Quan jo sortia del treball, perquè abans, als 16 anys, ja feia 2 que es treballava. Quan ella va complir els 11 anys, vaig decidir fer-li saber el meu amor. I ella em va dir que també el sentia per mi, que ja sabia que jo la seguia. Vam començar a dir-nos coses i a fer per veure'ns. Així vam estar 2 anys. Quan ella va complir els 14, va deixar l'escola i també va anar a treballar. Aleshores ens veiem més sovint i es va descobrir la nostra relació i varen començar els problemes fins a tal punt que vàrem tenir que deixar la nostra relació. Les famílies s'hi varen oposar rotundament. Amb tot el meu dolor no ens va quedar altre remei. El temps va passar i ella als 5 anys es va casar i no vaig saber res més d'ella. Havien marxat del poble. Jo també em vaig casar. Vaig viure bé amb la parella. Vaig ser pare de 2 fills, un noi i una noia. Moltes vegades me venia a ella el pensament. Els anys varen anar passant. La vida te dona alegries i moltes, moltes penes. I jo anava fent-la viu-viu. Fins aquí la primera part del nostre confident d'aquesta vivència. I ens segueix dient, diu, vaig perdre persones molt estimades i m'anava superant. També vaig perdre la meva esposa, 51 anys de companya. I al quedar-me sol, vaig començar amb la pel·lícula de la meva vida, recordant-la a ella.

Diu, vaig començar a recordar amb la pel·lícula de la meva vida. Diu, i vaig esbrinar a veure si trobo el meu primer amor. I l'he trobat. Ara, aquestes edats. Però no importa. Ella també és vídua. I fa un any que ens trobem cada cap de setmana com si fóssim joves.

Diu, ara vivim cada cap de setmana com si fóssim joves. Els fills no diuen res, però nosaltres ara vivim el nostre amor després de 60 anys. Ella diu sempre que havia pensat en mi, sobretot en moments difícils, igual que jo.

Diu que pensava amb ella també, en moments difícils, diu igual que jo. Es veu que el nostre amor estava aparcat en un costat del cor i tot sovint, quan pensàvem l'un amb l'altre, sentíem aquest piri-piri-piri i aquest raconet del cor tornava a bategar.

Aquell raconet del cor torna a bategar. Diu, i ara no fem cas a ningú. Vivim el nostre amor intensament. Ja no queda molt de temps. I tenim que recuperar els 60 anys perduts. El nostre foc no és el de joves, però està molt viu.

Diu, el nostre foc no és com el de joves, però està molt viu. Diu, quan ens veuen, qui ens coneix, estan contents que per fi estem junts. I els més joves, que coneixen el nostre relat, diuen que aquest sí és un gran amor de veritat, que després de tants anys puguem viure'l intensament.

Bé, confident, amb aquestes músiques suaus. Estem molt contents que pugueu viure després de 60 anys aquest gran amor que us teniu, que el teniu aparcadet aquí al cort, però ha començat a bategar novament.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs sí, Maria Dolors Oliveres us ha acompanyat amb aquests minuts musicals, amb aquestes vivències. Us espero la setmana que ve. No falteu, que passaré llista. A veure, aquesta cadira sembla que està buida. No, esteu aquí, escoltant Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
2: Sense 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Escoltem Quim Serra, responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
1: Es realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels tècnics investigadors, Dalmau Albó.
3: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera. La instal·lació que entrarà en funcionament a finals de 2028 duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 a l'antic hospital de Pobres. En parla el regidor de Cultura, Pere García.
4: Ens fa molta il·lusió doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
1: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per infants a partir de 3 anys abans de donar per tancats els grups el proper dia 30. I parlem també del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
2: De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt en marejol. Demà doncs es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any. De fet, molt calorós pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, encara pujaran més. Les temperatures probablement tocaran sostre aquesta setmana. Fins i tot a la prop de la costa es podrien superar els 30 graus, mentre que amb l'arribada del cap de setmana tindrem més núvols, núvols baixos, sobretot de cara a diumenge, i això podria afavorir un lleuger descens de temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures superiors a les normals.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de Història de la Tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim, nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: gent el senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs bueno, seguim endavant perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc. M'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, esclar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc. El Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a fer de showman com Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem 4, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí, però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquim Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure amb ell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
2: Pues,
0: és un
2: sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen.
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És
1: que... O aquí.
2: Aquí
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
2: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasaba, aquest senyor se las emportaba tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: entraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gassa. Adéu-siau.
2: Mare Joan meva.
1: Bosch, Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galeana. Acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos. A ser
1: un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: largues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
3: Reparació. El primer punt. Durante
4: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatura rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials tant a la comarca com també al nostre poble. En Quim Serra és responsable del Servei de Meteorologia.
6: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
5: Un dimarts 22 de setembre, on també us expliquem que realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels tècnics investigadors del Mau Albó.
7: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
5: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals del 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Pere García és regidor de Cultura.
8: Ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
5: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per infants a partir de 3 anys abans de donar per tancats els grups el proper dia 30. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt amb marejol. Demà, doncs, es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any, de fet, molt calorós pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, encara pujaran més. Les temperatures probablement tocaran sostre aquesta setmana. Fins i tot a la prop de la costa es podrien superar els 30 graus, mentre que amb l'arribada del cap de setmana tindrem més núvols, núvols baixos, sobretot de cara a diumenge, i això podria afavorir un lleuger descens de temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures superiors a les normals.
5: Un informatiu que, d'entre d'altres, tindrem a la segona part al Tordera en directe, avui visitant el Consorci per la Normalització Lingüística de Tordera per conèixer els cursos que ofereixen de català aquest curs 26-27. Comencem.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Acabat l'estiu, és moment de fer un balanç meteorològic. El termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima a Tordera, assolit el passat 8 de juliol. Temperatura que, segons les dades que disposa aquesta emissora, serien un rècord històric de Tordera. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període estival de juny, juliol i agost. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, durant el mes de juny la mitjana a Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual hauria de rondar els 21 graus, gairebé 2 graus, per tant, per sobre. El mes de juliol es va registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura molt elevada respecte als 26,7 graus esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu en temperatures anòmales amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més. Una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, tres quarts del mateix. Hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, arribant als 34 graus de màxima al primer cap de setmana de setembre, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret a l'entrada de la tardor. Escoltem en Quim Serra.
1: I de moment, doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes, encara amb temperatures altes. El primer cap de setmana del mes de setembre, aquí a Tordera, s'arribava a 34 de màxima. Per tant, temperatures molt altes que, afortunadament, en les últimes hores ens han donat un respir amb aquest canvi de temps que també ens ha portat algunes pluges, tot i que, de moment, pel que seria ja mirant cap a la tardor, de moment són poc importants.
0: L'estiu d'aquest 2026 ha estat, doncs, excepcionalment càlid, tot i que l'escalfament global farà que cada vegada ho sigui més, segons els experts. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i la tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant els efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa d'1,25 metres a Tordera, on es preveuen diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un prototip. Estem parlant d'una plantació, en aquest cas pionera i molt innovadora, ja que el que busca és testar o verificar les possibilitats, doncs, productives de la plantació que combina plantes d'alzina surera micorrizades amb tòfona negra. La temàtica és que aquí la tòfona negra i el suro tenen requeriments edàfics diferents, és a dir, una que és el suro és una espècie bàsicament com anomenem és calcífuga, és a dir, requereix de sòls àcids, silícics, i en canvi la tòfona negra requereix de sòls carbonatats per desenvolupar-se. I, per tant, aquí està part del kit de la qüestió, veure si podem aconseguir aquesta coproducció conjunta d'aquestes dues espècies, que per altra banda seria molt interessant per Catalunya, diguem, doncs per les regions sureres, donar doncs aquesta productivitat a aquestes plantacions.
0: Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'ha detectat presència del fong de la tòfona amb mostres de sòl properes als arbres que havien estat inoculats. Ho explica el tècnic de gestió forestal.
2: Sí, en aquest cas som optimistes, precavuts però optimistes, ja que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni. Com sabem, doncs, en zones amb clima mediterrani, l'estiu del primer any és fonamental doncs, que les plantes sobrevisquin. En aquest cas, doncs, s'ha garantit el seu correcte desenvolupament. Per tant, són positius. A més, hem vist que les esmenes calcàries han aconseguit modificar dos paràmetres del sòl, com són el pH i la concentració de liocalci. Per tant, han estat efectives. A partir d'aquí seguirem monitoritzant la plantació.
0: Els arbres també han mostrat una bona adaptació a les condicions de la finca. Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra desenvolupa millor en terrenys amb presència de calci. El projecte continuarà, per tant, amb el seguiment del creixement dels arbres, l'evolució del fong i la resposta del terreny.
2: En aquest cas, primer de tot ens focalitzarem en aquesta primera fase, doncs ens hem focalitzat en veure si el creixement de les plantes era el correcte, i llavors pel que fa al fong podem centrar-nos en veure com la fase vegetativa, que diem, del fong, és a dir, tant el miceli, el sòl, que és aquesta fase del fong que s'encarrega doncs, de colonitzar tot el terreny al voltant de la planta, com les micorrises, que són aquestes associacions que forma el fong amb les arrels de la planta, si s'estableixen correctament. El principal repte, o un dels principals, com deia, és veure si això és possible, no? Ja que, com diem, aquestes dues espècies tenen a priori requeriments diferents, tot i que és conegut algunes zones on el suro o es coneix alguna planta de suro que produeix tòfona en terrenys carbonatats, o bé també es coneixen plantacions, com és el cas d'Austràlia, on trobem plantacions de suros que produeixen tòfona en terrenys silícics, àcids, on abans s'hi han fet aquestes esmenes calcàries.
0: L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals, mantenir la gestió de les suredes i fer-les més resistents al canvi climàtic.

0: Cave Home ha confiat amb TGW Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. El projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de poletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble que l'actual. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través de diferents canals de venda de Cave, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de les comandes. El centre també està preparat per gestionar productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a envoltoris de 2,4 metres de llargada, habituals en el sector del mobiliari i la decoració. I amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient es vol conscienciar sobre els danys evitables en l'atenció sanitària. Enguany l'edició està dedicada a les malalties no transmissibles com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques. Segons les estimacions, un de cada 10 pacients pot patir un dany mentre rep assistència sanitària i més de la meitat d'aquests casos es pot prevenir. Les persones que conviuen amb una malaltia no transmissibles són especialment vulnerables, ja que la seva exposició freqüent al sistema de salut augmenta el risc de danys amb el pas del temps. Els experts assenyalen que la comunicació i la col·laboració entre pacients, familiars i professionals sanitaris és clau per millorar la seguretat en l'atenció. Per commemorar la jornada, la Unitat de Qualitat de la Corporació ha organitzat aquest 16 de setembre una xerrada a càrrec d'Anna Solanes, infermera referent de Salut del pacient, per explicar a la ciutadania com explicar-se en la seva pròpia assistència.
1: Tots aquells incidents que podem evitar i que poden patir el pacient quan està dintre d'un procés assistencial. Per exemple, errors de medicació, errors en la identificació dels pacients, error de diagnòstics per manca d'informació. Has de saber quina medicació prens per evitar errors de medicació. Has de portar sempre la llista de medicació que prens, has de saber perfectament la medicació que estàs prenent i fer-la saber als professionals que t'atenen. Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar als professionals que t'atenen.
0: Durant la sessió s'ha explicat diverses recomanacions pràctiques, com portar sempre la llista actualitzada dels medicaments amb dosis i horaris, informar de les al·lèrgies, encara que constin a la història clínica, demanar al personal sanitari que renti les mans abans de qualsevol contacte, portar sabata tancada en cas d'ingrés per prevenir caigudes i preguntar tots els dubtes als professionals sobre la malaltia, el tractament o els procediments. Amb aquestes mesures es pretén que els pacients esdevinguin part activa de la seva pròpia seguretat i contribueixin a reduir els danys evitables en el sistema sanitari.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat la presentació d'un nou fons històric que passarà a formar part de l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta de la documentació del Club Bàsquet Tordera, una incorporació que ha estat rebuda amb gran entusiasme. L'objectiu d'aquesta iniciativa és preservar i custodiar el llegat d'aquest club, que ha jugat un paper significatiu en la història esportiva del municipi i en la vida de nombrosos esportistes que n'han format part. El fons està compost per una rica col·lecció de documentació original que inclou fotografies, carnets i documents propis de les juntes directives del club al llarg dels anys. Pere García, regidor de Cultura, ha expressat la seva satisfacció per aquesta custòdia, ha subratllat la importància de preservar aquest testimoni crucial per al municipi.
2: Ens fa molta il·lusió que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club, i evidentment també és un recull important d'aquesta documentació original, fotos, carnets, documentació pròpia de la junta directiva del club, que ara quedarà ben custodiat per l'Arxiu Històric Municipal, i creiem que és important poder anar preservant aquest testimoni i aquest llegat per al nostre municipi.
1: L'acte oficial de presentació tindrà lloc aquest divendres 25 de setembre a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui assistir-hi. I les famílies que vulguin apuntar els seus infants a la nova temporada del Club Twirling Vila de Tordera tenen temps només fins la setmana vinent, concretament fins al dia 30 per formalitzar la matrícula. Després d'haver obert les inscripcions a inicis de mes, l'entitat esportiva encara ara la recta final d'aquest procés d'admissió. Aquesta disciplina està oberta a tots els nens i nenes a partir de 3 anys. Per a aquelles famílies o infants que encara estiguin indecisos abans del tancament definitiu de les places, el club manté activa una promoció especial d'última hora que permet als nous esportistes provar 2 classes de manera totalment gratuïta. Els entrenaments regulars per aquesta temporada estan programats per els dilluns i els divendres en horari de tarda, que anirà de 6:15 a 7:15. Tothom qui vulgui obtenir més informació es pot posar en contacte directe amb l'entitat a través del seu perfil oficial d'Instagram, Twirling Vila de Tordera, o bé al número 610 89 76 81. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Ens ho explica en la següent crònica Esther Vinguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos els podrien prevenir amb hàbits saludables i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Ens ho amplia tot plegat, Maite Podó.
6: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
6: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
6: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Parlem del temps. Previsió meteorològica que esperem aquest dimarts, també els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia, i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la amb marjol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera.
4: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
5: Ens hem desplaçat a una de les aules que feu servir, Laia. No sé si utilitzeu moltes aules, en feu servir una sempre, o com funciona això?
6: Nosaltres en fem servir una només, d'acord? En principi és... estem aquí a l'antic hospital, val? Al carrer Sant Antoni número 7, tenim l'oficina i tenim l'aula, d'acord? Llavors, just quan entres, a mà dreta hi ha l'aula, i sempre és la mateixa. Vull dir que estem a peu de carrer, per tant, si algú té una mobilitat reduïda, és de fàcil accés, tenim també el servei, vull dir, aigua també, vull dir, està molt ben instal·lat. El tema d'horaris... Val? Aquest any, tal com en Pau ha explicat, sortirem amb cursos de vespre, d'acord? És a dir, són cursos que fem dilluns i dimecres al bàsic 1 i dimarts i dijous al bàsic 3, de 7 a 9 del vespre. En principi, el matí de moment no oferim res, d'acord? Però tot anirà una mica en funció de les inscripcions, perquè si veiem que realment no, hi ha molta demanda, llavors sempre ens podem de replantejar obrir-ne un. Llavors, normalment els grups són de 25 i amb 15, no, més o menys, ja obrim el grup, d'acord?
5: Quin perfil més o menys heu tingut fins ara i quins esperes o creus que tindreu d'inscripcions de cara a aquest nou curs?
6: A veure,
5: sí,
6: els cursos que jo vaig fer més o menys era nivell sud-americà, d'acord? És veritat que a l'estiu es va fer un curs aquí intensiu i com a cosa així una mica extraordinària és que jo vaig tenir 6 alumnes de Senegal, que a Tordera jo no era pas una de les, no, de les ètnies, cultures, doncs que hàgim tingut a classe. Abans havíem tingut molt de marroquís... I ara jo crec, bueno, el perfil d'en Pau no ho sé, però a la classe jo trobo que hi ha molta gent d'això, no?, sud-americana. I l'edat, o molt joves, perquè clar, nosaltres fem cursos a partir de 18 anys, però és veritat que si algú té 16 o 17 se li pot fer una autorització paterna, d'acord? Llavors jo me trobo que tenim gent molt jove o no, gent una mica més d'edat més gran.
5: Les classes són molt diferents en funció d'això, de les edats o del nivell que té cada un dels alumnes?
7: Sí, és cert que cada classe és diferent, cada classe respon a un perfil, cada classe té una dinàmica. Depèn de la procedència cultural, lògicament també està influït, però globalment una classe d'un nivell bàsic 1, bàsic 3... segueix una línia, independentment d'on provinguin o quin perfil cultural o quina franja d'edat tinguin els alumnes.
5: Entenc, per tant, que sobretot també es deu treballar la part de parlar, no? De practicar, de parlar-lo i que també tingui una sortida ja més enllà de l'acadèmica o del certificat també del dia a dia.
7: Absolutament. Això té relació amb una de les línies del consorci, jo crec que això es pot dir, es pot dir clarament, que és que el que volem és crear nous hàbits parlats, no? És a dir, que aquestes persones nouvingudes, la majoria dels alumnes són nouvinguts, per tant, que adoptin el català com a llengua pròpia, no? Com a llengua pròpia, com a llengua d'ús, i aquesta és la línia de treball. Evidentment, són classes reduïdes, no són classes... són classes, com ha explicat la Laia abans, de màxim, habitualment una mitjana de 15 alumnes, 15, 20, 25 alumnes, tant de bo n'hi hagi 25 alguna classe. Sí que és cert que al final acaben sent 15, 20, I doncs és possible fer dinàmiques orals, per tant, és l'objectiu, clarament. Sí.
5: Ens parlaves que era un dels objectius del Consorci per la Normalització Lingüística, sí. Aquest nom que expliquem sempre. Dóna'ns fins a 5 cèntims per situar també l'entitat aquí en el nostre poble i també en aquesta tasca que feu vosaltres.
7: Doncs aquí en el nostre poble fa molts anys, no sabem exactament quants, però fa molts que hi està fent cursos, està fent feina aquí a Tordera, i com a entitat existeix des de finals dels anys 80, sí. Si no, ara mateix no tinc la data exacta, però crec que és 1988-89, i actualment està visquent un impuls i una ampliació gran, diguéssim.
5: Esteu aquí a Tordera, entenc que els pobles veïns també hi sou, o ve gent d'altres pobles també aquí a Tordera?
6: També, sí, nosaltres estem rebent alumnes de llocs propers, és a dir, hem tingut alumnes de Palafolls, algun de Blanes, algun de Santa Susana, de Malgrat, llavors també tenim oficines escampades per tot Catalunya, llavors les més properes són Blanes, Pineda, Calella, i llavors la nostra central és Mataró. Llavors els alumnes, com que tenim molta oferta, està molt bé perquè els alumnes es poden moure una mica, és a dir, si aquí, per exemple, a Tordera no podem oferir tots els nivells, nosaltres sempre donem l'opció de poder oferir l'altre a l'alumne una altra opció, Fem cursos en línia també, que això amb el tema de la pandèmia es va com obrir més, que fins ara potser eren molt presencials, però ara es fan cursos en línia, vull dir que hi ha gent que per horaris, que a vegades tenen horaris alterns, no poden venir, però que sàpiguen que també poden fer-ho de manera presencial.
5: A part d'aquesta formació, diguéssim, més reclara, com a consorci, també com a oficina de català, feu altres activitats, voluntariats, trobades de comerços, qüestions, tallers més temàtics, explicant-nos tot això que feu, però no cinc cèntims.
6: Mira, així de manera ràpida, una altra cosa que oferim aquí al consorci, que com ha dit en Pau, l'objectiu és sobretot conèixer el català i difondre'l, sobretot al carrer. Fem el voluntariat per la llengua, d'acord? Que això és, així, de manera resumida, són parelles lingüístiques, és a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, és una parella lingüística, que el que es fa és quedar durant 10 sessions, una hora a la setmana. I sempre és oral, és sobretot per parlar el tema oral. Llavors, una altra manera també són els comerços, sí? Que això ara en Pau com que n'ha fet.
7: Que els comerços aprenents és una altra de les línies del consorci, i aquí a Tordera s'ha començat a aplicar, en concret des de l'any, des del curs passat. Consisteix en anar a picar la porta, per dir-ho així, dels comerços locals del municipi, en aquest cas Tordera, oferint-los la possibilitat de prendre cursos de català, cursos gratuïts també, cursos adaptats, cursos molt breus, amb l'objectiu d'adaptar-los molt al comerç, diguéssim, a la situació, exactament, situacions reals, efectivament. Tot això s'està creant, està començant a fer-se gran, i aquí Tordera, clarament, aquest any ho intentarem, ho seguirem provant, és a dir, anirem a picar la porta amb l'objectiu.

0: fàcil, accessible d'arribar, però després tota la part de grans cadenes, no sé, estem pensant supermercats, etc. Tot aquest tipus de comerç, doncs també Mataró, diguéssim, no tan Tordera, Mataró, diguéssim, o el Consorci en general també hi treballa. Mm. Sí que és cert que també és més fàcil fer-ho arribar, diguéssim, als petits, no? Però no, clarament també l'objectiu és fer-ho arribar també a les grans cadenes, comerços més grans, evidentment.
1: I també deies, Laia, que fèieu cursos, tallers de mida, nivell de sensibilització, també perquè continuï també en altres àmbits aquest ús del català.
2: Sí, perquè creiem que hi ha, a part dels alumnes, no, que parlen català, creiem que també hi ha una frontera amb la gent que som d'aquí. És a dir, nosaltres quan veiem, no, jo a vegades m'incloc, no, quan veiem que ve una persona que ve de fora, automàticament canviem al castellà perquè ens pensem que li estem facilitant la integració, però jo crec que ens estem equivocant, no? Llavors, una manera de conscienciar, no, la gent d'aquí és a través... Nosaltres fem uns tallers de sensibilització que estan destinats, doncs, a diferents organitzacions, no? Per exemple, doncs, ara fa el juny en vam fer una pels treballadors de l'OAC, val? És a dir, són tallers simplement, doncs, això, no, de conscienciar, doncs, que si us ve una persona de fora, doncs, el primer que se li ha de preguntar és, hola, no? Parla-li en català i dir... Entens el català, no? I a partir d'aquí, doncs, anar-li facilitant una mica la llengua, no? I llavors també estan enfocats molt a escoles bressol, no? A menjadors d'escoles, a extraescolars, a clubs deportius, vull dir, a la llarga la idea és ampliar una mica aquests tallers per també ajudar, no?, a conscienciar la gent d'aquí.
1: Molt bé, teniu algunes mesures, teniu dades per poder, doncs, també confirmar la penetració del català dintre de la societat catalana? Hi ha indicadors que us fan arribar per tal d'insistir més en alguns col·lectius? Quina és la situació del català que vosaltres, no sé si percebeu a través de dades o com a mínim noteu en l'ambient que hi ha, doncs això, tant a Tordera com a altres àmbits?
2: Bueno, nosaltres creiem, no, que a Tordera s'ha fet com un... Pel que ens expliquen els alumnes, creiem que s'ha fet una mica un pas endarrere. És a dir, sí que tenim, no, alumnes que venen aquí a aprendre català, no, però clar, veiem que quan surten a fora, no, es troben amb que la gent d'aquí, no, en comptes de mantenir-se amb la llengua, els hi parlen en castellà, no? Llavors, la sensació que a mi, bueno, almenys en Pau, no sé què opina, però pel que fa als meus últims cursos, la sensació és aquesta, no? Que nosaltres, com a gent catalana, hem fet un pas enrere, és a dir, en comptes de, no, defensar una mica el català i dirigir-nos en català, doncs hem optem, doncs, per canviar de llengua.
1: Molt bé, acabem, Pau. Quina sensació de tot això que deia?
0: En termes absoluts, augmenta, però en termes relatius, evidentment, o sigui, tot depèn, perquè la població catalana augmenta molt, ha augmentat molt, està augmentant molt. Ja sabem el poder i el pes que té la llengua castellana, l'espanyol com a llengua, i també l'anglès, i també el francès, i el multilingüisme en què ens trobem. Per tant, el català, en aquest sentit, ha de remar en contra, diguéssim, moltes vegades, no? I, per tant... doncs aquesta percepció que comenta la Laia és possible que existeixi, però també hi ha dades que reflexen la necessitat i la rellevància d'aprendre el català. Molts alumnes ho diuen, cada vegada estem augmentant cursos, augmenta la demanda, el Consorci ha fet no un, sinó quatre passos endavant els últims 2-3 anys, i això vol dir que el català, diguéssim, té sortida i obre portes, i això no ens cansem de repetir-ho amb els alumnes, no només curricularment, també culturalment. Per tant, la situació és complexa, però ens encoratja a seguir endavant.
1: Molt bé, doncs, Pau Corbines, Laia Perpinyà, gràcies per veure'ns avui aquí a l'Oficina Català de Tordera. Fins la propera.
2: Gràcies. Adéu. Gràcies, Albert.
3: 107.1 FM. Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Ara ens anem a sota terra. Anem a fer un viatge profund a la mina del Minyín.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és en una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts 22 de setembre. Benvinguts i benvingudes de nou un vespre més al meu cantó. Jo sóc en Jordi Durant. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquesta propera horeta on us presentarem, on us explicarem tota l'actualitat que cal saber en l'àmbit del futbol general. Amb una setmana que sí que estem agafant més la normalitat, ja ho anireu veient de mesura que avancin els dies, perquè torna un dels vostres continguts preferits. Més endavant ho sabreu. Nosaltres el que hem de fer ara és entrar amb una mica en temari. Anem entrant al sumari per veure què ens depara el show diari del dia d'avui. Vinga, va, prepareu-vos, que el show només ha fet que començar.

Vinga, va, el dia d'avui el que tindrem amb nosaltres serà una mica d'aquesta secció amb en Pau Serrano. En Pau Serrano ens acompanyarà el dia d'avui per explicar-nos tota l'actualitat en l'àmbit general del món de l'esport, sobretot del Barça, abans d'aquesta aturada de seleccions. Després veurem la setmana vinent les cosetes que hi haurà, perquè tot es calma, no podrem tornar a veure el Barça de Hansi Flick durant 3 setmanes, no podrem tornar a veure el Madrid de Mourinho durant aquestes 3 setmanetes. Per un costat bé, per l'altre potser no tan bo. Allà vosaltres qui creieu, eh? Això sí, aquí en parlarem sobretot una mica perquè hi ha molt a parlar, sobretot l'última setmana. Fins a dia d'avui han passat moltes cosetes aquest cap de setmana, ja ho vam repassar ahir, i avui ho farem amb en Pau Serrano, com també quan llegim l'actualitat d'àmbit general. Vinga, va, nosaltres anem a començar el show.

0: Vinga, anem a actualitzar-nos. El primer, amb l'àmbit tordarenc. Avui hi ha dues notícies. La primera, parlem de Twirling, perquè les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vilatordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per a infants a partir de 3 anys, abans de donar per tancats els grups el proper dia 2 d'octubre. Les famílies que vulguin apuntar els seus infants a la nova temporada del Club Twirling Vilatordera tenen temps fins a la setmana vinent, concretament fins al dia 2 d'octubre, per formalitzar la matrícula. Després d'haver obert inscripcions a inici de mes, l'entitat esportiva encara ara la recta final d'aquest procés d'admissió. Aquesta disciplina està oberta per a tots els nens i nenes a partir de 3 anys d'edat. Per a aquelles famílies o infants que encara estiguin indecisos abans del tancament definitiu de les places, el club manté activa una promoció especial d'última hora que permet als nous esportistes provar dues classes de manera totalment gratuïta. Els entrenaments regulars d'aquesta temporada estan programats per als dilluns i els divendres en un horari de tarda que anirà de 6:15 fins a 7:15. Tothom que vulgui obtenir més informació ho pot fer posant-se en contacte a través de l'entitat, a través del seu perfil oficial d'Instagram, @twirlingvilatordera, o bé al número de telèfon 610-89-76-81. Repeteixo, 610-89-76-81. Anem a per l'altra notícia, i és que l'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. L'Ajuntament de Tordera anuncia la presentació d'un nou fons històric que passarà a formar part de l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta de la documentació del Club Bàsquet Tordera, més conegut com el TB Tordera, una incorporació que ha estat rebuda amb gran entusiasme. L'objectiu d'aquesta iniciativa és preservar i custodiar el llegat d'aquest club, que ha jugat un paper significatiu en la història esportiva del municipi i en la vida de nombrosos esportistes que n'han format part. El fons està compost per una rica col·lecció de documentació original que inclou fotografies, carnets i documents propis de les juntes directives al llarg dels anys. Pere García, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tordera, ha expressat la seva satisfacció per aquesta custòdia. Ha subratllat la importància de preservar aquest testimoni crucial per al municipi.
1: Que ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club, i evidentment, doncs, també és un recull important, doncs, d'aquesta documentació original, fotos, carnets, documentació pròpia de la junta directiva del club, que ara quedarà, doncs, ben custodiat per l'Arxiu Històric Municipal, i creiem, doncs, que és important, doncs, poder anar preservant aquest testimoni, aquest llegat per al nostre municipi.
0: L'acte oficial de presentació, com he comentat, tindrà lloc aquest divendres 25 de setembre a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres, i l'entrada és lliure per a tothom que hi vulgui assistir.

Vinga, va, ara sí que ens hem actualitzat amb les notícies d'aquí, de Tordera, del municipi. Anem a passar a l'actualitat general per introduir una mica el temari avui amb en Pau Serrano. Abans, però, les notícies d'actualitat general. Vinga, va!

Ja queda poc per l'adeu oficial de Messi amb Argentina i ahir a la nit Messi va presentar la samarreta especial que lluirà en el seu partit de comiat amb l'albiceleste. L'ex blaugrana tancarà una etapa de la seva carrera el 6 d'octubre com a preludi del seu comiat definitiu dels terrenys de joc. La Messi està esgotant els seus últims passos en una prolífica carrera que l'ha portat a ser considerat de manera gairebé unànime el millor jugador de la història del futbol. El jugador de Rosario, de 39 anys, ja ha dit en més d'una ocasió que el moment de penjar definitivament les botes és molt a prop, però encara no ha volgut posar una data concreta. Sí, és clara, però, la seva retirada de la selecció argentina. L'ex blaugrana tancarà el seu periple amb l'albiceleste el proper 6 d'octubre en un partit amistós contra Benín, que es disputarà a l'Estadi Monumental de Buenos Aires d'aquí dues setmanes. Abans, l'Argentina jugarà dos amistosos més contra Bolívia el dia 30 i davant de Burkina Faso el dia 3 d'octubre. Messi ha presentat en el seu compte d'Instagram la samarreta que lluirà pel seu comiat i serà molt especial. Ho és un bonic disseny per celebrar una trajectòria brutal de Messi amb l'absoluta, que ha comprès 21 anys i una totalitat de 207 partits, 125 gols i 67 assistències. En moments durs per la responsabilitat d'haver de rivalitzar amb la figura de Maradona a ulls dels seus compatriotes, però també amb la gran consagració que va suposar la conquesta del Mundial de fa 4 anys, el 2022, i la decepció per la final perduda aquest estiu davant d'Espanya. Vinga, anem a passar a la següent notícia. En aquest cas, parlem sobre el turmell de Valverde després de l'entrada de Canguilí, perquè els experts diuen que perilla el clàssic. El Real Madrid ha tret un segon comunicat en menys de 48 hores que eleva la gravetat a un greu esguins que, de ser cert, el deixaria mínim un mes i mig de baixa. Mentre l'arbitratge del derbi madrileny segueix omplint les tertúlies, el turmell esquerre de Federico Valverde empitjora. Si el primer comunicat mèdic del Real Madrid, a més, després del partit, parlava d'un traumatisme sever, 48 hores més tard i després de les proves realitzades pels metges, li han diagnosticat un esguins de tercer grau. De ser cert, aquest segon comunicat, la polèmica entrada de Canguilí a una de les vermelles no mostrades per Ortiz Alias als matalassers, segons José Mourinho, provocarà que l'uruguaià es perdi un tram important de la competició. Però exactament quants partits estarà de baixa el capità madridista, us preguntareu? Doncs, com acostuma a passar, la nota de la infermeria blanca no especifica el temps de baixa. Ha sorprès que alguns mitjans no el descartin pel Madrid-Villarreal, programat per d'aquí a 3 setmanes, tenint en compte l'opinió dels especialistes. Consultat per Esport 3, el fisioterapeuta Lluís Puig, de Fisioquiet, amplia el termini de recuperació necessari de l'articulació de Valverde, que naturalment ha quedat descartat per l'aturada de seleccions. Puig considera que per fer net d'un esguins de tercer grau que danya el complex lligamentós lateral del turmell i que pot comportar afectacions associades, el jugador requereix d'una recuperació de tranquil·lament 5 i 6 setmanes. 3 setmanes és un termini just per al diagnòstic com aquest. El més realista és pensar que Valverde es passarà un mes i mig de baixa, una possibilitat que el deixaria fora pel dia del clàssic al Camp Nou, el proper 25 d'octubre. El Pajarito ja va veure per televisió el Barça-Real Madrid del mes de maig, que va servir als blaugranes per proclamar-se campions de Lliga. El motiu és que feia escassos dies del doble episodi violent amb Aurel Tchouaméni, del que va sortir amb un traumatisme cranioencefàlic i un expedient disciplinari del club. Per tant, haurem d'estar pendents durant aquestes 3 setmanetes que farà de repòs, farà net, per veure si s'acaba de recuperar o si finalment es perd el clàssic del dissabte 25 d'octubre.

Vinga, acabem ficant una mica més de llenya al foc, perquè Mourinho planta a Hansi Flick i a la resta d'entrenadors mentre Tebas entra en xoc de trens amb el Real Madrid. La cita reuneix els tècnics per debatre sobre les preocupacions del col·lectiu. Està prevista una trobada amb Sanfrotto, responsable del CTA. Es tracta d'una reunió anual on els entrenadors comparteixen opinions i exposen les seves preocupacions i queixes sobre la situació de l'actual futbol professional. El comitè d'entrenadors de la Reial Federació Espanyola de Futbol hi ha convidat els tècnics dels 42 equips de primera i segona divisió. La trobada és a les Rozas, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, on s'esperava, amb gran expectació, la imatge de José Mourinho, Hansi Flick i Diego Pablo Simeone. La reunió, que també preveu reunir amb Sanfrotto, responsable de l'òrgan arbitral del CTA, ha coincidit amb la mare Maró, provocada per la roda de premsa del portuguès al Metropolitano. La perseguida imatge, però, no es va produir. Mou ha declinat la invitació per motius personals. La cimera, que també serveix per apropar el col·lectiu d'entrenadors amb el d'àrbitres, arriba en un moment de màxima tensió entre José Mourinho i l'estament arbitral. Després dels laments del tècnic blanc arran de la desfeta madridista en l'últim derbi madrileny, The Special One va atacar l'àrbit principal, Miguel Ángel Ortiz Arias, i l'àrbitre al VAR, Daniel Trujillo Suárez. A la trobada, sigui assistit Hansi Flick. El tècnic del Barça ha deixat la sessió d'entrenaments d'aquest dimarts a les mans dels seus assistents i no ha dubtat en anar fins a la seu federativa, com ja va fer les dues temporades anteriors. També fa anys que hi assisteix Diego Pablo Simeone, que ha entrat a les instal·lacions acompanyat de Gustavo López, un dels homes forts del cos tècnic de l'Atlètic de Madrid. S'espera que Manolo González de l'Espanyol i Ferran Costa del Sabadell també prenguin part en la reunió. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha dirigit l'entrenament del seu equip i no hi podrà anar. Com era d'esperar, Tebas no s'ha quedat en silenci després de l'assetjament arbitral dut a terme per José Mourinho i el Real Madrid després de perdre el derbi de l'Atlètic. El president de la Lliga titlla de conspiració permanent l'estratègia victimisme blanca representada pel que s'anomena Porta COCS i la televisió de règim, una al·lusió al Real Madrid Televisió. En una llarga piulada per X, a Twitter, Tebas recorda el club blanc i el seu president Florentino Pérez, amb qui manté una relació tibant, que ningú té dret a un arbitratge a la carta. Les agres crítiques del tècnic portuguès del col·legiat Ortiz d'Àries han fet reaccionar l'advocat vitorià amb contundència. Estan demanant que s'arbitri segons la facturació, les audiències o l'escut? Quina manera d'entendre la igualtat de la Quina manera d'entendre la igualtat de competició, deia el seu advocat. Sostenir que els àrbitres estan dirigits contra el Real Madrid és viure en una altra galàxia. Continua Tebas, que acaba assegurant que ningú amb sentit comú es creu la coartada de sempre, difosa pels altaveus del Bernabéu sobre el fet de que la Lliga està adulterada. Això és la notícia que ens arriba d'última hora aquí, a Ràdio Tordera, sobre l'esport general i que ara, ben aviat, comentarem amb en Pau Serrano. Vinga, anem a saludar-lo.

0: Vinga, va, i com us comentava, és hora de saludar ja i d'entrar en temari per això. Saludem a Pau Serrano. Bona tarda, bon vespre. Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Estic molt bé i, com sempre, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Ostres, hem tingut moltes cosetes aquest cap de setmana. I no estic parlant del resultat, sinó que ha sigut el teu aniversari, Pau, la setmana passada. Per tant, ets aquí. Moltíssimes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Però el cap de setmana han passat moltes coses.
1: Sí.
0: Que anirem de mica en mica comentant cada partit. I no només els partits, sinó que m'has dit que també l'hem anat llegint moltes cosetes de l'actualitat general del programa a l'inici. Però, ostres, una mica tardolieta amb totes les polèmiques que hi ha hagut, no?
1: Exactament. Per exemple, podríem parlar del golaç de Madu, de les declaracions d'Mbappé o fins i tot de les del Cholo Simeone, que va donar l'altre dia.
0: Déu-n'hi-do les polèmiques, i compte que just aquesta tarda hem tingut algunes altres d'última hora que també les comentarem en el dia d'avui, que segueix encara la polèmica amb aquest derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Pau, comencem, no?
1: Comencem!
0: Vinga, Pau, t'ho deixo tot teu a les teves mans. Amb què comencem la secció del dia d'avui?
1: Comencem amb partits i comencem com la secció de la setmana passada. Comencem amb l'Arsenal, que ha perdut 3-0 contra el Brighton en un partit que jugaven fora de casa, i la veritat trobo que no és normal que l'Arsenal, amb l'equip que tingui, perdi 3-0 contra el Brighton, que val que ara vagi tercer perquè hagi guanyat i que l'Arsenal vagi segon, però és que no pot ser això.
0: Era de Lliga?
1: Era de Lliga.
0: Ah, vale, perquè també es va disputar com la Carabao Cup o alguna d'aquestes copes, i dic, a veure, no haurà punxat amb el Brighton. Ostres, sí, una derrota contundent que els deixa segons a 3 puntets del Manchester City, que encara no ha perdut. Però és que el Brighton va tercer, eh?
1: Sí, eh?
0: Va
1: tercer.
0: Va tercer, ha perdut un partit, n'ha empatat un altre i n'ha guanyat 3, no? El Brighton, que va molt bé. Sobre el Brighton, no ens posarem a comentar, perquè jo crec que ningú que ens estigui escoltant el segueix, però sí que vull comentar la samarreta. La samarreta amb què va disputar el Brighton, que ara l'estic buscant, ho podeu veure, però és una samarreta com d'aquesta retro, que és tota blava, pràcticament sense escut.
1: Uau.
0: Pràcticament sense escut, que fa sentir com si estiguéssim als anys 80-90,
1: sí,
0: amb aquestes samarretes que eren com un polo, eh? Eren com un polo. Que
1: a mi...
0: aquestes, sí. T'agraden aquestes samarretes amb el coll com si fos un polo i així més retro?
1: El polo, el coll com a polo, em sobra, però la samarreta retro està guapíssima.
0: Sí,
1: o sigui, queden molt maques.
0: Ara que estem comentant això, faig un petit parèntesi, és que una mica per xarxes socials aquesta tarda he vist la possible primera equipació del Barça la temporada vinent.
1: Ah, sí?
0: És Footy Headlines, com el mitjà de comunicació per excel·lència que treu sempre les possibles equipacions pels equips a les properes temporades, i no acostumen a fallar. No acostumen a fallar. Te la deixo veure.
1: Aviam.
0: I has d'intentar explicar en paraules el que et sembla aquesta samarreta. Vale? Aquí tens. Tens aquesta samarreta. Podem intuir que és amb coll de polo.
1: Sí.
0: Però què en penses?
1: No m'agrada gens.
0: No t'agrada gens?
1: No.
0: Jo estic enamorat.
1: És que trobo que colors massa vius. Massa.
0: Diem-ho, expliquem una mica, la podeu buscar, però és una samarreta amb les línies molt fines blaugranes, amb el coll de polo amb aquest blau que combina amb les ratlles, i després a la línia de l'ombro que baixa com per la dorsal és una línia groga, que és un mateix groc que el logo de Spotify i que Nike. Veurem si acaba sent això. Jo et dic que m'encanta.
1: Sí, també aquí, a part de dir que la meva experiència amb les samarretes de futbol és que m'agraden en base de la temporada que hagi fet el Barça aquell any. Per exemple,
0: la
1: 24-25 m'encanta, però la de la 23-24 ja no m'agrada.
0: La 23-24?
1: És aquella que tenia 4 barres. Si no m'equivoco, vaja.
0: Vaig a buscar-la, perquè no me'n recordo quina era... aquesta...
1: Colors molt morts.
0: Ah, vale, sí, la temporada L'última de Xavi?
1: Sí,
0: l'última
1: exactament.
0: De Xavi. Sí, sí, l'última de Xavi. Bueno, clar, òbviament tampoc ens agradarà la temporada, les equipacions de la temporada Koeman, sí. I bueno, però al final també perquè l'associes molt a la temporada. Sí. Però estèticament, he dit que aquesta, la que han dit, a mi no em desagrada, a mi personalment.
1: Jo prefereixo la d'aquest any.
0: I esperem que la segueixis preferint, no? Sí. Això vol dir que les coses van bé. Pau, anem a seguir.
1: Continuem amb el Barça, que estàvem parlant, que guanya 1-3 al Sevilla amb el millor jugador del món, amb hat-trick de Rafinha Díaz.
0: Què n'opines d'aquest partit, Pau?
1: El Sevilla va fer un partidàs, o sigui, un molt bon partit per part del Sevilla. Ja ho va dir el seu entrenador, que havien jugat molt i molt bé, però que el Barça juga a un altre nivell. I Rafinha, que està a nivell de pilota d'or, que de fet l'entrenador del Sevilla ja ho va dir, que no entenc com no està nominat. I bé, trobo que és el millor jugador del món. I així com a curiositat, Rafinha va marcar un hat-trick complet. No sé si saps el que és.
0: Suposo que un assist. Tensi... No?
1: No, és marcar un amb l'esquerra, marcar un amb la dreta i marcar un de cap.
0: Ah, sí. Pensava que m'estaves dient de Lamine, però sí, Rafinha, que va aconseguir el hat-trick perfecte amb aquest partit, que jo no ho vaig poder veure. Per tant, m'agradaria que em diguessis, Pau, una mica com va anar aquest partit. Sí que el Sevilla, a més, va començar guanyant. El Barça, potser tothom es pensava, ostres, ha començat perdent. Contra el Rayo també va passar el mateix, que
1: exacte.
0: Va començar perdent. Però com vas veure aquest partit?
1: Un partit, la veritat, on el Barça hi va aplicar moltíssima contundència, una pressió molt i molt bona que els hi va sortir ben efectiu, perquè Rafinha es veu que no falla cap. De fet, per les xarxes he estat veient tuits que deien que les tres ocasions que va marcar Rafinha, a Ferran hagués necessitat 20.
0: Bueno, és probable. A mi no em paren de sortir ara TikToks del Leeds United, l'antic equip
1: d'en
0: Rafinha, amb jugades que feia el brasiler quan jugava a Anglaterra, a moda de recordatori de que també aquest jugador va jugant allà. Que no estigui nominat és un escàndol, Pau.
1: A mi em sorprèn
0: molt. No puc arribar a entendre.
1: Jo tampoc. O sigui, és que no té ni cap ni peus. No s'entén. O sigui, que val que la seva temporada passada no va ser la millor del món perquè es va passar temps lesionat, però quan va jugar, és que ho va fer increïble. I la de fa dues temporades, a la 24-25, que per cert, avui fa un any que va guanyar la pilota d'or Ousmane Dembélé.
0: És avui?
1: Sí.
0: Epa!
1: Jo no ho entenc com no la va guanyar Rafinha. O sigui... Va fer unes xifres, em sembla que eren 54 gols i assistències en 56 partits.
0: Buah.
1: A Champions va superar els rècords de Messi i Ronaldo. O sigui, no s'entén.
0: No. A més, ostres, és que porta 6-7 partits de Lliga. I
1: 12 gols.
0: 12 gols. És una barbaritat.
1: Quasi el doble.
0: Ostres. L'inici aquest de Lliga, tu creus, Pau, que primer de tot podrà mantenir el ritme, Rafinha?
1: Li costarà molt, però veient la seva actitud i la seva forma física, jo crec que sí.
0: Sí? Tu creus que pots... És que si segueix, a quants gols promitjarà la temporada? Ostres, estaria...
1: A 40, quasi.
0: No, i és que, a més, abans ho he dit, que ara ho intentava buscar, Rafinha està amb, crec que, 5 gols de superar a Ronaldinho com a màxim golejador del Barça i està també a poquets de seguir escalant. Sí que arriba, per exemple, a empatar a Lewandowski, que en portava 110, en va fer 110, i Rafinha crec que en porta 80 i alguna cosa. Hi ha molta diferència encara, però clar, tot depèn de si segueix amb aquest ritme anotador, no?
1: Sí, però també s'ha de comentar aquí que no tots els jugadors s'avaluen pels gols perquè no... Ara mateix jo crec que no es pot comparar a Rafinha i a Ronaldinho. Ronaldinho, bé, no el vaig veure, era molt petit, però pel que han dit, Ronaldinho i Rafinha, són estils diferents, jo crec.
0: No, clar que són diferents, però en el sentit de que...
1: Compte.
0: Clar, un t'ho feia passar molt bé i crec que són dos futbols totalment diferents. A l'època, doncs, podies fer molt més aquestes filigranes, era molt... Ara ho fas i se't tiren a sobre.
1: Sí.
0: El futbol ha canviat moltíssim i Rafinha... Jo crec que és un dels jugadors com a referència de l'adaptació al futbol modern. És a dir, s'ha hagut d'adaptar moltíssim a maneres de jugar molt diferents.
1: Sí.
0: I a més, haver-se adaptat a jugar de nou, que a veure si realment és que potser està trobant la seva posició.
1: Jo crec que, de fet, l'ha trobat.
0: Perquè és una barbaritat com juga, com de tranquil, com defineix... Ostres, això impressionant. Sí. És un nivell escandalós. Ara no trobo les dades dels gols, però ja us dic, està a punt d'atrapar Ronaldinho i entrar en els top 5 màxim golejadors del Barça.
1: És que són 17 contribucions de gol, si no m'equivoco, 14 gols i 3 assistències en 8 partits. 17 contribucions, O sigui, és un nivell estratosfèric. A més, que també és el millor inici del Barça a la Lliga des de la història, em sembla.
0: No, diria que... Mira, l'altre dia ho veia. El Barça hauria d'arribar a 9 victòries per igualar el millor inici de la història de la Lliga.
1: Uau.
0: Que diria que el té el Real Madrid, però tu i jo, bueno, no havíem ni nascut,
1: ni
0: no sé si els nostres pares havien nascut o no. O sigui, imagina't, que en aquella època era tot ben diferent,
1: Sí.
0: Però, ostres, estàs a 2-3 partits de poder-ho fer. Em sembla una barbaritat. En Lliga porta, això, 7 partits, 12 gols, 3 assistències. En Champions, 2 gols en un partit. Ha de parar?
1: Tot i que no és el màxim golejador de la Champions, Saps qui és el màxim?
0: Qui?
1: Ferran Torres.
0: Bueno, clar, amb el pòquer, amb el hat-trick o el pòquer que acaba de fer...
1: Hat-trick.
0: Tot i que el PSG no va gaire bé.
1: No, de fet, porta uns partits punxant, empatant o perdent. L'altre dia, si no m'equivoco, va perdre contra... Ara no recordo ben bé quin
0: era. Just l'altre dia va guanyar contra el Marsella per 1-2 amb gol de Ferran. Després... El que van perdre va ser el dia 4, el dia principi de mes. Ara va 6è.
1: No està tan bé, per ser el país.
0: Ara va 6è la classificació, està en llocs de Conference League. Però no estem dient que no, que acabi així, perquè, mare meva, queda moltíssim. El que volia parlar, perquè Rafinha està així, que és molt bo, però, ostres, sense la gent que té al costat, arribaré a aquestes xifres, Lamine Yamal pràcticament assistint a cada partit.
1: Sí. Em sembla que porta 5 assistències, o 7 en total, en Lliga i Champions.
0: Mira, ara t'ho dic, a la Lliga porta 7 partits, 7 gols, 4 assistències, va un gol per partit, i en un partit de Champions porta un gol i 2 assistències.
1: Uau.
0: Per tant, porta 8 gols i 6 assistències en total.
1: Són xifres...
0: Està jugant molt bé. I a més, m'agrada l'adaptació que han tingut Adeyemi i
1: Anthony Gordon. Adeyemi és molt bo.
0: Ostres, Adeyemi es nota que juga pels companys.
1: Sí.
0: Que no li importa a ell no marcar, però Anthony Gordon també. És a dir, ostres, la primera idea del club era que Anthony Gordon fos suplent. M'entens? Perquè, clar, Rafinha estaria jugant d'extrem.
1: Clar. Sí.
0: Però, veient això, tens a 2 extrems esquerres que et rendeixen a la perfecció. Són, diria que una mica perfils diferents, perquè potser Anthony Gordon sí que t'emporta una mica més amb pressió o més defensiu, però diguem ofensivament, és imparable.
1: El van fitxar per 22 milions.
0: Correcte.
1: I sembla que t'hagi costat 60.
0: Has vist els comentaris de la dona? En els seus posts d'Instagram.
1: Sí, em sembla que va comentar algú de 140 milions referint-se a Diomandé i a Deyemé que ho fa 5 vegades millor.
0: Aquest va ser el primer comentari, després va pujar una història del partit que va fer, ara no recordo quin, i ficant un 22 del que realment va costar el davanter alemany. Per tant, ostres, no, molt bona adaptació que ha tingut aquests dos jugadors que han caigut de peu en el Barça.
1: A més, ho veu que s'ho passa bé. L'altre dia va penjar un post a Instagram on després d'anar-se del defensor del Racing de Santander estava traient la llengua de...
0: Com Rayo McQueen, que va penjar l'última foto de Rayo McQueen. Sí, aquesta televisió també.
1: Sí.
0: Ara, diuen que amb la lesió de Christensen, que s'ha lesionat, Koundé podria jugar més, podria tornar a tenir minuts com a posició de central, tornar a la seva posició natural. Què n'opines tu de la situació de Koundé?
1: Koundé és un jugador que m'agrada molt, tot i que ara està bastant fluix. Gerard Martín té algunes errades en partits, tot i que és un central molt contundent, però crec que en quedaria amb Koundé. Tot i que em sap greu perquè Gerard Martín és el meu preferit.
0: Jo he de veure, eh? Jo he de veure a Koundé una altra vegada, veure com està físicament, a veure el seu rendiment, però bé, no ho descarto. Vull dir, la de posició i la defensa sí que s'han de barallar molt en dues posicions de quatre, perquè sí que és veritat que el lateral dret i el defensa dret és per Eric García i Pau Cubarsí, però al lateral esquerre hi ha tres jugadors i a la defensa ara també hi ha dos, tres, que també s'hauran de barallar per veure qui acaba tinguent aquest lloc a la defensa blaugrana.
1: Sí. Vinga, deixem de parlar del Barça, continuem amb una altra alegria que ens ha donat per tu i per mi, i és el Madrid, que perd 2-1 contra l'Atlètic de Madrid amb una suposada polèmica, amb una suposada gran polèmica que ha provocat que l'àrbitre que va arbitrar aquest partit, no me'n recordo ara el nom.
0: Ortiz Arias.
1: Ortiz Arias.

0: individual, perquè primer toca la pilota i després de tocar la pilota, sí, com Bellingham també està arribant.
1: Exacte.
0: Vull dir, xoquen entre els dos i sí que s'emporta la major part a Bellingham, però per mi jo no és vermella en la vida. L'expulsió de Huijsen és clara. És clara, de primeres. Es veu clarament que no va jugar la pilota cap volta i a l'acció. Per tant, és vermella. I la gent aquí es pregunta, ostres, és que no hi havia doble càstig, no sé què. No hi ha doble càstig si tu vols jugar la pilota i fas penal.
1: Clar.
0: I ets l'últim jugador. Aquí no hi hauria targeta vermella. Però a tu la intenció de no anar a jugar la pilota, tallar l'acció que anava l'1 contra 1 i ser l'últim defensor, això sí que és vermella i és penal.
1: Sí.
0: Huijsen ho sabia en el primer instant, eh? Ho sabia, no, sí, no va dir ni mu. Què passa? Tot això ara hi ha les polèmiques. Mourinho a la sala de premsa, tot això ja que ja ho hem anat comentant i si vols també en parlem. Però estan tapant el seu mal joc. Estan tapant,
1: sí,
0: que no juguen a res. Estan tapant de que no pressionen, estan tapant absolutament el seu joc nefast amb polèmica arbitral. I això, als altres clubs, ens ve perfecte.
1: Sí.
0: Ens ve perfecte, perquè en el moment que ells facin una autocrítica i es centrin en millorar amb el que ells han de millorar i deixin de banda amb el que els altres han de millorar, aquí els altres clubs patiran, perquè el Real Madrid i amb aquesta plantilla té molt de potencial. Però si ho volen amagar, no em deixen jugar, està adulterat, nosaltres ho fem bé, però no hi ha manera, ens va perfecte. Que segueixin així, de debò. Que segueixin així. Anàvem perdent 2-0 i l'Atlètic tocant la pilota com els hi donava la gana i ell sense córrer.
1: Sí.
0: Sense córrer, semblava una defensa en zona de bàsquet. Com si anessin guanyant ells 3-0. No ho vaig entendre, això. Això ho fa el Barça. I jo, bueno, començo a cridar la televisió.
1: Sí.
0: Començo a cridar la televisió. No pressionaven absolutament gens. Ostres.
1: Ni la intenció feien.
0: No. Ni la intenció. Però era escandalós. És a dir, i després van tenir la sort de, bueno, un encentro i una rematada, sí, i els hi va donar vida en els últims minuts de ai. Però durant tot el partit no van jugar absolutament a res. O sigui, i el pitjor és que no fan autocrítica. Aquí està el primer error que ha de veure al Madrid. Per mi.
1: Sí. No et puc opinar gaire aquest partit perquè vaig veure els últims minuts i això de la pressió al minut 70 que no pot ser que no pressionin. Però, bueno, jo t'ho he deixat a tu. Continuem amb l'equip català, el Girona, que guanya 1-2 al Cádiz a fora de casa amb gols de Carles Pérez, de la nova incorporació, i Benat, un partit que no el vaig veure. No sé si tu pots comentar-ho.
0: No el vaig veure, però la setmana passada, el dijous, va venir aquí en Genís, sí, de Ràdio Tordera, doncs, que és un aficionat del Girona, sí, realment, per parlar una mica també sobre el que nosaltres vam fer dimarts, parlar una mica de la situació del Barça amb el primer programa que fèiem, comentar el mercat, sí, doncs el mateix, però amb el Girona. Va dir que venien tres partits importantíssims, que no es pot deixar cap una al Girona, com a màxim es pot deixar un punt, perquè venia de perdre contra el Castelló en l'últim minut. A Cádiz no et podies deixar punt, vas guanyar, i a més a Carles Pérez, que ha caigut també dret, i Bànat, que ell considerava que era un davanter importantíssim. I ara queda aquest divendres contra l'Albacete a casa, i després el diumenge 4, ells no tenen aquest break de selecció, quina sort.
1: Sí.
0: Quina sort.
1: Sí, sí, sí.
0: Contra el Mallorca. Aquest partit sí que serà molt complicat, també a Montilivi.
1: Sí, gran partit de veure. Seguim amb un altre equip català. Continuem amb l'Espanyol, que perd 1-3 contra l'Elx a casa, i és una derrota que és bastant dura pels pericos.
0: I tan dura. I més si diem que l'Elche es va quedar amb 10 jugadors des del minut 6.
1: Des del minut 6 de partit. O sigui, això...
0: Des del minut 6 es va quedar amb 10 i et van marcar 3 gols. 3 gols. I a més, el gol que vas marcar tu va ser en pròpia porta. Sí, va ser en pròpia porta de l'Elche. És que... què?
1: Exacte.
0: Aquí també, ostres, no, crec que no es pot dir gaire cosa més. Amb una expulsió que podríem parlar-ne, perquè els hi vaig comentar... Mira, va ser una expulsió que sí, que podria... Que, mira, la discutim, però potser acabo raonant i dir... Mira, era expulsió. Una centrada, el defensor l'agafa pel braç contrari i com el davanter veu, Roberto veu que ja l'estan agafant, doncs es deixa caure,
1: sí,
0: targeta vermella, perquè si no la centrada s'anava ahí sol.
1: Clar.
0: Ok. Però el cap de setmana contra el Tordera va haver-hi una...

0: Vol?
1: No, no vaig poder veure.
0: No, home, no t'ho dic per això, òbviament, sí. No. Però va haver-hi una que Adrià Casanovas s'anava i la defensa el va agafar i va caure, i l'àrbitre no va considerar res. Crec que eren les dues mateixes, òbviament no vull... Amb això no estic criticant el nivell arbitral, perquè una és segona catalana, clar, els jugadors tenen el nivell dels àrbitres, i l'altra és primera divisió. Però les accions eren bastant similars, i per això jo, en el primer moment, ja ho vaig discutir amb el meu pare, ostres, et sembla realment targeta? I ell, sí. Bueno, no ho sé, tenia els meus dubtes.
1: Clar. Continuem amb el Tordera, que estàvem parlant just ara, que guanya 5-2 a l'Sporting Vidrarenca amb els gols de Madu, Àlex Sánchez, Marc Ruiz, Pide i Casanova. Estava comentat aquest partit, el golaç de Madu, que aquest sí que l'he vist. Un gol, recupera la pilota dins de l'àrea, si no m'equivoco, xuta la pilota que fa rosca i és que acaba entrant per l'esquadra.
0: No, un golaç autèntic. Marca amb la dreta, assisteix amb l'esquerra, desequilibra, baixa a defensar... M'encanta Madu. Només he vist un partit i ja en tinc suficient. Tinc ganes que arribi diumenge per anar a Begur i tornar-lo a veure. A més, va ser escollit MVP del partit i va dir... L'Eli va preguntar, ostres, l'any passat et vas enfrontar contra el Tordera, ara estàs jugant amb ells. Heu comentat que des de la primera trucada amb en Guillem ho va tenir claríssim de que volia venir Tordera. I això també es nota en el rendiment, sobretot amb els altres jugadors. Ha encaixat molt bé, també ha caigut de peu. I, ostres, espero que pugui triomfar aquí a Tordera.
1: S'agraeix que un jugador que a sobre que jugui el Tordera sigui del Tordera i que tingui moltes ganes de venir. Uh-huh. La veritat. Continuem amb les notícies, amb les curiositats d'aquesta secció i anem amb les declaracions de Kylian Mbappé, que diu: espero poder dedicar la meva pilota d'or a Àfrica, mai he perdut les meves arrels, fent referència a que creu que guanyarà la pilota d'or, al igual que Lamine Yamal creu que la guanyarà ell, al igual que molts jugadors creuen que la guanyarà ell, però bueno, no ens ficarem en aquest tema, o sí? Ens fiquem? Ens encem en aquest tema de la pilota d'or?
0: Un dia ens ficarem.
1: Perfecte.
0: Crec que ho vam comentar,
1: sí,
0: també la setmana passada. Farem una tertúlia quan s'apropi d'aquí un mes.
1: 26 d'octubre.
0: Quan
1: sí.
0: S'apropi, que es vagi caldejant una mica, que faci xup-xup una mica a la olla, sí. I després en parlarem.
1: Vale.
0: En parlarem, farem una tertúlia amb més gent, amb més convidats, que ja ho anirem preparant, però Déu-n'hi-do... Serà una tertúlia llarga, Ja ho veurem. Sí.
1: Donarà per molt. Altres declaracions d'Mbappé, que diu: estaria decepcionat si no guanyés la pilota d'or, el mateix que hem comentat abans. Ja ho comentarem a la tertúlia. Una altra notícia: Luis de la Fuente renova amb la selecció espanyola fins a 2032.
0: Sí. Renova amb llarg contracte. A més, a la presentació va dir que el millor encara estava per venir. Veurem què és el millor si no es guanya un Mundial.
1: Però bé,
0: té la confiança de la federació, té la confiança també dels jugadors, tot i que se'l pugui criticar. Té un bloc fet que varia poques vegades, però mira, li va funcionar el Mundial, per tant, ara la gent que criticava doncs ha de callar una mica la boca i acceptar la realitat de l'una altra vegada seleccionador espanyol.
1: Parlant d'Espanya, la lesió de Joan García, no sé si la vaig veure en el partit contra el Racing... Uh-huh. Tu creus que s'ha lesionat tan greu, 3 setmanes justes perquè no pugui anar a la part de seleccions?
0: Un cop ja
1: ho va fer el Barça amb Lamine Yamal.
0: Ho va fer. Jo crec que, bueno, va notar unes molèsties, a més el genoll... que també ja l'havia tingut tocat, doncs mira, més val prevenir, són amistosos o prèvies d'aquestes de Nations League.
1: El fase de lliga de Nations League.
0: Mira, t'he de dir que descansi,
1: sí.
0: Es quedi aquí.
1: Millor.
0: I aquí el club també ha de fer aquesta madura de dir, mira, tot i que t'hagis lesionat o si tot i que hagis sigut un susto o tot, queda't, descansa i ja està bé per la tornada, perquè el Barça està en moment que a veure si aquesta aturada de seleccions no atura a aquest ritme.
1: Ben dit. Declaracions del Cholo Simeone, que diu: el Barça és el millor equip que hi ha. Em sembla que ho va dir abans del partit contra el Madrid, no sé si ho vas veure.
0: No ho vaig veure, però sí que he escoltat el típic notícia, no?, que comenta que el Barça és el millor equip que hi ha actualment, tal, sí.
1: Sí. També comentar la notícia que havies dit fora de micros que tenia sobre Florentino Pérez.
0: Sí,
1: si
0: perquè
1: no
0: abans comentant primer del Madrid, perquè
1: sí.
0: Valverde en primer deien que deien que havies tingut una contusió molt forta en el turmell, que veurien que la seva evolució marcaria la baixa, però 48 hores més tard han tret un comunicat que deia que és un esguins de tercer grau.
1: Uau!
0: En principi, diuen, o sigui, un esguins de tercer grau, consultat per metges i fisios i tot, hauria d'estar entre 5 i 6 setmanes de baixa.
1: És bastant.
0: Les altres fonts properes al Madrid diuen que seran 3 setmanetes. Veurem.
1: Sí.
0: Perquè 5-6 setmanes vol dir que es perd el clàssic.
1: Sí.
0: 3 setmanes voldria dir que estaria bé, podria jugar el clàssic, però veurem si està al 100%. Amb això per una banda. Després, hi ha una jornada d'entrenadors que organitza la federació juntament amb els àrbitres, que és una reunió que ho comentàvem abans de la notícia d'actualitat general. És una reunió entre tècnics sobre, bueno, per debatre una mica sobre les preocupacions que tenen, sobretot amb dubtes que hi ha sobre l'arbitratge, bueno, reunions amb el CTA. Estan convidats tots els entrenadors de primera i segona divisió.
1: Sí.
0: Doncs Hansi Flick hi ha anat, Pablo Simeone també hi ha anat, Mourinho no hi ha anat. I aquí Tebas ha parlat, ho torno a comentar, ha dit que bé, és de sentit sostenir que els àrbitres estan dirigits contra el Real Madrid és viure en una altra galàxia. Acaba assegurant que ningú amb sentit comú es creu la coartada de sempre, que dient que la Lliga està adulterada. Criticava també, doncs, a Real Madrid Televisió per totes aquestes comentaris que van deixant al canal dels merengues, com si això fos la passarel·la on tenen catifa vermella per dir absolutament el que tenen. Doncs ara, el Real Madrid ha tret un comunicat en contra de tot el que deia Tebas. Vaig llegir una mica literalment el que diu el comunicat, unes parts que he destacat ara ràpides, eh? El nostre club considera intolerables que el president de la Lliga utilitzi la seva posició institucional per seguir desqualificant i atacant el Real Madrid de la manera que ho fa en cada una de les seves intervencions. A tenir aquest comportament inadequat i sostingut en el temps, entenem que la competició professional del futbol en Espanya necessita amb urgència un dirigent capaç d'administrar-la i desenvolupar tot el seu potencial amb el deure elemental de la neutralitat. Què? Què en penses?
1: Declaracions dures.
0: Per mi aquí el Madrid està visquent en una altra galàxia, com diu Tebas, eh?
1: Sí.
0: Al final t'estàs creient la teva pròpia mentida per no veure la teva realitat.
1: Exacte.
0: És a dir, tu t'estàs creient la teva pròpia mentida que estàs dient per no obrir els ulls i veure quina és la realitat del teu club, quina és la realitat de com juga el teu equip.
1: Sí, viuen una mentida sabent una realitat.
0: Per tant, fins que no hi hagi un bany de realitat o tot, no crec que canvi les coses. Però això, mira, ja s'espavilaran i ja sabran la capital el que hauran de fer o no.
1: Ja arribarà el clàssic i ja es veurà tot.
0: Ganes de que arribi, eh?
1: Sí, moltes.
0: Ja ho anirem comentant. Pau, fins aquí?
1: Sí.
0: Doncs amb un bon programa, pràcticament 50 minutets que hem estat aquí en el show dels esports. Moltes gràcies, Pau, per acompanyar-nos. Ens veiem aquell cap de setmana i
1: Exactament.
0: També la setmana vinent. Moltes gràcies.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

Vinga, va, fins aquí el show diari d'avui, dimarts 22 de setembre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me aquest vespre, on ja hem començat la setmana, hem comentat totes les notícies d'actualitat general amb en Pau, i només queda desitjar-vos que acabeu de passar molt bona nit. Ens veiem demà, que parlarem sobre hoquei. Vinga, va, fins demà, molt bona nit.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: 107.1 FM.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-944289.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Almenys 3 persones han resultat ferides en cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. Segons un primer balanç, tots 3 haurien sofert lesions de caràcter lleu. 2 han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parades. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
3: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
2: Més temes. El debat de política general al Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa ha abordat avui les sol·licituds presentades per Vox perquè es reconsiderin les sancions interposades aquest estiu al portaveu parlamentari del partit Joan Garriga per vulneració del codi de conducta. Parlem del gasoil agrícola B, que s'ha encarit més un 62% en 6 mesos, passant dels 96 cèntims al litre a poc més d'un euro i mig. A la pràctica, això significa complir el dipòsit d'un tractor de 300 litres, costa actualment 466 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Des de la JARC lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls, perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en 2 cicles diferents, amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, comencem la Particel·la. En aquests moments ja el sol ha marxat fa una estoneta. I escoltem la Cobla Barcelona interpretar del mestre carceller Palamós Amorós.

Des de la llarga durada sardanes d'or 20 obligades, la principal de la Bisbal posa fil a l'agulla per interpretar-nos Parella de fet.

De la següent sardana únicament tinc el títol. Suposo que us agradarà. A mi m'ha agradat. Es diu així, pels tres del rom cremat a Montserrat.

És el moment de la visita de la Cobla Contemporània, que ens interpretarà una sardana del mestre Martí Fontclara, la història del fantasma de l'est.

rebem la visita de la Cobla Juvenil de Sabadell amb una llarga durada que es titula Sardanes a la Llagosta. Escoltem la Llagosta a plec de tarda.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
1: Ràdio Tordera.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Des de la llarga durada Sardanes d'Or 20 obligades, la principal de la Bisbal ens porta la sardana a raig del mestre Joan Manel Margalef.

Anem directament a la Cobla Ciutat de Terrassa amb una sardana del mestre Joaquim Ferrer, La Bisbal en la història i el record.

I del món de la sardana passem a una llei que la va inventar un humorista una mica pessimista. La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens interpretarà una sardana d'en Joan Jordi Beumala que fa lluir, o que fa, no befa, però sí que fa, es fa ressò, de la llei de Murphy. I així es titula la sardana, la llei de Murphy.

Soc Toni López, és un plaer ésser aquí a la Particel·la. Marxem ja amb unes sardanes que diu així. La Cobla Flama de Farners interpreta en el reguitzell de sardanes que es titulen diverses sardana TV3, doncs els regalims del cor. Així, doncs, que a reveure fins la setmana vinent. Vull aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten a les tardes del dimecres i als matins del diumenge. A reveure!

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al Cedí i al fals sostre de l'estació de Rodalies a Fabra i Puig, a Barcelona. El sistema d'emergències ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 a Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
3: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. I fins aquí la informació que us puc facilitar.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat al Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea, i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el tema. Sánchez és a Nova York per participar en el debat anual de l'Assemblea de les Nacions Unides que buscarà reconstruir el multilateralisme. Es tracta de l'última cita sobre el mandat actual d'Antonio Guterres, que acaba el 31 de desembre. Un apunt més sobre el tema. El president espanyol no participarà en la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions. Una recepció que tindrà lloc aquesta matinada, hora catalana. L'executiu diu que ho fa per raons d'agenda. Trump, per cert, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades, com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures i pluja.

Bé, aquí és on l'existència sempre existeix. Torna a aparèixer de nou. Sigui el que sigui el que volen dir quan diuen no físic.

Sigui ectoplasma o simplement li cridarem com a X, bé, X existeix o no existeix? I si existeix, és part de l'univers humà?

I si els místics no volen dir realment l'univers, és responsabilitat seva el no corrompre el llenguatge i no jugar amb equívocs.

0: Sóc un descregut intransigent, però no un descregut militant. Això significa que advoco per la raó sense compromisos de cap tipus i que lluito a favor de la raó, no contra altres coses.
1: I'd love to kill you with a kiss.

haig d'esmentar també que respecto la raó en els seus aspectes filosòfics, en el sentit que representa una forma primerenca de la mateixa raó.

Realment, si vull la meva resumir actitud cap a la qüestió de la raó és aquesta. Per tot el que sé, la definició de la raó és el que la ment humana no pot entendre.

0: sent un racionalista de ment literal i creient que és una obligació moral creure realment el que un diu.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Mentrestant, agafo literalment la paraula els que donen aquesta definició. Estic d'acord amb ells i els obeeixo, però moltes vegades no acabo d'entendre-ho.

Aristòtil pot ser considerat com el baròmetre cultural de la història d'Occident. Quan la seva influència ha dominat, ha preparat el camí per a les eres brillants de la història.

Quan la seva influència ha caigut, això ho ha fet també la caiguda de la humanitat. El revival aristotèlic del segle XVIII va portar els homes al Renaixement.

La contrarrevolució intel·lectual els va dur a la caverna que és la seva antípoda, Plató. Només hi ha un assumpte fonamental en la filosofia: l'eficàcia cognitiva de la ment de l'home.

El més gran i major conflicte d'Aristòtil enfront al de Plató és el conflicte de la raó enfront del misticisme.

l'únic deute filosòfic que puc reconèixer és cap a Aristòtil. Estic en complet desacord en gran part de la seva filosofia, però la seva definició de les lleis de la lògica i dels mitjans del coneixement humà són un assoliment.

0: l'assoliment del coneixement humà d'Aristòtel és tan enorme que els seus errors són, per mi, per comparança, irrellevants.
1: E adesso

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 22 de setembre. Les tres paraules del dia són temperatures, logístic, bàsquet. Temperatures. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. I es realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Logístic. TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera i l'Hospital de Calella organitza demà una xerrada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Bàsquet. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera i les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. Acaba l'estiu i coneixem ja dades de com ha estat aquí a Tordera. Un estiu tòrrid i sec a Tordera, que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials. Escoltem el responsable del servei, Quim Serra.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
1: Aquest 22 de setembre és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, és Sant Maurici. Falten 33 dies per al canvi d'hora, 20 dies per al 12 d'octubre. Esperem una jornada assolellada en temperatures d'entre els 18 i 31 graus. Demà continuarà el temps estable i assolellat. La dita setembre o porta la tardor o se l'emporta. Farmàcia de Guàrdia La Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que es descobria una plantació de marihuana a Masmora arran d'un incendi domèstic i fa 5 anys començava l'enderroc dels peatges de l'autopista del Maresme.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Comencem el magazín Bar i Aquí. Aquesta salutació que els arriba des dels estudis centrals de Ràdio Tordera i que bé, ja hem estat a punt explicant les notícies més impactants per lo que marquen el dia d'avui. Un dia en què aquest dimarts esperem que tota la programació doncs sigui del seu gust i del seu agrat. Més que tot el que intentem fer és una cosa, és fer-los i companyia. Comencem ara, doncs, a l'àrea aquí, dues hores per estar junts, per parlar, per escoltar, per descobrir, per riure i, sobretot, per passar una bona estona. Avui obrim una nova etapa del programa i, doncs, ho fem amb molta il·lusió i amb moltes coses preparades, perquè a l'àrea aquí trobareu una mica de tot. Actualitat, notícies curioses, conversa, música, humor, reflexions, consells i també aquells petits moments que es poden alegrar el dia. Descobrirem què ens porta el temps, les temperatures, parlarem a la tertúlia i també gaudirem del nostre minut optimista. Obrirem una capsa que dintre doncs, hi podem trobar-hi o una fotografia, una pintura, una carta i bé, més que tot els hi faig propaganda doncs, d'aquest programa que comença aquests moments amb aquestes dues hores per convertir. Dues hores perquè, per recordar de vegades, les coses petites són les que em fan somriure. Així que ja ho sabeu. Poseu-vos còmodes, poseu una mica més el volum, que nosaltres posem la resta. Comencem. Això és Ara i Aquí.
1: Què es diu?

Avui dimarts, dia 20 i tantos de setembre. Com corren els dies, mare meva, mare meva. Comencem el nostre repàs d'actualitat i fem aquestes notícies que no surten a les primeres planes dels rotatius. Parlarem d'habitatge a Barcelona, que posa més sol per habitatge públic. A Barcelona s'ha anunciat la cessió de 3 solars per impulsar 179 habitatges públics amb l'objectiu d'ampliar el parc d'habitatge assequible. També comencem parlant d'una qüestió que ens toca molt de prop, d'aquest de l'habitatge. Barcelona ha anunciat aquesta sessió d'aquests 3 solars per impulsar aquests 179 habitatges. També atenció al temps a Catalunya, perquè en l'edició del dia d'avui el Servei Meteorològic, que avui han tingut aquesta entrevista en directe amb el nostre meteoròleg, doncs avisa que poden haver-hi pluges i més que tot intenses per al dimecres, és a dir, per demà, en risc de tempestes, calamar-se i acumulació important d'aigua en diverses comarques. També, doncs, nosaltres ara farem aquest repàs de les temperatures a la nostra vila de Tordera. Tenim els nostres col·laboradors, que si ens ho faran saber, i que en aquest cas, doncs, nosaltres anirem seguint explicant-los més coses sobre aquests rotatius, sobre aquestes notícies que no surten a les primeres planes de qualsevol diari de la comarca, o bé, en tot cas, també d'Espanya.

0: Doncs bé, sí que ja tenim aquesta atenció per la persona que en aquest cas avui trobem, perquè tenim el nostre company en Joan González, que està fent reportatge interessant sobre el món de la meteorologia, i també tenim en aquest cas l'estació meteorològica Fibercolor, que bé, les reparacions sempre ja han de ser una miqueta llargues per poder solucionar. Paquita Albertí, bon dia, tu estàs a punt, eh?
1: Espera, fem això.
0: Vinga, doncs endavant.
1: Mira, la màxima d'ahir, 30 graus i 4 dècimes.
0: Molt bé, no es movem dels 30, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, fa calor ja, eh?
0: Uh-huh.
1: I aquesta de matí, 16 graus i 6 dècimes.
0: Molt bé.
1: Ara, en aquests moments, estem a 22 graus.
0: Sí.
1: Un 61% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I marca núvols i sols.
0: Bé, no ens veurem d'aquesta situació. Com pugui dibuixar la pluja aquí altra vegada, ja estaré contenta, marcaré tota la plana, però de moment tenim aquests núvols i sol. Molt bé, Paquita, moltes gràcies. Records al teu equip, d'en Rosendo i en Pere, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, fins demà, bon dia.
1: Sí,
0: també parlarem que sobre la intel·ligència artificial ja entra en terrenys més delicats. El 15 de setembre es va informar d'un cas d'un atac informàtic executat de manera autòctona per un agent d'intel·ligència artificial. Un exemple de debat creixent sobre l'ús de la intel·ligència en ciberdelinqüència. I parlant de tecnologia, la intel·ligència artificial torna a posar-nos davant d'una pregunta: fins a quin punt deixarem que les màquines facin coses per nosaltres. Bé, tenim ja els nostres contertulians aquí en els estudis de Ràdio Tordera, la Cristina Lloveva. Bon dia, Cristina.
2: Molt bon dia, molt
0: gràcies.
2: Contenta de tornar-hi.
0: Bé, gràcies per estar aquí. El Sergi García.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Aquí estem, altra vegada, no?
0: I la Pilar Bota, bon dia.
4: Bon dia, jo com la Cristina, contenta de tornar estant aquí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això és fantàstic. Doncs bé, com ho veieu, això, ben ràpidament? Fins a quin punt deixarem que les màquines facin coses per nosaltres?
2: Això ja no es pot frenar.
0: Ja no es pot frenar. Arseni?
3: Jo, fantàstic. Ho veig fantàstic. Aquest matí necessitava un telèfon i normalment anava a Google, posava, em sortia l'empresa que jo volia i el telèfon, en aquest cas un centre mèdic, i he pensat, ja, mira la intel·ligència artificial del mòbil. Per tant, li dic, digue'm el número de telèfon. Al cap de 10 segons ja tenia el número de telèfon.
0: Sí, això sí. Molt bé, Pilar, què en dius tu d'això?
4: Em fa està molt bé, els avantatges, però és que fa molta... I a mi em fa molt de respecte.
3: Això, si vols, en parlarem una altra estona.
4: Em fa molt de respecte perquè...
3: Perquè tot ha sigut... Tots els avenços de la humanitat han tingut els seus avantatges. La pòlvora... Tot.
4: Avantatges
3: i desavantatges. L'energia atòmica, tantes coses.
4: Cada...
3: Però...
4: No,
0: ens hi hem adaptat.
3: És un debat llarg.
0: Vinga, doncs, més que tot, anar cap a una curiositat d'avui, del 15 de... del 20 i tantos de setembre, que hem de dir que és prou especial, perquè en aquest cas, doncs, a Mèxic s'estan portant a terme, doncs, dies de festa especials, on les places queden plenes, banderes, música i el tradicional grito, que no dona pas a la celebració de la independència. Ens n'anem ara, doncs, aquí, doncs he fet aquesta petita sortida, un petit passeig per l'actualitat, i ara sí, continuem a l'àrea aquí i ho farem, doncs, com diria en el programa, aquestes notícies que realment, com aquestes que hem explicat, no surten en els rotatius. Catalunya. Alfarràs, un incendi obliga a confinar 240 veïns. Un incendi va obligar a confinar temporalment aquells veïns d'Alfarràs. És una notícia de proximitat i permet explicar com actuen els serveis d'emergències. També tenim el tema de la climatitzaran escoles i instituts per combatre la calor i el fred. 6 centres de Tarragona, Torredembarra i Constantí estan entre els primers que el govern preveu climatitzar. El pla contempla 100 centres prioritaris i l'objectiu d'arribar progressivament a tots els centres educatius. Una altra notícia que no surt a primera plana: els antics edificis de la Sabinosa recuperaran seguretat i ús. La Diputació de Tarragona preveu actuar en dos edificis de l'antic preventori de la Sabinosa, coincidint amb les obres del camí de ronda entre la Sabinosa i la Arrabassada. D'Espanya explicarem que Renfe revisa els dos trens de Rodalies de Madrid. Renfe i el fabricant Stadler treballen en ajustos del programari i sistemes dels nous trens, inclosos elements relacionats amb la frenada i la informació als passatgers. Un treballador mor mentre netejava una fossa sèptica a Tarragona. L'accident va passar al Mercat Central de Tarragona durant tasques de reparació. Un altre treballador també va resultar ferit. És una notícia laboral que fa quedar fora dels grans titulars, però que té un interès social. La formació professional continua guanyant alumnes a Catalunya. La formació professional registra un augment de l'alumnat, una data interessant ara que acaba de començar el nou curs. Ens anem a parlar una miqueta també del que passa al món. La intel·ligència artificial arriba al debat sobre el mercat laboral a Catalunya. El govern treballa en eines per anticipar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. És un tema que connecta directament amb una qüestió mundial, com que enviarà la nostra feina amb la intel·ligència artificial. Barcelona es converteix en un punt de trobada europeu sobre aquesta intel·ligència artificial. La segona edició del AI Barcelona Web se celebrarà del 16 al 23 de setembre i posa sobre la taula tant les oportunitats com riscos de la intel·ligència artificial. I acabarem parlant d'esport, cultura i esbarjo, i en aquest cas doncs direm que el Teatre El Lliure celebra 50 anys amb una nova comèdia, una comèdia sobre un grup de joves que decideix muntar La Vella Helena, obre la celebració del 50è aniversari del Teatre El Lliure. Els tapissos històrics de la catedral es restauren, una cinquantena de tapissos belgues del segle XV, XVI i XVII que s'utilitzen per en dies importants estan sent restaurats. Una història magnífica per explicar-la amb calma i posar en valor el patrimoni que tenim aquí a Catalunya.

0: Doncs bé, serem ara sí en la pregunta participativa, la pregunta que el nostre company, en Martí Miret, Cures de So, ha penjat també en el Facebook, les xarxes, perquè vostès es digui la seva. I la seva, la nostra, amb els nostres contertulians, que comencem en aquest mateix moment. Parlem de notícia local de Tordera. I sempre la posarem, doncs, amb opinió tant dels tertulians com de vostès, amics oients. I la notícia diu així. Acaba un estudi tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i també a Tordera. Què en penseu? Penseu que serà la tònica en el futur? Com hem arribat fins aquí? Doncs vinga, la resposta amb els nostres companys, la Cristina, l'Arseni i la Pilar. I vostè, des de casa, vinga, apunti, què en pensen? Vinga, Cristina, què en penses, això?
1: Aviam, des de fa un temps cap aquí, el temps, hem de ser conscients de que ha canviat moltíssim. Jo recordo que la meva tieta, bueno, nosaltres som de Barcelona, no? Però ens ha agradat sempre molt, doncs, la nostra Girona, perquè jo Girona m'enamora.
0: Sí, sí.
1: Doncs recordo que per Sant Narcís sempre pujàvem, fèiem amb la tieta, fèiem aquella excursió, no? I recordo que ens posàvem el primer abriguet. El primer abriguet...
0: S'estrenava, sí, sí que és veritat,
1: és que era un costum, els barcelonins que anàvem cap a Girona, fèiem això.
0: Sí,
1: I els de Girona també ho feien. Bueno, perquè era una festa
0: això
1: grossa.
0: Això es feia, Pilar, tu també ho feies, això?
2: Sí, però la veritat és que hi havia anys de tot, eh? Hi havia anys que sí que havies d'anar amb jaqueta, però hi havia anys que també podia... Anaves amb...
1: Tant com ara, Pilar...
2: No,
1: ara
2: això que ha passat això. Ara és extraordinari.
1: És
2: jo
1: això.
2: Parlo de quan jo era jove, que sí, a vegades per anar a les fires de Girona t'havies d'abrigar, però hi havia anys que no. Això és com Sant Ponç. Sant Ponç a Tordera, hi havia anys que podies anar amb màniga curta. Hi havia anys que havies de posar-te la jaqueta. Però l'extrem que s'ha arribat aquest any...
1: Jo crec que això ja no anirà menys.
2: No, fa por que no.
1: Home, el canvi climàtic tenim claríssim tots, vull dir que és radical,
2: ja coneguem, però és un fet, eh?
1: Jo crec que això, aviam, possiblement tant com aquest any, Déu vulgui que no, però jo no crec que baixi a menys, perquè és que, bueno, és que ens ho estem carregant tot.
2: Sí. Uh-huh.
0: Arseni, què en penses d'això? Vinga. Bé, què en penseu? Bé. Penseu que serà la tònica en el futur? Com hem arribat fins aquí? Com és que hem arribat fins aquí?
3: Jo estava avui llegint una entrevista a un famós arqueòleg, aquests que estan allà a Burgos amb les excavacions aquelles tan famoses de fa 500.000 anys, que hi ha gent enterrada, i aquest es veu que ha agafat molta fama perquè és professor universitari i tal. Hi ha una frase que acabava, que me diu que la naturalesa no canvia l'home, que és l'home que canvia la naturalesa. M'ha sorprès, perquè normalment és al revés, sempre havia sigut al revés. La natura és el que anava marcant el camí a l'home, però mai de la vida l'home que, doncs, condicionava a l'evolució de la naturalesa, de la natura. I amb això vull dir que potser sí que hi hem influït bastant. Nosaltres, amb això del petroli i els gasos i totes aquestes qüestions, hem influït molt. Recordem tots, perquè ja tenim temps, o ja tenim un cert temps, com era Londres fa 50 anys, gràcies al carbó i a aquesta ximpleria, no? Tot això es va anar corregint, després hem anat gastant petroli, hem anat enviant CO2 a l'atmosfera, primer es va encarregar l'ozó, l'ozó sembla que s'està recuperant, després el CO2 ha anat canviant el sistema, i en aquest moment estem en un moment que sí, sembla ser que hi ha un canvi de clima. Si m'ho haguessis preguntat fa un temps, et volia dir que no, perquè aquesta pregunta concreta que fa el Lluís, et volia dir que no, perquè sempre he tingut la creença de que la natura era capritxosa. Jo estava una vegada al voltant d'allà, les Terres de l'Ebre, i caien unes tormentes i uns aigats, i qui no hi feia res. I allà va matar persones, inclús, perquè el riu va baixar d'una manera que... I jo recordo que en aquella època vaig dir una frase, dic que això és com una loteria, si hagués tocat aquí Tordera, seria aquí Tordera. Sí.
2: Encara és així, eh?
3: Però va passar allà, però podia, un altre dia pot passar aquí. Ara auguren que aquesta situació de... I realment és impressionant el que s'ha avançat en el tema aquest d'augurar, de prevenir, de saber quin serà el temps. Ara auguren que aquestes situacions de tanta calor que ha provocat aquest estiu ho provocarà també amb pluges a l'hivern. Ho provocarà amb situacions de tormentes, de...
1: Bueno, pues que preocupa... Són extrems, llavors. Perquè, si, clar, és anar d'un extrem a l'altre, o sigui... Sí.
3: Exacte.
1: Llavors tot preocupa... és dolent, o sigui, realment aquest és el problema del canvi climatològic. El fet aquest, no?, que passem d'un estiu torrid, com dic jo... a possiblement el que diu. És que és tan... És que si no és impossible...
2: És que el canvi de temperatura provoca aquest, per el que diuen els savis.
0: Exacte. No? El provoca aquestes temperatures. El Niño se'n parla molt d'aquest.
3: Exacte.
2: Sí, però, a veure, jo davant els professionals com aquests catedràtics, però la meva opinió és que l'home no influencia tant com això no l'atmosfera. És el sistema que hi ha. Vull dir, és la Terra sempre s'ha escalfat i s'ha refredat. I ho dic això per lògica. Ara, com els àrtics es desglacen, i troben animals que estan allà a terra congelats de fa molts anys. Això vol dir que fa molts anys allà no hi havia neu, allà hi havia animals.
1: Sí,
2: no?
1: De fet, canvia.
2: Canvia. Vull dir, però jo no crec que la contaminació humana... Mira, si parles amb alguns nets meus, me diuen, no, sí que canvia, però nosaltres ajudem. Però també canviaria si no ajudéssim, perquè ha estat una evolució des de que jo era petita, que anàvem a col·legi, que com hi havia una bassa d'aigua, i passàvem aigua glaçada, i passàvem per sobre i no se'ns enfonsava, ara no glaça. Uh-huh. Clar, jo tinc una edat i recordo això. Ara, llavors, aquí hi ha una altra cosa. Sort tenim, una cosa humana, que tenim aires acondicionats, i que tot, però hi ha gent que no té. Uh-huh. I això, hi ha hagut morts per això. I llavors una de les coses que a mi, l'altre dia poso poder en política, però l'altre dia l'Illa va dir que estava previst que en 5 o 6 anys podrien climatització de les escoles. Les escoles han d'estar climatitzades l'any que ve, sisplau. Les criatures no poden, estar fent classe 30 i pico de graus, no poden estar fent classe. I llavors jo veig una solució molt, molt fàcil, això. Cada ajuntament que climatitzi les seves escoles i llavors ho posin al pressupost i cada any llavors que cobrin la Generalitat el tant per cent. Però les escoles han d'estar climatitzades ja. No podem fer anar les criatures. Jo ho dic perquè tinc familiars mestres. Diu, és que no podem treballar.
0: Sí, de moment,
2: ho han de solucionar això.
0: La notícia que doncs, ha repassat, segurament per allà t'has escoltat també, són 600 els que de moment estan en plan de climatitzar, de Tarragona, de Torredembarra i Constantí, que aquests són els primers que preveu el govern de climatitzar.
2: Però llavors té 6 anys de pla per altres escoles que ho necessiten tant com aquestes. Jo la solució, perquè si no es fa de seguida és perquè no hi ha diners, suposo, doncs cada ajuntament que es faci càrrec de les seves escoles.
1: Això seria... Uh-huh. Això seria una... Bueno, no l'havia... O sigui, no havia pensat en això, però això sí que seria...
2: És que abans les escoles... No sé ara com funciona, però abans els ajuntaments eren els responsables de les escoles. Jo recordo estar en l'Ajuntament que el primer que vàrem fer va ser pintar les escoles i arreglar el sostre de les escoles perquè estaven abandonades. I ara no fan... No sé, ara sí, ha canviat el paradigma de dir les escoles no són... responsabilitat de l'Ajuntament. Més ben dit, jo tinc la seguretat que si es volgués fer, es podria climatitzar.
1: Encara que fossin les aules i les zones comuns, deixar-lo per un altre any.
2: Exactament.
1: Encara que fossin les aules.
2: No, i si haguessin diners, no hi hauria com posar plaques solars i que, i que la refrigeració no costaria res i cap contaminació. Però això ja és una altra cantada, això, no?
0: Són 25 minuts que passen de les 11. És moment, doncs, de fer una mica de respir, perquè tenim un tema que el nostre company, l'Arseni García, ens el posarà, doncs, més pràcticament damunt la taula, però sí que no vull deixar enrere amb en Jordi Ratés. Bon dia, Jordi. Estem parlant, doncs, de, sobre el tema que segurament has escoltat, doncs, una mica, de que el Servei de Meteorologia, doncs, preveu pràcticament, doncs, moltes coses, i nosaltres preguntàvem des dels serveis informatius què en penseu. Penseu que serà la tònica en el futur, aquesta de la calor i de la fred i tot el que ens avisen, i bé, i com hem arribat fins aquí? Què en penses tu?
4: No sé, jo, pobre de mi, que no sé res, he de dir que el que tot fa preveure que tot serà extrem, sempre. O sigui, tot serà extrem i tot serà o més fred o més calor. I s'ha acabat. I desapareixerà la primavera en gran part i la tardor, pues, potser també. I anirem fent salts d'aquests.
0: Un home com llavors, tu...
4: El que hem de fer... Sí, digues.
0: Endavant, Jordi, endavant.
4: No, dic que llavors, vull dir, són els ajuntaments, com estava el dia, han d'agafar el mando i començar a fer el que calgui per preveure possibles destralls de tota aquesta història.
0: Mm-hmm. Bé, doncs...
4: Perquè la matèria, mira, la matèria ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, no? Llavors, a l'home, què fa l'home? Pues sí que contribueix a que canviï, però la matèria està aquí sempre la mateixa, eh? Uh-huh. I si resulta que la transformes de manera que rep molt millor el calor, doncs pues llavors tindràs calor, i llavors i al revés, o sigui, no sé, no sóc un especialista d'això, però tu preguntes i jo responc.
0: Tu ets un admirador del cel, en aquest cas, Jordi, que és astrònom, i bé, sobre la teva visió també.
4: No, a mi m'agrada l'astrologia. L'astronomia també, però d'astronomia no en sé quasi res.
0: Molt bé, Jordi, tema que l'Arseni es acabarà de desenvolupar, dependència, què canvia i com ens afecta, i ell ho acabarà de redonir. Petita pausa, respirem, tornem de seguida.
4: Molt bé.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Ràdio Tordera.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
12: Sí, sí.
11: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, per començar, explica'ns la sèrie d'una manera fàcil que ha aprovat exactament el Congrés i què és el que canvia respecte d'aquesta situació actual del tema dependència, què canvia i com està tot el tema dels afectats.
1: Bé, sembla ser que finalment l'estament polític s'ha donat compte de que era una situació que es havia de revertir o s'ha de revertir i que no té cap ni peus a la situació actual. I em va sorprendre moltíssim perquè vaig llegir la notícia de que el Congrés dona llum verda definitiu a les reformes, hem vist sentir parlar d'aquestes reformes de les lleis de dependència i discapacitat. En gran manera perquè per primera vegada, escolteu bé això, els diners van per davant de l'aprovació de les reformes. És a dir, aquí us he dit moltes vegades que surten i diuen donarem 500 euros per això, jo us dic, i d'on te'ls trauran? Aquesta vegada primer han posat els diners i després han fet la reforma. La qual cosa me dona moltes esperances. Cosa que garanteix el finançament per posar en marxa els nous drets i prestacions que comporten aquestes normes. Són molts els nous serveis que incorporen i que, si s'apliquen, canviaran de manera evident el sistema d'atenció i cura de les persones dependents i amb discapacitat a la llar. Gairebé 6 milions de persones. Avui dia el que volen la majoria de les persones és viure i envellir a casa. També és important això. És a dir, la gent està bé a casa. Aquesta persona malalta, aquesta persona que necessita ajuda, està més bé a casa que en una residència. Però, és clar, a casa necessita algú que la cuidi. 3 anys de feina de l'equip del ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, que avui li he llegit una entrevista d'ahir, i efectivament el periodista li recalca que els diners van per davant de... I també m'ha agradat molt l'entrevista amb aquest ministre. La Comissió de Drets Socials del Congrés i desenes d'entitats socials han culminat amb l'aprovació d'unes lleis que intenten corregir els defectes. I per no allargar-me més, m'he apuntat els més importants. Eliminació del règim d'incompatibilitats. La reforma garanteix que les persones en situació de dependència puguin rebre diferents prestacions sense que hi hagi incompatibilitat entre si. És important. Ampliació del concepte de les cuidadores. El text reconeix normativament la figura del cuidador o cuidadora principal i el complementa amb la figura del no professional. Alhora reconeix que persones del mateix entorn relacional puguin oferir cures i assumeix així els diferents models de la convivència que hi ha fins i tot si no són familiars. Una altra, transcendència com a dret subjectiu. Serà reconeguda de facto a tota persona que tingui reconeguda una dependència. Cotitzacions i substitucions de les cuidadores. L'Estat ha abonat les cotitzacions de les cuidadores principals, així com la continuïtat de les cures en cas de malaltia greu o hospitalització d'aquestes cuidadores. És a dir, és molt important saber que en aquesta reforma s'empara que la cuidadora visiti la casa, no que la malalt hagi d'anar a l'hospital. Reducció dels terminis, i aquí vull jo. El termini...
2: Vai.
1: El termini habilitat al govern de cada comunitat per resoldre una prestació per dependència es redueix a la meitat. Passa de 6 mesos a 3 mesos. Es prohibeix la discriminació a les assegurances. Es prohibeix per llei una pràctica que duen a terme algunes assegurances de llar o de salut de pujar-ne el preu quan la persona que vol contractar té una discapacitat. Bé, a partir d'aquí us deixo ja la paraula. Tu tenies...
0: Posem, ja si m'ho permets de fer, posem un cas en concret, una persona de 80 anys que viu sola, comença a tenir dificultats per fer les tasques quotidianes i la família no pot estar amb ella tot el dia. Quines opcions pot tenir amb aquest nou sistema i què hauria de fer la família per començar a demanar l'ajuda? Ajudes que, Cristina, endavant.
2: És, aviam, nosaltres, per circumstàncies de feina, nosaltres encara som persones actives, estem treballant, no podíem estar doncs, les 24 hores del dia pendents de les necessitats, ja no pendents, de les necessitats que té una persona amb una dependència de grau 3.
0: 80 i pico d'anys.
2: 84 anys. Bé, per unes circumstàncies que ara no venen al cas, que això és un altre tema, doncs, bueno, té la seva casa ocupada i hauria de venir a casa nostra i nosaltres estàvem completament d'acord, li vam arreglar l'habitació i tal. Llavors, després, vàrem veure, perquè jo conec una persona que està molt, molt integrada i molt vinculada, com ara està tan informat l'Arseni d'aquest tema...
1: És que ho estic visquent.
2: Ho estàs... Veus? És que has de viure-ho per ficar-t'hi en l'ull de l'huracà, perquè realment és un huracà, això. I nosaltres, doncs, vàrem decidir, per al bé de la tieta, és la nostra tieta i nosaltres som els tutors legals, no té fills, no té marit, la família ja està, és ella i en Joan. I bé, vàrem decidir que el millor... fora posar-la en una residència, no? Llavors, doncs, està aquí a Tordera, la residència de l'Albert. Llavors, nosaltres, o sigui, vam estar esperant perquè ens van dir fins que no estigui 6 mesos en aquí no es pot demanar, diguéssim, aquest ajut i tal i qual. Vale, vam esperar aquests 6 mesos i des d'aquests 6 mesos que hem tornat a demanar-ho ha passat un any. O sigui, això de que en 6 mesos no l'han vingut ni a valorar. O sigui, encara no està ni valorada. Una vegada té la valoració, poden passar entre 6 mesos, ens van dir, i un any més. O sigui, aquestes persones poden arribar, Déu no vulgui, a morir? Sí. No, no, és que ho diem així?
1: No, no, Cristina, la història d'aquesta pel·lícula és de que durant tots aquests anys que hem viscut,

0: no hi havia diners pressupostats. Per el que dius tu, Arseni, amb aquesta llei, sembla que els 3 mesos han de...
1: En aquesta entrevista que llegia d'ahir del ministre, sí, el periodista li fa concretament aquesta pregunta. Sí. I diu, per primera vegada els diners han anat endavant, i el ministre li certifica que sí.
0: A veure si serà veritat, perquè del que diuen els polítics, ara venen a l'acció.
1: No, li diu el periodista, vol dir que el periodista ho sap que hi ha.
0: Sap, però el conseller, sí, li diu que sí, que en 3 mesos...
1: No el conseller, no, el ministre.
0: El ministre, bueno, el ministre, en aquest cas... que és els que tenen els calés, perquè al final aquí ens tenen el que volen. Doncs llavors, si compleixen el que diuen, que en 3 mesos es valora i en 6 mesos tindran les ajudes, no serà el que li passa a la Cristina, que cada un any
2: més,
0: encara han de passar
2: per res. Jo és que passa això, eh?
3: No, però és que jo I penso una altra cosa. Encara nosaltres, gràcies a Déu, hem treballat tota la vida i podem pagar-li a la tieta, i en aquest cas ella també, doncs aquests, diré el preu, aquests 2.700 euros mensuals. Però
2: és una barbaritat, eh?
3: Escolteu-me bé, és que el sou d'una persona amb jubilació gran d'aquell temps no arriba a 900 euros. Uh-huh. 900 euros, bueno, m'entens? Uh-huh. Una persona així o menja o es paga... És que no, ni menjar, vull dir, perquè és que aleshores què? És impossible. Uh-huh. O sigui, estem... Moltes vegades jo penso, no? Estem... assumint coses que possiblement no siguin tan necessàries, i això que és la vida d'una persona,
2: Jordi,
3: tenim com a secundari.
2: Jordi Ratés, endavant. Ara sí que has anat escoltant una mica aquesta temàtica. Què n'opines?
4: Vinga. Pues mira, jo opino que, sobretot, hem de ser molt prudents, molt especialment els periodistes i els ajuntaments, perquè sí, si han posat els calés per endavant, està molt clar per què ho han fet. Per què ho han fet ara i no 2 anys abans? Perquè ara ja li comencen a veure el caparronet en les eleccions. Sí, perquè aquí tot funciona així. Bueno, aquesta és una. I una altra és que, per lo que jo també m'he interessat una mica, és que hi ha 4 barems. Un que va de 0 a 25, de 25 a 50, 75 i a 100. De 75 a 100 és el pitjor de tots, claro, la persona que està molt malament i totes aquestes coses. Llavors, tot això, jo crec que dic que hem de ser tremendament prudents, perquè d'entrada sabem que les persones que s'han ofert o que s'han escollit precisament per donar suport als que el necessiten. Llavors, quantes persones són els que necessiten suport i les que els hi poden donar? Llavors, a partir d'aquí, ja podem començar a fer uns números que em temo molt que no ens agradaran tant. Aquesta és la primera, no? Llavors, possiblement, hi haurà malalts aquests que amb el temps aniran empitjorant, i llavors això encara provocarà més despesa, com és lògic. I vull vindre a dir que llavors qui controla tot això? El conseller no sé què, el que sigui, bueno, pues vinga, va, que surti i que ens ho expliqui bé de veritat, i no amb aquestes ambigüitats que acostumen, perquè és la manera de salvar-se. Però jo sobretot vull insistir, els calés per endavant, estupendo, això potser no havia passat mai, val, però que tingueu en compte que els calés per endavant estan perquè li han vist el cap a les eleccions. Però bueno, pel que sigui, sap que estan aquí. Però jo me'n dubto molt i molt i molt de que tots aquests calés siguin mínimament suficients per fer la feina que es necessita fer. Llavors, què hem de fer tots els altres? La gent que sou periodistes, els ajuntaments, la gent en general, tot, apretar, apretar, apretar i apretar, forçar-los. Perquè jo em sembla que han demostrat, els polítics, almenys els nostres, han demostrat fins a la sacietat de que si no se'ls apreta no mouen el cul. Uh-huh. I a partir d'aquí, i llavors a més acabo, hauria d'haver algun organisme que no tingui res a veure amb el govern que controlés tot això.
2: Pilar, endavant, què et sembla?
0: Bé, jo he estat mirant i consultant en altres llocs. En aquesta llei és molt important més atenció a casa. Es reforça, diu la llei, que es reforça l'ajuda domiciliària, perquè el que deia l'Arseni, o no sé qui ho deia, que el que vol una persona gran és no moure's de casa.
4: Sí.
0: Jo la conec perquè tenia el germà que vivia a Anglaterra de tota la vida, i la meva cunyada era voluntària de portar el menjar i cuidar la gent a casa seva. No hi ha tantes residències com aquí, la gent està a casa, però es refien molt de voluntariat, de persones

0: que, per exemple, la residència, posa't que en compte, no? Són 40 i pico de que estan allà sempre, no? Però llavors fan menjar per molts més i voluntaris reparteixen el menjar a persones que tenen dificultats i miren de què la persona estigui a casa seva. Això ho dic perquè la meva cunyada m'ho explicava, no? Sí. Ella ho feia. Sí. Doncs això és molt important de que ho facin.
1: Sí, tant.
0: És el que reforça. Ara hi ha una altra cosa aquí. El voluntariat està molt bé, però no hi ha prou. Les persones que cuiden gent gran, si no tenen una persona al costat que vigili que aquella persona està ben cuidada, no pots refiar de les cuidadores, de totes les cuidadores, eh?
2: És cert, no.
0: Perquè les cuidadores, ho dic per experiència, jo he tingut els meus pares grans, he tingut la meva mare amb 104 anys i el meu sogre amb 103 anys, sempre me n'he cuidat jo, per sort jo no he treballat fora de casa, i, però la meva mare sí que va durar un temps que estava sola i tenia una cuidadora. Has de vigilar molt. Es vigilen, sí, molt, perquè no fan... Bé, jo penso que és molt difícil, eh? Creu que si no hi ha una persona responsable darrere de la persona que necessita assistència,
2: sí,
0: la cosa és complicada. Fins al final, que en el meu cas, jo vaig decidir que la mama me l'emportava a casa perquè sabria que no hi haurien problemes, perquè, bueno, en fi, el que passa... No sé si a les cuidadores haurien de treure un títol i cobrar més.
2: Però jo també diria una cosa, a part de les cuidadores que venen a casa, eh? Disculpa, Pilar, simplement sí. És sí, perquè no, és el fil, eh? A les residències, totes les persones que estan allà estan qualificades per estar tractant amb aquestes persones? No.
1: No, que t'ho dic jo, no. Que no, per experiència dels meus sogres, de cap manera.
3: Però què dieu?
0: No, bueno, dic
2: de veritat.
0: Cristina, no. I quins sous cobren?
2: Clar, estan per sota del sou que hauria de cobrar un professional.
0: Exactament.
2: I agafen noietes que fan un curset de 3 sí. o 4 mesos amb un petit certificat i els posen a cuidar persones que quan els familiars no hi són, doncs jo no ho sé si...
0: Bueno,
2: és que m'ha sap molt de greu dir-ho, però és que una persona que ha caigut 3 o 4 vegades en un mes sapiguent com està... no és una coincidència a vegades, ja, i em sap greu dir-ho, no estic dient per ningú, però és que parlo amb moltíssima gent ara, sí. Perquè quan t'hi trobes, clar, és quan indagues en el lloc.
0: Jo no sé, una regència especialment a Can Conte, conec una persona que hi està de, com vol, a casa seva encara, i és una persona de 96 anys, molt intel·ligent i té el cap bé i encara camina bé, però va voler que no donar feina als seus fills. I aquesta persona deia que el tracte que té és exquisit, que veu l'atenció, l'amabilitat, la paciència, perquè hi ha persones grans de tota classe,
2: i tant.
0: I la paciència, ella, com o sigui que ella és la que té els serveis, i diu això, que l'atenció que veu amb ella i amb les altres pacients que hi ha al voltant seu, diu, és extraordinària. Però llavors jo... Segur que és així, perquè la persona que va cuidar en una residència ha de tenir una mica
4: ha de ser que li agradi molt.
0: Bueno,
2: n'hi ha residències i
0: vocació. Exactament.
2: N'hi ha residències i residències.
4: Però, bueno, el preu cas, potser també és encara més elevat, no?
0: Però llavors aquestes noies...
2: És un negoci.
0: Bueno, a Can Conte és diferent perquè és municipal.
2: Exacte, és diferent, eh?
0: Jo parlo concretament d'aquesta residència perquè tinc molt bons informes directes d'una persona que està dormint.
2: Jo de Can Conte també tinc molt bons informes.
0: En Albert no puc dir ni una cosa ni l'altra. Ara, d'altres residències, per exemple, malgrat que hi vaig tenir un consogre, el tracte sí que era molt bo, però el preu és exorbitant. Vull dir, llavors, el que és fumut és que aquestes residències, jo entenc que és un negoci, però molt, perquè en Florentino Pérez diu que té un tant per cent de les residències. Jo crec que haurien de posar una llei, les residències, limitar els beneficis de la gent que cuida persones grans. No sé com s'hauria de fer aquesta llei.
2: Això per
0: no
2: una part, i una altra part crec que hauria de ser el dret, o sigui, l'admissió. O sigui, jo crec que moltes vegades jo la tieta la tenim en una residència i jo estic contenta, eh? Vull dir, no, però parlo d'una altra persona que a mi m'ha vingut aquesta informació i com parlàvem d'això la dic, no? El que sí que sé i el que sí que comentem en aquesta residència que està la tieta és que hi ha tantíssimes persones que necessiten atenció i tan poc personal, que moltes vegades, tot i siguem professional, no dones a l'abast. I si tu, per exemple, tens una persona que en un moment donat et necessita, però n'hi ha una altra que ja s'està aixecant perquè ha de... Doncs què fas? Doncs fas pito pito colorito i vaig a la... És
4: Jordi.
2: Que és això. No hi ha, no hi ha personal.
4: Jordi, endavant.
1: No, pues jo penso que ja quasi el més important ja s'ha dit, pobre de mi, però que jo el que sí proposaria és que intentar fer cercles de voluntaris i que es connectin entre ells i que s'organitzin entre ells segons les zones o segons els hi sembla bé, perquè està clar que, com deia la companya, resulta que no hi haurà mai prou professionals ni calés per tirar tot això endavant. I una cosa, els professionals hi han de ser, això de tenir un control, etcètera, etcètera, però si no organitzem bé el tema del voluntariat, jo penso que aquí hi haurà moltes carències.
4: A veure, el voluntariat és un eix molt important en molts indrets, però arribarà un moment que la gent de tanta voluntat també se'n cansarà, eh?
3: No,
4: perquè, a veure, a veure.
3: Pagant-los.
4: Ah, val.
3: L'Estat els paga.
4: Val, sí.
3: Ara ho explicaré.
4: Val. Escolta una cosa, sí que s'ha aprovat aquesta llei, però creieu que es començarà a notar, doncs, aviat aquesta llei aquí a casa nostra? A veure, què us sembla?
0: S'hauria de notar de seguida.
4: Però així tampoc estàs gaire pensant que s'aplicarà.
0: Venen eleccions.
3: Ara, com diu en Jordi, venen eleccions.
0: Sí, venen eleccions. I hi ha una cosa, si hi ha un canvi de govern, com sembla que diuen que és, espero que no, que vengin Vox i no sé què passarà. Jo penso que aquests de Vox i els populars, se m'ho mal pensat, penseu-me, podés disbarar el que dic. Com una persona està, que és com un vegetal, li aplicaran l'eutanàsia. Perquè és massa costós mantenir persones en estat vegetal.
3: Aquí volia entrar jo. Això és el que deia la Cristina fa un moment. M'ha fet venir a la memòria que l'última hospitalització que vaig tenir jo, que era de dos llits, el meu veí, no sé si era un cromo o pobre, no estava bé, però es passava l'estona cridant infermeres i d'allò, venia la infermera, li treia d'allò, tornava a cridar, com acabava de marxar i el tornava a cridar i tal. I s'ho feia tot. Jo m'admirava professionals que són aquelles infermeres.
0: Tenen molt de mèrit, eh?
3: Amb canviar aquella persona, li canviaven el llit i el remenaven cap aquí, cap allà, posaven tot net, polit, el rentaven. I jo pensava, com pot ser que hi pugui haver-hi persones tan capacitades per fer una feina com aquesta? És clar, aquestes tenen, a més de la facultat o el coneixement de ser capaces de canviar una persona al llit amb tota la porqueria que s'ha fet a sobre i tot això, no en tenen prou amb això, sinó que són també especialistes o tenen coneixement, molt de coneixement, amb el tema de les medicines, amb el tema de les malalties, etcètera, etcètera. Però, esclar, a la residència no els exigim que siguin expertes en medicines.
4: No.
3: Però els exigim que siguin expertes en ser capaces de fer el que jo he dit abans, de tractar una persona que està en aquesta situació, de tenir-la neta, polida, al dia i totes aquestes qüestions. Això sí.
0: Tenen molt de mèrit les persones que cuiden persones.
3: I té molt de mèrit.
0: Té molt de mèrit.
3: Jo no podria.
2: No, jo tampoc.
0: I s'haurien de... Sí. Econòmicament s'haurien de reconèixer moltíssim aquestes persones.
2: És que és això.
0: I no es reconeix.
2: És això, com els sous no són el que han de ser, doncs... aquí a Tordera potser no, però jo sé d'altres... És que jo ara hi parlo moltíssimes persones, inclús l'Assumpta Serna ha obert un grup, vull dir que bueno, és una actriu, i parla d'aquestes coses, no? Llavors, esclar, tenim també un... jo he escoltat coses que penso... és que no pot ser que sigui així. O sigui, coses que ni tan sols les vull dir perquè no es poden dir, no? Però realment els sous van molt per sota del que realment un professional així ens hauria de cobrar, i han d'agafar d'aquell calaix de sastre, persones que possiblement tinguin moltes necessitats i no tinguin ni les condicions ni la capacitat. És que a vegades això passa en tot, vull dir, perquè això passa tot arreu i en totes les feines. Doncs és això el que jo em vinc a referir, que crec que les residències, sobretot d'avis que necessiten tant d'atenció, haurien d'haver-hi el personal que es necessita, que sempre estan per sota. Vull dir, perquè el que no pot ser és que una sola persona, que això també és cert i això és demostrable, una sola persona tingui 20 persones al seu càrrec.
4: També hem de fixar-nos en una cosa, que també hi ha la comoditat. Perquè, a veure, com no hi havia abans les residències, la família ja estava mentalitzada que tenia que cuidar aquella persona i li tenia que oferir, doncs, mínimament l'estima, doncs, que estem un familiar.
0: Parles de temps, de els avis estaven a casa i es morien a casa. La gent no vivia tant com ara. Les cases no estaven condicionades. La gent, quan començaven a embrutir-se sobre... a l'hivern agafava una pulmonia, es morien ja, i sí. Distància, com vull dir, no hi havia els cuidados, és que no hi havia ni els medis ni els cuidados que tenen ara en productes, en tot, per tenir les residències. A casa era impossible, anys enrere.
2: Inclús no hi havia infeccions.
0: No hi havia plàstic, es feien servir pells de xai per contenir... Sí. Vull dir que és, allò no podia... Bueno, la gent es morien. Sí. Ara llavors no hi havia medicaments, tampoc. Ara molta gent viu a base de medicaments i medicaments, que també és un abús, també, això, eh? Sí. Jo ja ho dic, si jo em trobés com es troben persones que estan en una residència, que els hi han de fer tot, és que, a més, ho tinc en les meves voluntats, fer una via.
2: Jo també, un bon cel.
3: Sí, tu me fas pensar, Pilar, que hem de ser curosos amb tenir paciència amb el que hem avançat, que hem avançat moltíssim, i el que hem de fer és perfeccionar tot el que hem avançat, sí. Que és que potser a les grans mancances. Sembla ser, doncs, de que s'han donat compte aquesta gent que cuiden aquest tema, que és millor que el malalt estigui a casa i que tingui un cuidador, i cuidador sí, ho pot ser-ho qualsevol, un familiar, un veí, o el que sigui. I el que deia abans la Rosa Mari, sí, té, aquesta persona té una... Ara no sé si la modificaran i l'augmentaran, però té una subvenció, té una paga mensual, que rep la persona, en teoria és per la persona que l'està cuidant. I el grau de dependència 1 sap el que són 180, el grau de dependència 2 són 300 i pico, i això
0: fins a 660, el grau 3
3: van a parar a la persona, diguéssim, que cuida d'aquest malalt. I quan la Pilar estava explicant això, m'ha fet venir a la memòria, que jo sempre dic que sóc un... perquè m'agradaria molt poder escriure les coses que m'explicava la meva mare, però no he sigut mai hàbil amb el tema de la pluma i el tal. I me costa molt posar-m'hi. Però la meva mare m'ha explicat tantes coses de la vida que és una llàstima que es perdin. I una d'elles era que em havia explicat que ella anava de petita a veure la família a Can Tonisco, allà de Sant Ponç, i arribant allà a la casa veu l'oncle, això que us passava, el solter, allà en el menjador, amb una... Què fa l'oncle Miquel aquí? S'està morint.
0: Sí.
2: Sí, era així, jo així. També ho recordo.
4: Bé, ja n'ha acabat.
0: Ara, jo crec que d'un extrem... és que no hi havia més medis, tampoc, el temps que parles tu, Arseni, la mare de l'avi de la teva mare, o sigui, parles de molts anys enrere. No hi havia medis, tampoc, per cuidar les persones com es cuiden ara. Però és que ara s'exagera. Es fa viure persones artificialment. Vull dir que no, tampoc és això, ni una cosa ni l'altra.
4: Per anar-ho en redonir.
3: Hem de reconèixer, Pilar, que per això ho he dit, hem de reconèixer que hem evolucionat molt, i ara mateix jo estic aquí amb la meva edat, i que segurament era inviable totalment anys enrere.
4: I portant estar interessant com el que has portat avui. A veure, el govern ha anunciat un augment de les transferències estatals del sistema de dependència, amb increments del nivell mínim i finançament per persona dependent, especialment en els de 2 i 3 graus. I a veure, aquí, quins drets tenim? A on hem d'anar quan necessitem aquesta ajuda? I si tarden, amb qui hem de reclamar-ho? Doncs bé, més diners per al sistema vol dir automàticament més ajuda per a la persona dependent. O encara, depèn de com ho gestioni cada comunitat autònoma.
3: L'ajuda econòmica no és per a la persona dependent, és l'ajuda econòmica que va parar, en teoria, el cuidador.
0: El cuidador, sí.
4: El sistema diu que automàticament una més ajuda per a la persona dependent.
3: No, ja, ja.
4: Perquè
3: pugui pagar.
0: El que passa és que si una persona té encara capacitat i necessita ajuda física d'una persona, pot controlar-ho. Però quan una persona ja té demència, que no pot controlar el cuidador, ha d'haver-hi una persona responsable i millor que sigui la família, que controli.
3: Pilar, perdona, ja t'he dit que tenia experiència. Quan la persona la declaren dependenta, ja va acompanyada del nom del cuidador. I aquest és el que en teoria ha de rebre l'ajut econòmic.
0: Sí, però ha d'haver-hi un control per part d'una persona interessada personalment amb la persona malalta.
4: Sí. Molt bé, doncs avui ens quedem, Arseni, gràcies per el tema que ens has portat. Ens quedem amb una idea, parlar de dependència no és parlar només de lleis ni de papers, és parlar de persones i de famílies. Jordi, què hi dius en tot això? Vinga, que ara t'havíem deixat aquí una mica penjat.
1: Sí.
4: Endavant.
1: No, però el que havia dit, que el tema és possiblement un dels o tres temes més interessants que pot tocar una societat, perquè l'última hora és l'assistència a la persona, tant, per exemple, en el cas de malalts, de gent gran, com de protecció de criatures, et sembla, no? I llavors jo penso que és aquí on s'haurien d'abocar calés, de veritat, i formació. I la veritat, menys quinguetes i menys històries i més política social. I jo de comunista no en tinc res, us ho puc ben assegurar. Per això no ho hem de confondre, sí. No ho hem de confondre en que, amb la quantitat de gent que som i la situació que tenim, el tema social és absolutament prioritari. I espero que el govern que no s'hi aboqui amb tota la voluntat, que fracassi, i si pot ser que no tornin mai més. Aquesta és la meva sentència.
4: Jordi, gràcies també per estar aquí a aquesta tertúlia. Ens trobem doncs la propera setmana.
1: Molt bé.
4: Adéu. Cristina, gràcies per estar aquí, per opinar-se, i gràcies per el tema,
3: un
4: molt
3: plaer,
4: interessant. I Pilar, gràcies també per la teva opinió.
0: Moltes gràcies.
4: Vinga, fins la propera.
5: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: En 107.1 FM.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

6 minuts que es passen de les 12. Què us sembla? Volem escoltar unes quantes coses que us explico en un minut? Un minut optimista, eh? Ni més ni menys. Doncs bé, aquest dimarts hem començat ja el que és Ràdio Tordera, aquest sistema de programació que comença a les 8 del matí. Però bé, jo amb aquest minut optimista doncs us vull donar una idea molt senzilla. No cal que avui sigui un dia perfecte per convertir-lo en un bon dia. Mira per on. A vegades esperem que passin grans coses per sentir-nos bé i potser el secret és per atenció a les petites, una conversa que ens fa somriure, una cançó que ens porta un bon record, un cafè compartit, una notícia que ens dona esperança, petits moments que, sense fer soroll, poden canviar-nos l'estat d'ànim. I si avui alguna cosa no surt com esperàvem, recordem-ho, un mal moment no és un mal dia i un mal dia no és una mala vida. Així que avui, dimarts, fem-nos un petit regal, mirar el dia amb una mica més de calma, valorar el que sí tenim i donar-nos l'oportunitat de començar de nou. Que avui trobeu encara que sigui amb una cosa petita un motiu per somriure. Doncs vinga, caminem amb aquest dimarts i endavant. 7 minuts que passen de les 12.

0: I per aquí entra el nostre portaveu, Antoni López. Toni, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I bé, ens aporta i ens explica tots aquests enrenous que porten en Tomàs i la Tomassa. A veure, avui cap on te van aquesta gent?
1: Doncs avui precisament lliga amb el tema.
0: Sí?
1: I ara d'aquí depèn de qui.
0: Ah.
1: En Tomàs li ha dit a la Tomassa: tu saps això que és això de la dependència? I la Tomassa li ha contestat: i tant, és quan depens d'algú. Llavors el seu home diu: molt bé, i tu, de qui depens? Jo? De ningú. I en Tomàs: ah, no? Ella: no. Doncs qui et prepara el cafè cada matí? Tu. Qui et recorda on has deixat les claus? Tu. Qui et diu que avui és dimarts? Tu. I encara dius que no depens de ningú? Home, jo en dic treball en equip, perquè qui et fa planxar les camises a tu? Tu. Qui et fa el dinar? Tu. Doncs un depèn de l'altre. Així és que de moment dependència encara no en tenim.
0: Molt bé, no?
1: Sí, sí.
0: Quin preu?
1: Sí, hem de pensar que són una parella que s'han... s'han divorciat, que va, sí, porta molts anys junts, que s'han jubilat.
0: Ah, bé, tu aquí així, no?
1: Fa molt poc, i en Tomàs està una mica depré.
0: Ah,
1: perquè en Tomàs tenia un horari de dilluns a divendres de 8 a 3
0: sí.
1: a l'administració pública
0: sí.
1: i plegava i ja tenia la rutina agafada.
0: Ah, a
1: llavors el dissabte i diumenge festa
0: sí.
1: Llavors un mes de vacances, els dies de pont, la feina tampoc era que fos molt estressant, però la Tomàsa, que hem dit que és estrangera, anglesa,
0: sí.
1: treballava en una agència de viatges.
0: Caramba.
1: I estava tot el dia darrere de la gent.
0: Molt bé.
1: I és clar, la Tomàsa ara té molt de temps lliure.
0: Sí.
1: I l'aprofita molt bé.
0: Uh-huh.
1: En canvi, en Tomàs, doncs, va a les tardes fa el mateix que feia abans.
0: Uh-huh.
1: anar a fer coses, no? Uh-huh.
0: Bueno, que aquest home aquí veig que aquí en l'ordinador te diu, escolta'm que no trobo les claus, no? I això no ens ho acabes d'explicar, Toni?
1: Sí, diu d'això de la dependència en parlarem un altre dia, perquè ara tinc una feina. I diu la Tomàsa: sí, buscar les meves claus. Però si les tens a la mà. Quina feina! Buscar les meves claus? Però si les tens a la mà! Bé, aquest és el que podríem dir el dia a dia d'ells, anar-se explicant obvietats entre ells.
0: Bé, jo penso que
1: A mi m'ha passat de sí? buscar unes ulleres i tenir-les posades.
0: Això sembla que tota la gent que porta ulleres ens passa, Toni.
1: Sí?
0: Molt bé, doncs records amb en Tomàs i la Tomassa.
1: I tant, s'ha donat.
0: I que això de la dependència s'ho ha agafat massa en sèrio, de veritat, eh?
1: No, home, perquè és un tema que és un tema molt important i aviam si aquesta vegada no va de cuento i ho fan de veritat.
0: Molt bé, Toni, gràcies per fer-nos de portaveu d'aquest parell de guais, eh? Guais
1: dels
0: guais.
1: Vinga. Dijous més historieta.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: 12 amb 12, ni més ni menys. Pobles amb vacant, racons secrets d'Espanya. Pobles amb vacant, doncs, llocs que no busques, però que quan els trobes no els oblides. I ara obrim aquesta finestra, aquests indrets que potser no surten a les guies turístiques, però que guarden una història, un paisatge i potser un encant molt especial. Avui descobrirem un poble més d'Espanya, amb en Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Poc conegut i d'aquells que quan els coneixes et preguntes com pot ser que no hagués sentit a parlar d'aquest poble abans. Doncs bé, parlarem, Lluís Josep, de coses que sempre, ja també ens vas dient, carrers amb personalitat, tradicions, potser gastronomia i paratges que mereixen ser descoberts. On anirem avui?
1: Bueno, avui anirem a un poble que se'n diu La Guàrdia, que és de província d'Àlaba.
0: Ah.
1: A Àlaba, i aquest poble de La Guàrdia està a uns 64 quilòmetres, més o menys, com d'aquí a Barcelona, de la capital, que és Vitòria. En aquest poble, antigament, el que governava en aquell moment, que era Sancho el Fuerte de Navarra, doncs, com que va veure que això ja era després de la Reconquista, que anaven expulsant els àrabs cap avall, com que va veure que el poble quedava molt desprotegit, li va fer unes muralles.
0: Ah, caram,
1: no li va fer cap castell, només unes muralles, per protegir-lo en cas de que tornessin a pujar els àrabs, doncs els trobessin, poguessin defensar-se. D'aquestes muralles, ara el dia d'avui, quasi no se'n conserva cap, però sí que han conservat les cinc portes que tenien per poder entrar, doncs, a la ciutat en aquell
0: moment. Caramba, no?
1: O sigui, les portalades i així, això sí que els trobarem a les entrades d'alguns carrers. Bueno,
0: I aquesta muralla que dius és molt llarga?
1: No, envoltava tot el poble. Era per protegir-los en cas d'algun atac. Nosaltres haguéssim fet un castell o així, i aquest, doncs, va preferir, doncs, fer una muralla.
0: Bona idea,
1: Sí, per protegir, doncs, totes les cases i així. Bueno, és un poble d'aquests que encara, doncs, conserva bastant el seu aspecte medieval, dels carrers empedrats, cases de pedres. Hi ha algunes cases senyorials de la gent important, doncs, que encara, doncs, si passegem per dintre el poble, doncs els podrem veure. Aquí, en aquest poble, La Guàrdia, la seva principal indústria, la seva forma de vida, són les vinyes. Aquí està envoltat de moltes vinyes, i antigament, doncs, en el poble, que esclar, ara s'ha engrandit, ara ja s'ha extralimitat de les muralles antigues, doncs la majoria de cases tenien la seva bodega, o sigui, tenien els seus sòtanos, i en allà, doncs, com que tenien la vinya, feien, aixafaven el raïm, feien el vi, i el posaven a la seva bodega particular, que llavors, inclús si feien molt, doncs se'l venien. Però, bueno, de bodegues, ara en aquest moment, doncs en trobarem algunes, una o dues molt importants, a fora del poble, però són d'aquestes bodegues modernes, com les que a vegades veiem per aquí de vi o de cava.
0: Deuen ser turístiques, potser, inclús.
1: Sí, també, inclús es poden visitar. Vull dir que ha canviat molt del que era antigament. En aquest poble, mira si era important que durant l'edat mitjana tenia, o sigui, hi havia una comunitat de jueus. I aquests jueus, jo suposo que hi havia molts, perquè tenien dues sinagogues. Normalment, per exemple, a Besalú o així, allà hi ha una sinagoga. Doncs aquí en tenien dues. Això vol dir, doncs, que de jueus n'hi havia molts i molts, fins que va haver-hi l'expulsió dels jueus, i llavors, doncs, van haver-ho d'abandonar tot. Una de les visites obligades, si anem, doncs, a caminar per dintre el poble, és anar a visitar el rellotge municipal, el rellotge que està situat en l'Ajuntament del poble, que és un rellotge normal, però que llavors en unes hores determinades, són les 12, les 2, les 5 i les 8 de la tarda, doncs surten uns ninots.
0: Ai, mira.
1: Fan un recorregut circular ballant, i a més, doncs, davant de tot hi va un que com si portés el compàs, que es diu el Cachimorro, que aquest, doncs, va seguit de tota una sèrie de gent que van fent la volta amb una circunferència a sota del rellotge.
0: Això ho devien copiar d'algun lloc o un altre, no?
1: D'algun país estranger, sí, sí, sí. Van treure, que aquí, aquí a Espanya no es costuma...
0: ha de ser molt curiosa, eh?
1: Sí. Ara bé, només són unes hores determinades i suposo jo que més aviat deu ser cap a l'estiu, que és quan hi van els turistes, perquè són les 12, les 2, les 5 i les 8, doncs són unes hores de, que durant el dia acostumen doncs, a haver-hi gent per allà voltant, i és quan funciona tot aquest, aquest passacall que fan sota,
0: no?
1: De,
0: sí, sí, sí, sí.
1: De sota el rellotge.
0: I va turisme, per el que dius,
1: sí,
0: potser
1: sí, hi ha
0: gent que
1: ja
0: ho sap,
1: explicaré,
0: no?
1: Perquè a part de visitar doncs, el poble i de visitar doncs, les bodegues particulars, que hi ha alguna que es visita, d'aquestes, o sigui, cases que tenen sòtanos, i allà doncs, tenien la seva gran bodega. Eh? I el poble aquest... té una església que és del segle XIV, que està dedicada a Santa Maria de los Reyes, i el més important d'aquesta església és el seu pòrtic. El pòrtic és la porta d'entrada a l'església, doncs que és una... està totes les parets molt gravades amb imatges, amb figures, i que és el més rellevant. A dintre l'església, més o menys, va ser com totes,
0: sí.
1: Però l'entrada, la porta principal, doncs val la pena, com si més no, anar-ho a veure, ja que estàs donant voltes per allà, perquè això està a tocar també a la plaça Major, que és una plaça... rectangular, que està tota porxada, o sigui que...
0: Molt maco, no?
1: Sota, que és un poble d'aquests, bueno, per caminar-hi, no per estar-hi molt de temps, però bueno, per fer-hi una volta, doncs...
0: No, tu, que per el que vas explicant, Josep, aquí aquest poble, això de les portes, doncs els hi agrada, perquè les muralles que has explicat que hi havia
1: d'aquestes cinc portes... Sí, que hi ha cinc portes per poder entrar,
0: no?
1: I bueno, sí, exactament. I a les afores del poble hi havia hagut, bueno, encara hi és, però ara, un poblat ibèric, o sigui, els ibers ja van viure en aquesta zona. En aquest poblat ibèric es veu que en deien La Olla, i al costat d'aquest poblat ibèric, ara només queden ben bé la ruïna, els fonaments, per dir-ho de manera, hi ha una gran piscina, una gran bassa artificial, que sembla ser que la van fer els que van venir després, que eren els celtes, aquests doncs per, també van fer el seu poble al costat dels ibers, però els ibers ja no hi eren, llavors se van establir allà, van fer aquesta bassa per poder doncs, tenir aigua de boca i per el que la necessitessin. És una bassa que encara avui dia es conserva, perquè està feta tota a base de pedra i de rajols. Ara no hi ha aigua, esclar, està... Ara, al contrari, que ara doncs, han fet uns coberts per poder conservar més bé doncs, la bassa i per poder conservar més bé les ruïnes que hi ha dels ibers i dels celtes. Vull dir que tot això doncs, ara ho han cobert amb
0: molt bé.
1: O sigui, està tapat, i així doncs tu pots anar, i va molt bé, perquè llavors si vas tu durant l'estiu no pateixes aquella calor que normalment acostuma a fer per aquí dalt. Aquesta bassa doncs és bastant gran, o sigui, la cabuda es calcula uns 300.000 litros d'aigua que podia tenir, i bueno, la fondària es calcula entre uns 85 centímetres la part més bueno, llavors hi ha la de 3 metres, que és la més fonda, de menys fonda a més fonda. És com si fos una piscina d'aquestes que estem acostumats a veure per aquí. Com deia, doncs, està tot cobert. A més, doncs, com, clar, tot el recinte està tancat, i com anem allà, doncs, trobarem un guia, que el guia aquell doncs, es anirà fent una miqueta d'història de lo que... el que havia sigut...
0: Un
1: i
0: poble molt
1: veurem.
0: Interessant, eh?
1: Sí, és, és d'aquelles sortides que dius, mira, doncs aprofites i fas una ruta, encara que aquí a Espanya de pobles ibèrics i celtes n'hi ha molts, però bueno, aquest, Albert i la Bassa, a més a més, doncs que tens un guia que te va fent les explicacions dels anys i de la gent que havia viscut, doncs, bueno, val la pena. A la vora d'aquí encara es troben, doncs, en molt bon estat, perquè són unes pedres grandioses, uns dolmes. Els dolmens, aquí el que tenim més a la vora i que poder molta gent ha anat a visitar és aquest de Romanyà, anant cap a Santa Cristina d'Aro. Doncs allà, de dolmens d'aquests, tenen molts. Aquí només en tenim
0: I com
1: un.
0: Ha sigut això?
1: Ah, no sé, perquè es veu que allà els homes prehistòrics o així, doncs aquella zona els hi devia anar bé i bueno, van anar fabricant, i són d'aquelles coses, aquests dòlmens, que són unes lloses de pedra que són grandioses, vull dir, poder fan 2 metres d'alçada, d'amplada, o sigui, són unes peces que dius com podien moure,
0: sí,
1: aquella època,
0: meva,
1: les
0: això.
1: Pedres aquestes, mm-hmm, estan molt ben posades, bueno, a cada dolmen se li ha anat donant un nom, perquè n'hi ha molts, jo ara anomenaré uns quants, però els dolmens aquests estan fets d'una manera, o sigui, no és res, 4 pedres i una de sobre, no, o sigui que havien fet com una espècie de circular bastant gran, d'uns 3 o 4 metres o 5 de diàmetre,
0: sí.
1: Allò era com la recepció, després hi havia un passillo d'uns 5 o 6 metres i després hi havia la on te posaven el mort,
0: Un recinte, sí,
1: quadrat,
0: sí, caramba, no?
1: Al mig amb la tomba. Això, ja, clar, això ja ho havien fet, ja se sembla una miqueta a les piràmides, perquè aquí no hi ha piràmide, però aquí doncs està fet amb pedres, amb lloses,
0: sí,
1: grandioses,
0: bueno, sí, sí,
1: al costat està tot, estan cobertes, i bueno, és això que deien, que no se sap en aquella època com s'ho havien fet i d'on t'havien tret aquelles pedres tan grosses, perquè
0: aquella zona,
1: allà hi ha
0: potser
1: pedres, però vull dir que no tan grosses, tan grosses, no se'n troben.
0: Hi ha coses també que de la història que no sabem ni comprendrem mai.
1: Sí, hi ha moltes
0: mai,
1: incògnites,
0: perquè
1: els historiadors a vegades fan una, el que a ells els sembla, podria ser, però esclar, segur, com que en aquella època, així com els egipcis doncs ho deixaven tot escrit, o els grecs,
0: sí,
1: ho deixaven constància, en allà, doncs no. Allà és, per el que es veu i per el que s'ha anat trobant, bastaria en deducció. Doncs, bueno, aquí dels dòmens aquests hi ha un que li diuen la Yaza, el San Martín, el Sotillo, el de los Llanos...
0: Caram!
1: O sigui, cada un li han posat un nom. Ai. Perquè n'hi ha molts.
0: El tenen escrit a davant, el nom?
1: Sí,
0: o no,
1: bueno, això, jo suposo que això li han posat els que els van, sí, anar descobrint, vale, perquè aquests dòmens ara estan tots descoberts, però abans estaven tapats de terra,
0: clar,
1: perquè això...
0: Clar, clar.
1: És de la prehistòria.
0: Molt,
1: o sigui,
0: interessant, aquest poble.
1: Són molt i molt antics. I, bueno, són d'aquelles excursions que dius, bueno, a part de visitar el poble, doncs visites. Però llavors aquí el que s'ha trobat a fer les excavacions, que en la part de a un tibial mort, doncs havien trobat utensilis del mort.
0: Sí.
1: Clar, ara la fusta...
0: en coses d'ell,
1: sí,
0: també.
1: Sí, en coses seves, suposo jo, doncs, amb una destral, o puntes de fletxa, o coses,
0: sí,
1: de ferro que
0: ell
1: feia
0: bé
1: servir, que encara n'han trobat algunes a la part de la tomba.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, com he dit abans, doncs, hi ha bodegues a tot el poble, o a la major part, moltes cases, i es poden visitar, o sigui, que si anem allà, doncs, hi ha algunes bodegues concretes que te diuen, mira, si els vols visitar, el que passa que són bodegues...
0: I comprar vi també, deu ser.
1: Has de comprar vi.
0: Això segurament, doncs, és, sí, que la mateixa visita sempre passa...
1: Això, que
0: bueno,
1: llavors aprofiten per... Sí, el vi és molt bo, perquè allà és vi de Rioja, vull dir que, bueno, és un vi fort, però...
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquí, en aquest poble, hi ha molta afició a la música. La gent d'allà, pues, allò que la música va passant de generacions en generacions, i una de, bueno, i el principal instrument que ells toquen és la gaita.
0: Ah, està bé.
1: Allà tots, la música, doncs, tots són gaiteros. I precisament doncs tenen una gran banda de gaiteros, i bueno, la música, pues, va passant de pares a fills. Es calcula que des del 1850 o així que doncs es va fer això de la gaita, doncs s'ha anat passant de pares a fills, i encara hi ha doncs molta afició al jovent i així, doncs, aprendre a tocar la gaita.
0: Jo em semblava bé que la gaita era pròpiament doncs d'un indret molt, molt,
1: bueno,
0: especial.
1: Bueno, sí, cap al nord, cap a,
0: sí,
1: poder a Alícia o Astúries,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: aquí,
0: sí,
1: també... Bueno. I una de les coses que també tenen en aquest poble, aquí tenim la carrera del cos per la festa major, doncs allà també tenen una carrera que se'n diu els Zaborricos,
0: Zaborricos,
1: que és una carrera popular que es fa a peu, una carrera que normalment la fan per les festes.
0: Ah, caminant?
1: No, no, bueno,
0: ah, va,
1: corrent. És,
0: va, va,
1: és una,
0: va,
1: carrera,
0: va,
1: doncs, que... Així, per això dic, aquí que s'ha posat de tradició la carrera del cos, doncs allà ja fa anys que es va posar de tradició aquesta, los Zaborricos, i cada any doncs fan carreres.
0: Ah, molt bé. Molt
1: totes
0: bé
1: les edats, els grans, els petits, i bueno. Després hi ha la torre Abaixal, que és una torre del segle XIII. Ara aquí, doncs, hem fet el campanar del poble, i forma part d'un castell que sembla ser que posteriorment es va fer...
0: Abans però... de les muralles?
1: No, després de les muralles. Es devia fer un castell en allà, però del castell ja no en queda res. Només en queda aquesta torre, que, bueno, està allà al mig.
0: Tot l'altre aguanta, eh?
1: Sí, i el castell aquest, jo suposo que al marxar, doncs, els que hi havia allà habitant, doncs, devien aprofitar les pedres per construir, doncs, cases i altres coses. I, bueno, és... una de les coses que també hi ha, doncs, a dintre del poble hi ha un... aprofitant, doncs, una casa d'aquestes senyorials, que això hi ha molts pobles que acostumen a fer-ho, doncs, és una casa del segle XI, o sigui, molt antiga, llavors l'han restaurat i han fet allà el Museu Municipal.
0: Ah, molt bé.
1: El Museu Municipal, doncs, coses que van trobant, o coses que, per informar-te sobre això del poblat ibèric o el celta, coses que han trobat en allà, en aquí ho tenen, doncs, dintre del museu, i està més ben custodiat que no pas allà a l'intempèrie, que allà, amb els robos que hi ha i tot, doncs avui dia s'ha de vigilar molt. I això, doncs, és un museu que està, doncs, a dintre del poble, i que si ens interessa, doncs, li podem fer una visita.
0: Molt bé, escolta,
1: i amb això, doncs, ja està tot explicat.
0: A veure, amb tot això que has explicat, Lluís Josep, això és per estar-hi un parell de dies, aquest poble, eh?
1: Sí.
0: Escolta'm. No, a mi sembla que tu vols dir que avui dia...
1: Podés molt, perquè a la part de, dels dolmes que... i així, hi estaràs una hora o tirant dues per dintre del poble un parell d'hores més, i bueno, sí, si vols estar... Clar, depèn del que vulguis fer.
0: Jo no m'hagués pensat mai que un poble com aquest, de la Guàrdia, descobriríem, doncs, tantes coses, no?
1: Perquè... Sí, hi ha moltes curiositats, i bueno, i li hem passat... Bueno, això que els dòlmens aquests, ja dic, aquests dòlmens, tants de dòlmens, aquí a Espanya no hi ha lloc.
0: És aquí només no el lloc. Però, de totes maneres, potser per fer tot aquest recorregut deus haver d'anar amb vehicle, no?
1: No, bueno, ja hi ha un guia, no, perquè estan més o menys...
0: Està tot a prop.
1: És com si fos un cementiri, un dòlmen un al costat de l'altre.
0: Sí, però vull dir, des de les muralles, vull dir que si estava molt lluny.
1: No.
0: Estava
1: perdut. Bueno, aquí està a les afores del poble, aquí has d'anar amb el cotxe tu allà.
0: Això volia dir.
1: I llavors allà fer el recorregut aquest. Però el recorregut es fa tot a peu perquè no... És gran, però tampoc és massa exagerat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Lluís Josep, per donar-nos a conèixer la Guàrdia, tota la seva història, tots aquests carrers, aquestes tradicions també, semblants a aquesta carrera del Cos de Tordera, també.
1: Sí, que mira, una cosa curiosa, que mira, hi ha altres pobles que no li diran la carrera del Cos, però bueno, li diuen un altre nom.
0: I que amb tu, doncs, mereixem, doncs, i t'agraïm per poder-los anar descobrint. Fins la propera.
1: Moltes gràcies, fins la pròxima.
0: Vinga, adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Energia.

0: dies que vindran.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, quasi doncs, uns minutets que passem del punt de 1:45. És moment d'entrar en aquest espai doncs, de l'àrea aquí a fons. I avui tenim doncs, com a convidat la Conxita Rodríguez, advocada. Gràcies per estar aquí, Conxita.
1: Bon dia.
0: I bé, sí que vam comentar i sí que és un tema que vas veient que se'n parla cada vegada més del tema dels llogaters i dels propietaris. Jo t'he proposat, Conxita, doncs, parlar sobre això. I bé, comencem més que tot. Què pot exigir un propietari?
1: A veure, en primer lloc hem de dir que la relació entre el llogater i el propietari és un contracte. Per tant, està subjecte a... les parts poden decidir respecte al seu contracte tot allò que no estigui en contradicció amb la legislació vigent. Per tant, en principi, són les dues parts les que decideixen. El propietari, què pot exigir? Pues, hi ha hagut moments en els quals, com que la normativa no posava un tope, hi han hagut propietaris doncs, que han considerat, per exemple, que per fer el contracte de lloguer havien de reclamar a la millor 4 o 5 mensualitats avançades que se'ls tornaven al final. Clar, això que comportava que l'inquilí, el llogater, que en aquest cas volia llogar un pis, potser si el pis et costa, dic una quantia qualsevol, 500 euros, clar, no és el mateix disposar de 1.000 més els 500 del mes que agafes que 5.000. Clar. Si t'estan demanant. Per tant, clar, això comportava doncs, moltes limitacions. A partir del 2019, la llei ja sí que va establir uns topes en el sentit de que el propietari podia demanar com a màxim 2 mesos de lloguer de renta, amb independència, evidentment, del que estava es posava en marxa. És a dir que, clar, per al llogater representa que són 3 mesos i, per altra banda, també topava que tant el contracte de lloguer com les despeses d'agència, si és que existien, anaven a càrrec del propietari, no de l'arrendatari. Al llarg dels anys, la llei és de l'any 64, és la llei d'arrendaments urbans, s'han anat introduint modificacions una mica en funció del mercat immobiliari, de què convenia o no. O sigui, al principi hi havia els contractes indefinits, és a dir, que una vegada es havia fet un contracte i per això parlàvem moltes vegades del que es deia renta antiga, que eren contractes que venien a la millor del 1925 o el 1950, i per tant...

0: en moments en què la demanda de lloguer és molt alta i l'oferta no és tan alta, llavors, clar, la propietat, en principi, pues, feia unes exigències superiors a les que havia fet amb anterioritat. Fins a l'any 19 hi ha hagut diferents moments al llarg de la temporalitat que bé, el contracte havia de tenir una duració mínima. La primera de 3 anys, després es va pujar fins a 5 anys, després es va tornar a baixar 3 anys, ara en aquests moments estem a 5 anys, és a dir...
1: Jo crec que el que s'anà movent, no?
0: Sí, aquest sí, no, és que clar, no és una normativa que, tot i que he dit que la legislació bàsica és del 64, sí que hi ha hagut en tot moment situacions diferents. Ara en aquests moments doncs el contracte és de 5 anys, és a dir, que una persona a vegades te diuen no, és que m'han fet un contracte per un any. Ojo, t'han fet un contracte per un any, però si el llogater no vol marxar, la llei marca que es pot quedar 5. Per tant, depèn aquí, i com, ja tal com he dit, és un contracte, és un contracte que és una voluntat de les parts, però subjecte a una normativa. Igual que et trobes en determinades situacions, què passa si el titular del contracte fallece? Doncs bé, vull dir, ara la llei permet, en casos de vulnerabilitat, que els que estan visquent a la casa el puguin finalitzar i es pugui inclús arribar a prorrogar per al termini que es fixa. O sigui, és a dir, que al llarg del temps les coses es van modificant. Ara, amb l'actualitat, doncs estem en un moment en què el contracte és per 5 anys quan el propietari és persona individual, de 7 quan és una mercantil, és a dir que...
1: Un despatx, o si és o no, què és això?
0: El Sareb, tots aquests bancs que tenen moltes... Sí. Això ja és una... ja ho diré. Una persona jurídica. Uh-huh. Al ser una persona jurídica, el termini és més ample. Vale. Clar, s'han establert al llarg dels últims temps, sobretot a partir també del 23, em sembla, quan es va aprovar la llei del dret a l'habitatge, el 12 del 2023, que, per exemple, en el cas dels ajuntaments, quan es ven un immoble provenent de la Sareb o d'alguna empresa, hi ha un dret de tanteig i retracte, és a dir, que les administracions públiques s'ho podrien arribar a quedar per posar-ho en el mercat com habitatges socials. Per tant, tot aquest tipus de normes que es van canviant una mica en funció de la situació en què ens trobem. No és el mateix una ciutat que hi ha el que es diuen sectors tensionats, és a dir, que hi ha una gran demanda per molt poca oferta, que un municipi. En Tordera ens trobem que en aquests moments hi ha dificultats per trobar un pis de lloguer.
1: I un pis de preus lloguer excessivament alts, també, eh?
0: I preus alts, sí, evidentment. Sí. Però, clar, la llei també ara ja estableix, perquè abans contractualment es podia pactar que el primer any pagarien 500, el segon 800 i fins al cinquè 1.000. Ara això ha quedat també topat, amb el sentit de que una vegada tu fas el contracte, durant la durada del contracte tu pots incrementar l'IPC.
1: Ah, està bé.
0: És a dir, cada any pots, evidentment, incrementar el cost, però no d'una manera arbitrària o inclús contractual, com havia passat abans, sinó que pots fer-ho en funció de l'IPC. Sí que a vegades amb els contractes es contempla que aquesta actualització es faci en relació, doncs, al mercat de l'habitatge, però respecte a un increment que queda molt taxat i molt fixat. Per tant, en aquest sentit també s'han anat introduint aquestes modificacions per implementar aquesta situació de que no hi hagi una prevalència entre el propietari i el llogater. Clar, el problema quan es planteja? Jo crec que el problema es planteja quan el propietari vol recuperar el seu habitatge per diferents raons, o bé perquè la necessita, els seus fills s'han fet grans i doncs necessiten, i tenen un contracte Això sempre partint de la base de que el llogater estigui complint.
1: Clar, clar.
0: Estigui complint i estigui pagant, perquè

0: Sí. Si no paga és una altra situació, però que estigui complint. Clar, si tu al llogater li demanes i li dius que ha finalitzat el contracte, no renovaràs aquest contracte, lo normal seria que el llogater et posés a disposició l'habitatge, però com que no en troben, què passa? Que no marxen. Llavors, clar, tu no pots recuperar aquest habitatge.
1: Clar, sí, les
0: fins que no hi hagi una resolució judicial que et permeti accedir. Llavors, aquesta resolució judicial passa per un procediment de desahuci. El procediment de desahuci, que a vegades diuen, no, és que els procediments de desahuci són ràpids. No són ràpids. No són ràpids perquè, clar, el propietari presenta la demanda, aquesta demanda s'ha de notificar perquè estem en una... Nosaltres tenim una legislació garantista de tots els drets i obligacions, llavors s'ha de notificar. A vegades és complexa aquesta notificació perquè o no t'agafen les notificacions o estan treballant i no agafen la notificació. Clar, tu no pots continuar endavant fins que això no està degudament notificat. Quan està notificat, si la persona no té disponibilitat econòmica, té la possibilitat de demanar l'assistència gratuïta i demanar un advocat del torn d'ofici i sol·licitar la justícia gratuïta. Clar, això també comporta un altre retard i això es va acumulant. Llavors, per exemple, clar, s'ha de fer un judici, el jutge té que veure les versions de totes les parts i les agendes judicials, doncs, tenen els terminis que tenen. Llavors, clar, des de que s'ha contestat la demanda fins que se fa la data de judici, doncs igual tornen a passar 4 o 5 mesos més. Si vas comptant aquests terminis que t'estic dient, clar, què passa? Però el propietari que vol recuperar el seu habitatge és molt complicat perquè no és immediat i això fa que molts propietaris, inclús a l'hora de fer un contracte, s'ho pensin. I s'ho pensin perquè diuen, bueno, és que jo, la meva previsió és poder posar l'immoble, l'habitatge, en el mercat per un termini, però clar, tinc la previsió de que després necessitaré. Això és per una banda. Després hi ha l'altra visió, que és de que, sí, clar, però si ara m'estaven cobrant, estava poguent cobrar 700 i recupero l'habitatge, podré cobrar 1.000.
1: Clar.
0: O sigui que clar, trobes
1: per
0: això, clar, vull dir, ara que el propietari recuperarà l'ús del seu habitatge, segur que el recuperarà perquè evidentment a través del procediment arribarà un punt en què el tindrà estarà.
1: Si es comença aquest procediment, es poden trobar que molts de propietaris el llogater decideixi, doncs, a partir d'aleshores no pagar el lloguer. Després, això és una causa que aleshores doncs, justifica que també l'advocat...
0: No només deixi de pagar el lloguer, sinó que ens hem trobat en situacions en què, a més, no paga ni la llum ni l'aigua, i en canvi el propietari no els hi pot tallar, perquè això seria una coacció, i per tant està obligat a pagar la llum i l'aigua. Clar, quan es dicta la sentència, el fan fora i li diuen que ha de pagar tot el que deu fins a aquell moment. Què passa? Que com que no tenen mitjans, moltes vegades ni sou, pues el propietari acaba no recuperant tot el que inclús li ha costat. I després també hi ha situacions amb persones molt responsables que entreguen l'habitatge amb correcció i tal, i altres persones que tu no acabes d'entendre com podien viure en l'espai que tu recuperes, perquè és horrorós.
1: En aquest cas, un llogater, què pot reclamar? Per exemple, doncs, hi ha algun tipus de reparació que considera el llogater que està, doncs, malament, que sigui instal·lació, que sigui, doncs, de goteres, etc. Això ho pot reclamar-ho, i el propietari potser no es troba en condicions en aquest moment de fer una despesa important.
0: El llogater, evidentment, tu li has donat un habitatge que ha de servir per a l'ús al que està destinat, que és el d'habitatge. Clar, si quan està visquent a l'habitatge pot trobar dos tipus de despeses que es poden originar. Unes que venen produïdes per a l'ús i per al desgast, és a dir, si es trenca una maneta, si un vidre es peta, coses d'aquest tipus, llavors és un problema que és del llogater. Però imaginem que peten les canyeries.
1: Clar.
0: Aquest ja és una situació amb la qual el responsable és el propietari de l'habitatge. Clar, primer, que això comporta que la millor es pot inclús produir el fet de que per arreglar això el llogater tingui que marxar provisionalment. I llavors el propietari doncs, es troba en aquesta situació de que té que fer una despesa que després, si és una despesa de millora, després ho podrà d'alguna manera repercutir, però si no, inclús ni ho pot repercutir. Per tant, és una despesa que té que assumir i que a vegades també es neguen doncs, a fer-ho perquè la millor doncs, el que estan cobrant de lloguer doncs, no els hi dona per poder fer aquesta inversió en l'habitatge. Com totes les situacions i com totes les relacions contractuals, la idiosincràsia és molt ampla, o sigui, es poden donar fets molt, molt dispars i molt diferenciats, vull dir, per tant, mai es pot generalitzar. També hi ha moments en què la gent confon la situació d'un lloguer amb l'ocupació, que són dues coses absolutament diferents, o sigui, l'ocupació és un problema molt diferent del que pot haver-hi, que no vol dir que hi hagin persones que han tingut un lloguer que se'ls ha acabat i que finalment estan en una situació d'ocupes perquè estan ocupant sense cap respaldo jurídic que els hi permeti ocupar. Però, clar, vull dir, això fa el que us he anat explicant, de que moltes vegades el propietari pues, tingui una certa recança a l'hora de llogar.
1: Clar.
0: Perquè es pot trobar amb uns excel·lents llogaters que li facilitin inclús les coses, que si veuen una cosa li l'avisin de seguida, o es pot trobar amb altres que...
1: Aquí, com anem parlant, Conxita, noto que la justícia quasi doncs, avala més les persones que són llogaters i que per les X situacions doncs, s'enfadin per el motiu de que ells voldrien continuar, com hem parlat, el propietari ho necessita i que en aquest cas, doncs, encara que se li acabi el contracte, digui no, a veure, jo vull que me'l tornis a renovar sí o sí perquè jo necessito, patipam, patipú.
0: Però el propietari no ho farà perquè no ho vol, i llavors s'ha d'anar evidentment amb un procediment judicial. Amb un procediment judicial el jutge té que valorar, i la llei va introduir inclús que en determinades situacions en què hi ha un llançament i que per tant s'ha de fer fora, s'ha de donar trasllat també als serveis socials d'un determinat municipi per efectes de que si pot haver-hi una situació de vulnerabilitat. I si aquesta es produeix, doncs pot haver-hi una ampliació de 2 mesos per al termini per efectuar el llançament, amb el cas de que sigui persona física, de 4 quan estem parlant de persona jurídica, però clar, al final el propietari ha de recuperar la seva propietat, perquè realment el dret de propietat no deixa de ser un dret, que també és un dret constitucional, també és el dret a un habitatge digne. Per tant, són dos drets que en un moment donat doncs, poden entrar en contradicció.
1: Per anar acabant, Conxita, si una persona doncs, està en una edat doncs, ja gran, que fa aquests contractes que també comentàvem de fa molts anys, aquella persona doncs, no es veu capacitat doncs, d'anar a buscar un altre pis, un altre habitatge, i moltes vegades s'ha arribat el recurs que els han desnonat. Això com ve degut? Per quin motiu?
0: És el que diem, vull dir, a veure, és un procediment judicial i arriba un moment en què es pot produir un desnonament. Clar, sempre s'intenta, que per això ara la llei obliga que quan hi ha aquest procediment de desnonament, de un judici de desahuci, abans de que es produeixi el desnonament, es posi en contacte el jutge, notifica els serveis socials i tal perquè busquin una alternativa habitacional. Perquè, clar, és absolutament factible. O sigui, inclús gent que porta a la millor 50 anys de la seva vida amb un mateix edifici i tal. És diferent la situació quan és un propietari particular com quan és un fons buitre que compra tot l'edifici, sí, sí, i llavors es dedica a anar desnonant pis per pis, perquè, pues, perquè li interessa recuperar tota la propietat que els té de lloguer, i en canvi perquè vol després fer pisos turístics, sí, perquè vol rehabilitar tot l'edifici, i allà d'on te cobrava 800, cobrava 1.500, per diferents raons. Per tant, les situacions sempre són diferents. Una cosa és el propietari particular, que el seu, la majoria de les vegades, doncs, a la millor ha adquirit un pis que li venia d'herència i que l'ha utilitzat, doncs, com un complement de la seva pensió en molts casos, i que quan li deixen de pagar, doncs, li estan representant un perjudici d'un fons que està fent aquestes situacions, i el que transcendeix normalment són aquests fons que agafen un bloc, perquè, clar, quan tu vens una finca i aquesta finca té un contracte de lloguer en vigor, el contracte de lloguer continua. És a dir, el que compra la finca té l'obligació de mantenir el contracte de lloguer al termini que li correspon. Per tant, clar, aquests fons compren més barat, perquè així és, saben que tindran tot un procediment de desnonament dels llogaters, però quan ho hagin aconseguit, doncs llavors poden fer amb aquell edifici el que els hi sembli. Sí, sí. Això és la situació en la que ens podem trobar.
1: Avui, consellera, doncs hem parlat de tema molt interessant. Hi ha molts dubtes sobre aquest tema, de drets i obligacions, tant dels llogaters com dels propietaris. I en aquest cas, si es té que fer una reparació, que sigui algú que ha fet malmès el llogater, el propietari té la mateixa obligació de reparar-ho, o en aquest cas, doncs, se li ha de dir al llogater que...
0: És el que hem dit, és que hi ha reparacions que venen de l'ús, i sí, aquestes que venen de l'ús, l'obligació és del llogater de fer-ho. És a dir, jo no li puc demanar, si jo he rebut una casa amb totes les vidres i he trencat un, pues, perquè el que sigui, sí, el que jo no li puc demanar al propietari és que
1: posi. Tant.
0: Però sí que són... La diferència és entre aquelles situacions que venen donades per l'ús i aquelles que són estructurals i que venen diferent manera de, que, pues, que es pot produir un trencament a canonades, sí, o que l'electricitat era molt precària i per adaptar-se a la normativa s'ha de fer una inversió... Això són coses que ja sí que afecten a la propietat, i per tant és la propietat la que estarà obligada.
1: Conxita, sempre és un plaer escoltar-te, i també, doncs, aclarir-nos molts d'aquests dubtes que, doncs, si no és una
0: els
1: persona...
0: Els contractes de lloguers hi ha multitud de situacions, i totes diferents, i per això he partit de dir que és un contracte, i el que el contracte són les parts, però que hi ha una normativa que és la que fa que aquests contractes s'hagin de subjectar a la normativa.
1: Gràcies, Conxita, per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I fins a la propera. Doncs bé, amics oients, avui hem compartit notícies, històries, converses i moments com aquest que ens han donat per saber més, també, sobretot, també per poder-ho pensar, i sobretot, més que tot, nosaltres ens ha de compartir-ho junts amb vosaltres. Gràcies per haver-nos obert la porta de casa vostra, del cotxe, doncs, si viatjau-ho. Recordeu que des de les 8 del matí ja podeu saber tota l'actualitat de Tordera, de la feina o d'allà on ens hagueu escoltat. Recordeu que la vida és aquí i ara. Gaudint d'aquests petits moments, cuidem-nos i sobretot no deixem mai de tenir curiositat. Nosaltres tornarem demà amb més actualitat, històries i moltes ganes de fer-vos companyia. Doncs bé, sóc la Rosa Maria Ruscalleda, cuideu-vos molt, sigueu feliços i vinga, fins demà a l'àrea aquí, perquè cada dia té una història per explicar.
2: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Acaba un estiu tòrric i sec a Tordera que deixa temperatura rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunten que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i unes pluges pràcticament testimonials tant a la comarca com també al nostre poble. En Quim Serra és responsable del Servei de Meteorologia.
2: A banda d'això, de precipitacions poquetes, aquí a Tordera hem tingut amb prou feines un parell de dies amb tempestes, a més llunyanes, que han deixat poca quantitat de precipitació, i de moment doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes.
1: Un dimarts 22 de setembre, on també us expliquem que realitza a Tordera una jornada tècnica per presentar una plantació pionera que estudia combinar la producció de suro i tòfona negra. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. Escoltem un dels tècnics investigadors del Mau Albó.
3: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
1: TGW Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cave Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals del 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal presentaran el fons històric del Club Bàsquet Tordera. La col·lecció, que inclou fotografies i documents originals, es presentarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Pere García és regidor de Cultura.
4: Ens fa molta il·lusió doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club.
1: Les inscripcions per apuntar-se al Club Twirling Vila de Tordera tanquen la setmana vinent. L'entitat tordarenca ofereix dues classes de prova gratuïtes per infants a partir de 3 anys abans de donar per tancats els grups el proper dia 30. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continuarà marcada per l'estabilitat. De cara a demà arriba oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps plenament estiuenc. I és que avui les màximes, tot i que baixin una mica en relació a ahir, puntualment podran fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la al llarg de tot el dia, com molt amb marejol. Demà doncs es mantindrà la mateixa situació, fins i tot les màximes podrien repuntar una mica i, per tant, continuarem amb ambient càlid pel que és l'època de l'any, de fet, molt calorós pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, encara pujaran més. Les temperatures probablement tocaran sostre aquesta setmana. Fins i tot a prop de la costa es podrien superar els 30 graus, mentre que amb l'arribada del cap de setmana tindrem més núvols, núvols baixos, sobretot de cara a diumenge, i això podria afavorir un lleuger descens de temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures superiors a les normals.
1: Un informatiu que, d'entre d'altres, tindrem a la segona part al Tordera en directe, avui visitant el Consorci per la Normalització Lingüística de Tordera per conèixer els cursos que ofereixen de català aquest curs 26-27. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Acabat l'estiu, és moment de fer un balanç meteorològic. El termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima a Tordera, assolit el passat 8 de juliol. Temperatura que, segons les dades que disposa aquesta emissora, serien un rècord històric de Tordera. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període estival de juny, juliol i agost. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, durant el mes de juny la mitjana Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual hauria de rondar els 21 graus, gairebé 2 graus, per tant, per sobre. El mes de juliol es va registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura molt elevada respecte als 26,7 graus esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu en temperatures anòmales amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més. Una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, tres quarts del mateix. Hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, arribant als 34 graus de màxima al primer cap de setmana de setembre, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret a l'entrada de la tardor. Escoltem en Quim Serra.
1: I de moment, doncs, sembla que la tardor comença amb una miqueta més de ganes, encara amb temperatures altes. El primer cap de setmana del mes de setembre, aquí a Tordera, s'arribava a 34 de màxima. Per tant, temperatures molt altes que, afortunadament, a les últimes hores ens han donat un respir amb aquest canvi de temps que també ens ha portat algunes pluges, tot i que, de moment, pel que seria ja mirant cap a la tardor, de moment són poc importants.
0: L'estiu d'aquest 2026 ha estat, doncs, excepcionalment càlid, tot i que l'escalfament global farà que cada vegada ho sigui més, segons els experts. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i la tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant els efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho, s'ha creat una plantació demostrativa d'1,25 metres a Tordera, on es preveuen diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un prototip. Estem parlant d'una plantació, en aquest cas pionera i molt innovadora, ja que el que busca és testar o verificar les possibilitats, doncs, productives de la plantació que combina plantes d'alzina surera micorrizades amb tòfona negra. La temàtica és que aquí la tòfona negra i el suro tenen requeriments edàfics diferents, és a dir, una que és el suro és una espècie bàsicament com anomenem és calcífuga, és a dir, requereix de sòls àcids, silícics, i en canvi la tòfona negra requereix de sòls carbonatats per desenvolupar-se. I, per tant, aquí està part del kit de la qüestió, veure si podem aconseguir aquesta coproducció conjunta d'aquestes dues espècies, que per altra banda seria molt interessant per doncs, la Catalunya, diguem, doncs, per les regions sureres, donar doncs, aquesta productivitat a aquestes plantacions.
0: Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'ha detectat presència del fong de la tòfona amb mostres de sòl properes als arbres que havien estat inoculats. Ho explica el tècnic de gestió forestal.
2: Sí, en aquest cas som optimistes, precavuts però optimistes, ja que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni. Com sabem, doncs, en zones amb clima mediterrani, l'estiu del primer any és fonamental doncs, que les plantes sobrevisquin. En aquest cas, doncs, s'ha garantit el seu correcte desenvolupament. Per tant, són positius. A més, hem vist que les esmenes calcàries han aconseguit modificar dos paràmetres del sòl, com són el pH i la concentració de liocalci. Per tant, han estat efectives. A partir d'aquí seguirem monitoritzant la plantació.
0: Els arbres també han mostrat una bona adaptació a les condicions de la finca. Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina sobrera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra desenvolupa millor en terrenys amb presència de calci. El projecte continuarà, per tant, amb el seguiment del creixement dels arbres, l'evolució del fong i la resposta del terreny.
2: En aquest cas, primer de tot ens focalitzarem en aquesta primera fase, doncs ens hem focalitzat en veure si el creixement de les plantes era el correcte, i llavors pel que fa al fong podem centrar-nos en veure com la fase vegetativa, que diem, del fong, és a dir, tant el miceli, el sòl, que és aquesta fase del fong que s'encarrega doncs, de colonitzar tot el terreny al voltant de la planta, com les micorrises, que són aquestes associacions que forma el fong amb les arrels de la planta, si s'estableixen correctament. El principal repte, o un dels principals, com deia, és veure si això és possible, no? Ja que, com diem, aquestes dues espècies tenen a priori requeriments diferents, tot i que és conegut algunes zones on el suro o es coneix alguna planta de suro que produeix tòfona en terrenys carbonatats, o bé també es coneixen plantacions, com és el cas d'Austràlia, on trobem plantacions de suros que produeixen tòfona en terrenys silícics, àcids, on abans s'hi han fet aquestes esmenes calcàries.
0: L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals, mantenir la gestió de les suredes i fer-les més resistents al canvi climàtic.

0: Cave Home ha confiat amb TGW Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. El projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de paletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble que l'actual. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través de diferents canals de venda de Cave, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de les comandes. El centre també està preparat per gestionar productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a envoltoris de 2,4 metres de llargada, habituals en el sector del mobiliari i la decoració. I amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient es vol conscienciar sobre els danys evitables en l'atenció sanitària. Enguany l'edició està dedicada a les malalties no transmissibles com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques. Segons les estimacions, un de cada 10 pacients pot patir un dany mentre rep assistència sanitària i més de la meitat d'aquests casos es pot prevenir. Les persones que conviuen amb una malaltia no transmissibles són especialment vulnerables, ja que la seva exposició freqüent al sistema de salut augmenta el risc de danys amb el pas del temps. Els experts assenyalen que la comunicació i la col·laboració entre pacients, familiars i professionals sanitaris és clau per millorar la seguretat en l'atenció. Per commemorar la jornada, la Unitat de Qualitat de la Corporació ha organitzat aquest 16 de setembre una xerrada a càrrec d'Anna Solanes, infermera referent de Salut del Pacient, per explicar a la ciutadania com explicar-se en la seva pròpia assistència.
1: Tots aquells incidents que podem evitar i que poden patir el pacient quan està dintre d'un procés assistencial. Per exemple, errors de medicació, errors en la identificació dels pacients, error de diagnòstics per manca d'informació. Has de saber quina medicació prens per evitar errors de medicació. Has de portar sempre la llista de medicació que prens, has de saber perfectament la medicació que estàs prenent i fer-la saber als professionals que t'atenen. Potser que un professional et doni un medicament que en aquest moment està indicat i tu te l'acabis de prendre a casa perquè estàs prenent a casa el mateix medicament. No, has de parlar, has d'explicar, has de preguntar, has d'informar als professionals que t'atenen.
0: Durant la sessió s'ha explicat diverses recomanacions pràctiques, com portar sempre la llista actualitzada dels medicaments amb dosis i horaris, informar de les al·lèrgies, encara que constin a la història clínica, demanar al personal sanitari que renti les mans abans de qualsevol contacte, portar sabata tancada en cas d'ingrés per prevenir caigudes i preguntar tots els dubtes als professionals sobre la malaltia, el tractament o els procediments. Amb aquestes mesures es pretén que els pacients esdevinguin part activa de la seva pròpia seguretat i contribueixin a reduir els danys evitables en el sistema sanitari.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera ha anunciat la presentació d'un nou fons històric que passarà a formar part de l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta de la documentació del Club Bàsquet Tordera, una incorporació que ha estat rebuda amb gran entusiasme. L'objectiu d'aquesta iniciativa és preservar i custodiar el llegat d'aquest club, que ha jugat un paper significatiu en la història esportiva del municipi i en la vida de nombrosos esportistes que n'han format part. El fons està compost per una rica col·lecció de documentació original que inclou fotografies, carnets i documents propis de les juntes directives del club al llarg dels anys. Pere García, regidor de Cultura, ha expressat la seva satisfacció per aquesta custòdia, ha subratllat la importància de preservar aquest testimoni crucial per al municipi.
2: Ens fa molta il·lusió, doncs, que puguem custodiar en el dipòsit municipal per tot el que ha representat el CB Tordera al llarg de la seva història, pel que ha representat, doncs, per tots els esportistes que han pogut formar part d'aquest club, i evidentment, doncs, també és un recull important, doncs, d'aquesta documentació original, fotos, carnets, documentació pròpia de la junta directiva del club, que ara quedarà, doncs, ben custodiat per l'Arxiu Històric Municipal, i creiem, doncs, que és important, doncs, poder anar preservant aquest testimoni, aquest llegat per al nostre municipi.
1: L'acte oficial de presentació tindrà lloc aquest divendres 25 de setembre a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui assistir-hi. I les famílies que vulguin apuntar els seus infants a la nova temporada del Club Twirling Vila de Tordera tenen temps només fins la setmana vinent, concretament fins al dia 30, per formalitzar la matrícula. Després d'haver obert les inscripcions a inicis de mes, l'entitat esportiva encara ara a la recta final d'aquest procés d'admissió. Aquesta disciplina està oberta a tots els nens i nenes a partir de 3 anys. Per a aquelles famílies o infants que encara estiguin indecisos abans del tancament definitiu de les places, el club manté activa una promoció especial d'última hora que permet als nous esportistes provar 2 classes de manera totalment gratuïta. Els entrenaments regulars per aquesta temporada estan programats per els dilluns i els divendres en horari de tarda, que anirà de 6:15 a 7:15. Tothom qui vulgui obtenir més informació es pot posar en contacte directe amb l'entitat a través del seu perfil oficial d'Instagram, Twirling Vila de Tordera, o bé al número 610 89 76 81. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Ens ho explica en la seva crònica Esther Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos els podrien prevenir amb hàbits saludables i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Ens ho amplia tot plegat, Maite Poló.
6: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
6: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
6: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Parlem del temps. Previsió meteorològica que esperem aquest dimarts, també els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia, i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la amb marjol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Ens hem desplaçat a una de les aules que feu servir, Laia. No sé si utilitzeu moltes aules, en feu servir una sempre o com funciona això?
2: Nosaltres en fem servir una només, d'acord? En principi és... estem aquí a l'antic hospital, val? Al carrer Sant Antoni número 7, tenim l'oficina i tenim l'aula, d'acord? Llavors, just quan entres, a mà dreta hi ha l'aula, i sempre és la mateixa. Vull dir que estem a peu de carrer, per tant, si algú té una mobilitat reduïda, és de fàcil accés, tenim també el servei, vull dir, aigua també, vull dir, està molt ben instal·lat. El tema d'horaris... Val? Aquest any, tal com en Pau ha explicat, sortirem amb cursos de vespre, d'acord? És a dir, són cursos que fem dilluns i dimecres al bàsic 1 i dimarts i dijous al bàsic 3, de 7 a 9 del vespre. En principi, el matí de moment no oferim res, d'acord? Però tot anirà una mica en funció de les inscripcions, perquè si veiem que realment no, hi ha molta demanda, llavors sempre ens podem de replantejar obrir-ne un. Llavors, normalment els grups són de 25 i amb 15, no, més o menys, ja obrim el grup, d'acord?
1: Quin perfil més o menys heu tingut fins ara i quins esperes o creus que tindreu d'inscripcions de cara a aquest nou curs?
2: A veure,
1: sí,
2: els cursos que jo vaig fer més o menys era nivell sud-americà, d'acord? És veritat que a l'estiu es va fer un curs aquí intensiu i com a cosa així una mica extraordinària és que jo vaig tenir 6 alumnes de Senegal, que a Tordera jo no era pas una de les, no, de les ètnies, cultures, doncs, que hàgim tingut a classe. Abans havíem tingut molt de marroquís... I ara jo crec, bueno, el perfil d'en Pau no ho sé, però a la classe jo trobo que hi ha molta gent d'això, no?, sud-americana. I l'edat, o molt joves, perquè clar, nosaltres fem cursos a partir de 18 anys, però és veritat que si algú té 16 o 17 se li pot fer una autorització paterna, d'acord? Llavors jo me trobo que tenim gent molt jove o no, gent una mica més d'edat més gran.
1: Les classes són molt diferents en funció d'això, de les edats o del nivell que té cada un dels alumnes?
3: Sí que és cert que cada classe és diferent, cada classe respon a un perfil, cada classe té una dinàmica. Depèn de la procedència cultural, lògicament també està influït, però globalment una classe d'un nivell bàsic 1, bàsic 3... segueix una línia, independentment d'on provinguin o quin perfil cultural o quina franja d'edat tinguin els alumnes.
1: Entenc, per tant, que sobretot també es deu treballar la part de parlar, no? De practicar, de parlar-lo i que també tingui una sortida ja més enllà de l'acadèmica o del certificat, també del dia a dia.
3: Absolutament. Això té relació amb una de les línies del consorci, jo crec que això es pot dir, es pot dir clarament, que és que el que volem és crear nous hàbits parlats, no? És a dir, que aquestes persones nouvingudes, la majoria dels alumnes són nouvinguts, per tant, que adoptin el català com a llengua pròpia, no? Com a llengua pròpia, com a llengua d'ús, i aquesta és la línia de treball. Evidentment, són classes reduïdes, no són classes... són classes, com ha explicat la Laia abans, de màxim, habitualment una mitjana de 15 alumnes, 15, 20, 25 alumnes, tant de bo n'hi hagi 25 alguna classe. Sí que és cert que al final acaben sent 15, 20, i doncs és possible fer dinàmiques orals, per tant, és l'objectiu, clarament. Sí.
1: Ens parlaves que era un dels objectius del Consorci per la Normalització Lingüística, sí. Aquest nom que expliquem sempre. Dóna'ns fins a 5 cèntims per situar també l'entitat aquí en el nostre poble i també en aquesta tasca que feu vosaltres.
3: Doncs aquí en el nostre poble fa molts anys, no sabem exactament quants, però fa molts que hi està fent cursos, està fent feina aquí a Tordera, i com a entitat existeix des de finals dels anys 80, sí. Si no, ara mateix no tinc la data exacta, però crec que és 1988-89, i actualment està visquent un impuls i una ampliació gran, diguéssim.
1: Esteu aquí a Tordera, entenc que els pobles veïns també hi sou, o ve gent d'altres pobles també aquí a Tordera?
2: També, sí, nosaltres estem rebent alumnes de llocs propers, és a dir, hem tingut alumnes de Palafolls, algun de Blanes, algun de Santa Susana, de Malgrat, Llavors, també tenim oficines escampades per tot Catalunya. Llavors, les més properes són Blanes, Pineda, Calella, i llavors la nostra central és Mataró. Llavors, els alumnes, com que tenim molta oferta, està molt bé perquè els alumnes es poden moure una mica. És a dir, si aquí, per exemple, a Tordera no podem oferir tots els nivells, nosaltres sempre donem l'opció de poder oferir l'altre a l'alumne una altra opció, Fem cursos en línia també, que això amb el tema de la pandèmia es va com obrir més, que fins ara potser eren molt presencials, però ara es fan cursos en línia. Vull dir que hi ha gent que per horaris, que a vegades tenen horaris alterns, no poden venir, però que sàpiguen que també poden fer-ho de manera presencial.
1: A part d'aquesta formació, diguéssim, més reglada, com a consorci, també com a oficina de català, feu altres activitats, voluntariats, trobades de comerços, qüestions, tallers més temàtics, explicant-nos tot això que feu en més 5 cèntims.
2: Mira, així, de manera ràpida, una altra cosa que oferim aquí al consorci, que com ha dit en Pau, l'objectiu és, sobretot, conèixer el català i difondre'l, sobretot al carrer. Fem el voluntariat per la llengua, d'acord? Que això és, així, de manera resumida, són parelles lingüístiques, és a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem, a vegades, que tenim alumnes que ens diuen, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, és una parella lingüística, que el que es fa és quedar durant 10 sessions, una hora a la setmana. I sempre és oral, és sobretot per parlar el tema oral. Llavors, una altra manera també són els comerços, que això ara en Pau, com que n'ha fet...
3: Que els comerços aprenents és una altra de les línies del consorci, i aquí a Tordera s'ha començat a aplicar, en concret des de l'any... des del curs passat, consisteix en anar a picar la porta, per dir-ho així, dels comerços locals del municipi, en aquest cas Tordera, oferint-los la possibilitat de prendre cursos de català, cursos gratuïts també, cursos adaptats, cursos molt breus, amb l'objectiu d'adaptar-los molt al comerç, diguéssim, a la situació, exactament, situacions reals, efectivament. Tot això s'està creant, està començant a fer-se gran, i aquí Tordera, clarament, aquest any ho intentarem, ho seguirem provant, és a dir, anirem a picar la porta amb l'objectiu de que aquests comerços acceptin, vulguin aprendre català, explicant-los la necessitat d'aprendre'l, per fer un teixit comercial més, diguéssim, que respongui més a aquests objectius que dèiem abans,
1: Són comerços botiga tradicional o també aneu a botigues més grans, supermercats, centres on hi ha una afluència més massiva de gent i que també hi ha més nombre de treballadors?
3: Principalment hi ha una primera... uns primers comerços que volen que siguin més locals, perquè segurament és una manera més fàcil, accessible d'arribar, però després tota la part de grans cadenes, estem pensant supermercats, etc. Tot aquest tipus de comerç, també Mataró, no tant Tordera, Mataró, o el consorci en general també hi treballa. Sí que és cert que també és més fàcil fer-ho arribar,
2: als
3: petits, però clarament també l'objectiu és fer-ho arribar també a les grans cadenes, comerços més grans.
1: I també deies, Laia, que fèieu cursos, tallers a mida, nivell de sensibilització també perquè continuï també en altres àmbits aquest ús del català.
2: Sí, perquè creiem que hi ha, a part dels alumnes que parlen català, creiem que també hi ha una frontera amb la gent que som d'aquí. És a dir, nosaltres quan veiem, jo a vegades m'incloc, quan veiem que ve una persona que ve de fora, automàticament canviem el castellà perquè ens pensem que li estem facilitant la integració, però jo crec que ens estem equivocant, Llavors, una manera de conscienciar la gent d'aquí és a través... Nosaltres fem uns tallers de sensibilització que estan destinats a diferents organitzacions, Per exemple, ara fa el juny en van fer una pels treballadors de l'OH, Val? És a dir, són tallers simplement doncs, això, no? De conscienciar doncs, que si us ve una persona de fora, doncs, el primer que se li ha de preguntar és hola, no? Parla-li en català i dir, entens el català? No? I a partir d'aquí doncs, anar-li facilitant una mica la llengua. No? I llavors també estan enfocats molt a escoles bressol, no? A menjadors d'escoles, a extraescolars, a clubs deportius... Vull dir, a la llarga, la idea és ampliar una mica aquests tallers per també ajudar, no?, a conscienciar la gent d'aquí.
1: Molt bé, teniu algunes mesures, teniu dades per poder doncs, també confirmar la penetració del català dintre de la societat catalana? Hi ha indicadors que us fan arribar per tal d'insistir més en alguns col·lectius? Quina és la situació del català que vosaltres, no sé si percebeu a través de dades o com a mínim noteu en l'ambient que hi ha, doncs això, tant a Tordera com a altres àmbits?
2: Bueno, nosaltres creiem, no, que a Tordera s'ha fet com un... pel que ens expliquen els alumnes, creiem que s'ha fet una mica un pas endarrere. És a dir, sí que tenim, no, alumnes que venen aquí a aprendre català, no, però clar, veiem que quan surten a fora, no, es troben amb que la gent d'aquí, no, en comptes de mantenir-se amb la llengua, els hi parlen en castellà, no? Llavors, la sensació que a mi, bueno, almenys en Pau, no sé què opina, però pel que fa als meus últims cursos, la sensació és aquesta, no? Que nosaltres, com a gent catalana, hem fet un pas enrere, és a dir, en comptes de, no?, defensar una mica el català i dirigir-nos en català, doncs hem optem doncs, per canviar de llengua.
1: Molt bé, acabem, Pau. Quina sensació de tot això que deia?
3: En termes absoluts, augmenta, però en termes relatius, òbviament, o sigui, tot depèn, perquè la població catalana augmenta molt, ha augmentat molt, està augmentant molt, ja sabem el poder i el pes que té la llengua castellana, l'espanyol com a llengua, i també l'anglès, i també el francès, i la el multilingüisme en què ens trobem, per tant, el català en aquest sentit ha de remar en contra, diguéssim, moltes vegades, no? I per tant... doncs aquesta percepció que comenta la Laia és possible que existeixi, però també hi ha dades que reflexen la necessitat i la rellevància d'aprendre el català. Molts alumnes ho diuen, cada vegada estem augmentant cursos, augmenta la demanda, el Consorci ha fet no un, sinó quatre passos endavant els últims 2-3 anys, i això vol dir que el català, diguéssim, té sortida i obre portes, i això no ens cansem de repetir-ho amb els alumnes, no només curricularment.